0: L'Ajuntament obre un nou termini excepcional de preinscripció pel casal d'estiu. Des d'avui mateix i fins al pròxim diumenge, les famílies interessades poden sol·licitar una de les places que han quedat vacants després del primer període de matriculació al casal. Un cop finalitzada la primera fase d'inscripcions i confirmat el pagament de les matrícules, l'Ajuntament ha detectat que han quedat places lliures en tots els torns del casal d'estiu. És per això que s'ha fixat aquest nou termini de preinscripció excepcional per tal que cap infant es quedi sense l'oportunitat de gaudir de les activitats de lleure de l'estiu. Segons les dades facilitades pel consistori, el volum de places alliberades permet obrir noves sol·licituds tant pel juliol com per l'agost. Concretament, les vacants disponibles són 38 places la primera quinzena de juliol i 37 la segona quinzena. A l'agost hi ha 13 places la primera quinzena i 17 la segona. De moment ja s'han concedit definitivament un total de 495 places sumant tots els períodes després que les famílies hagin formalitzat el pagament corresponent. Les famílies d'infants que vulguin optar a aquestes places vacants poden fer el seu tràmit a través de dues vies. Es pot fer telemàticament, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, o de forma presencial a les oficines de l'Ajuntament, sempre amb cita prèvia. El termini finalitza el 7 de juny, diumenge. Posteriorment, la llista definitiva de les places d'aquest nou procés s'aprovarà en una pròxima Junta de Govern local. Enguany, al casal d'estiu, recordem que es farà les instal·lacions de Masprats. Els preus es mantenen respecte a l'anterior edició, amb un cost de 60 euros per quinzena en torn de matí i 55 pel torn de la tarda, a banda d'una quota addicional per materials. El servei també ofereix opcions de menjador i acollida per facilitar la conciliació familiar.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.

0: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 3 de juny de 2026. El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa un portal web que ofereix experiències turístiques i que també permet reservar-les online. Martí Capçada.
1: Es tracta del portal experiències-map8.turismemaresme.cat i el catàleg es conforma a partir de les mateixes empreses i professionals del RAM que s'hi vulguin anunciar. Segons s'explica l'ens comarcal, la plataforma busca millorar la promoció, la comercialització i la dinamització de l'oferta turística.
0: La policia local de Malgrat interromp un narcoassalt a un carregament de 150 quilos d'haixix a Can Patalina, Ona Malgrat.
2: L'operació es va activar divendres per l'avís d'un ciutadà i en el procés es va detenir a dues persones.
0: I Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant el 2025. Melina Morilla.
3: Gairebé la meitat d'aquestes trucades de l'últim any van ser per demanar auxili mèdic, seguides d'un 31% d'incidències viàries i un 16% relacionades amb temes de seguretat ciutadana.
0: Avui comença l'aplec de Calella, que s'allargarà fins diumenge. Sergi Ferrer.
4: L'organització ha preparat 5 dies d'activitats amb l'objectiu de continuar fent créixer la cita i arribar a públics diversos, però també amb la voluntat d'aconseguir una major implicació dels mateixos calellencs.
0: I la festa Vinafel Indi de Canet recapta 6.204 euros. Dani Grau.
5: La festa és l'acte de solidaritat amb més tradició del calendari de Canet i els diners serviran per pagar beques en una escola índia.

0: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa un portal web que ofereix experiències turístiques i també permet reservar-les online. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, es tracta del portal anomenat experiències-map8.turisme.cat i el catàleg es conforma a partir de les mateixes empreses i professionals del ram que s'hi vulguin anunciar. Segons explica l'ens comarcal, la plataforma busca millorar la promoció, la comercialització i la dinamització de l'oferta turística. Actualment ja ofereix una vintena d'experiències organitzades en categories com l'artesania, el benestar, el ciclisme, la cultura, l'enoturisme o els esports, però s'espera que l'oferta es vagi ampliant a mesura que noves empreses s'incorporin. Per les empreses, donar-se d'alta és gratuït, cosa que, segons els impulsors, suposa un avantatge significatiu respecte d'altres plataformes que apliquen comissions. La plataforma permet completar el procés de cerca i reserva per mitjà d'un assistent virtual amb intel·ligència artificial que ajuda a proposar plans segons els interessos de cada usuari i està disponible en 4 idiomes. Tot plegat forma part del projecte Maresme Europelo 8 de millora de la sostenibilitat turística i concretament dins l'eix de transició digital, amb la voluntat de reforçar el posicionament del Maresme com a destinació de cicloturisme sostenible, impulsar la digitalització del sector turístic i generar noves oportunitats pel teixit econòmic.
0: Gràcies. I la policia local de Malgrat interromp un narcoassalt a un carregament de 150 quilos de xis a Can Patalina, Ona Malgrat.
2: La policia local de Malgrat va interrompre divendres al vespre un assalt entre bandes de narcotraficants amb un important carregament de 150 quilos de xis en una nau industrial del polígon de Can Patalina. L'operació es va activar per l'avís d'un ciutadà i en el procés es va detenir a dues persones. Quan dues patrulles de la policia local van accedir a la nau, els agents es van trobar una escena de pel·lícula. Un grup d'individus encaputxats que s'haurien fet passar per policies estava intentant sostreure el haixís d'un tràiler mentre els membres de l'altra banda descarregaven la mercaderia. A l'interior del vehicle, amb matrícula marroquina, hi havia uns 150 quilos de xis amagats entre la càrrega amb un valor estimat d'uns 300.000 euros. En el moment de la intervenció policial es van produir moments de violència. Davant la situació de risc, un dels agents va efectuar un tret a l'aire com a mesura dissuasòria. Diversos sospitosos van aconseguir fugir després d'embestir la furgoneta policial que bloquejava la sortida i abandonar el lloc dels fets en dos vehicles.
0: Gràcies. I la policia local de Llavaneres destaca la caiguda del 20,5% de la criminalitat durant el 2025. Martí.
1: Correcte. La policia local de Sant Andreu de Llavanera ha fet balanç de les dades de seguretat del 2025, un any que ha tancat amb una reducció del 20,5% de la criminalitat del municipi. El cap de la policia local, Dimas Graupedra, i el sotscap, Joan Moreno, han atribuït aquesta millora a un model basat en la proximitat, la prevenció i l'anàlisi constant de les dades. Segons els responsables policials, la disminució dels delictes s'ha produït paral·lelament a un increment de l'activitat policial amb més controls, serveis i presència al carrer. Entre les dades més destacades hi ha la reducció del 50% dels robatoris en habitatges i del 45,5% dels robatoris amb violència. Els comandaments policials s'han remarcat que aquests resultats són fruit d'una estratègia basada en la presència al territori, l'escolta activa de la ciutadania i també la coordinació amb altres cossos de seguretat. Durant l'entrevista que se'ls va fer a Tres Viles Mèdia, també van destacar la importància de la tecnologia, la videovigilància i la col·laboració entre les policies de les Tres Viles per millorar la resposta davant qualsevol incidència. De cara al 2026, la policia local es marca com a objectiu consolidar aquestes bones dades, mantenir el model de proximitat i reforçar els recursos humans per continuar oferint un servei de qualitat i seguretat als veïns i veïnes de Llavaneres.
0: Gràcies, Martí. Seguim avançant. Recorrent la comarca, Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant el 2025. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. Palafolls manté una activitat constant pel que fa a l'ús del telèfon d'emergència 112. Segons les dades recollides durant l'any 2025, el municipi va realitzar un total de 1.757 trucades. D'aquest balanç anual destaca especialment la demanda d'assistència sanitària, que va suposar gairebé la meitat dels avisos. El segon motiu més freqüent van ser les incidències relacionades amb el trànsit, seguides per temes de seguretat que van generar. Diferents també trucades, fins a 555. Altres tipologies amb menor incidència van ser els incendis, el civisme i les qüestions meteorològiques. Pel que fa a la distribució per mesos, el 2025 va tenir el seu pic d'activitat a l'estiu, sent l'agost el mes amb més avisos, seguit del juny. En canvi, els mesos de gener i febrer van ser els més tranquils. Pel que fa a l'any actual, el 2026, les dades de la primera part de l'any indiquen que la tendència es manté estable. Fins l'abril, Palafolls ja ha registrat 546 trucades. La radiografia d'aquest inici d'any és similar a la de l'exercici anterior. Per assistència sanitària hi ha hagut 210 trucades, també per trànsit, per seguretat i per incendis. Durant aquests primers 4 mesos, l'abril ha estat el que més ha registrat més volum de feina pel servei d'emergències, amb 151 trucades. Cal destacar també que en aquest període s'han gestionat 12 avisos per meteorologia i 16 per altres incidències.
0: I l'Ajuntament de Tordera passa a l'acció per prevenir els incendis. Martre Serres.
4: Amb l'arribada de la calor i en un context de canvi climàtic que obliga una vigilància constant, l'Ajuntament de Tordera ja prepara el dispositiu de prevenció d'incendis d'aquest 2026. El focus principal d'aquesta setmana se centra en el manteniment de les franges perimetrals de protecció i l'adequació de la xarxa de camins forestals. Tot i que la gestió es realitza durant tot l'any, és ara quan s'intensifiquen les tasques específiques de neteja a l'entorn de les urbanitzacions. L'objectiu és clar, controlar la densitat de bosc i evitar que l'acumulació de vegetació i brossada es converteixi en un perill en cas que hi hagi foc. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
5: Manteniment de franges, això es fa cada any. L'any passat abans vam avançar una miqueta. Aquest any ho tornarem a fer com fèiem fins llavors, que era el maig-juny. Sempre fem les mateixes tasques de manteniment de franges. Aquest any farem alguna zona més que havíem deixat doncs, de banda, i farem alguna reobertura, però casos puntuals, en tot cas no és una cosa diversificada per tot arreu.
4: Un dels punts crítics d'aquest any és l'estat dels camins que formen part del pla de prevenció d'incendis. Les abundants pluges de les darreres setmanes han dificultat les tasques de manteniment, ja que el terreny estava excessivament moll i impedia l'entrada de la maquinària per arranjar-los. Ara que les pluges han donat una treva, el consistori prioritzarà l'actuació en aquestes vies. La prioritat absoluta és, doncs, garantir que davant d'una emergència els camions de bombers puguin transitar sense obstacles i arribar ràpidament a qualsevol punt del terme municipal. A més del manteniment ordinari, enguany es preveu actuar en algunes zones que s'havien deixat de banda en campanyes anteriors, realitzant reobertures de franges i millores puntuals en punts estratègics. Amb aquestes mesures, Tordera busca arribar a l'estiu amb els deures fets en matèria de seguretat forestal, facilitant-la al màxim la tasca dels serveis d'emergència.
0: Més qüestions. Calella controlarà en temps real l'estat de la mar i també la qualitat de l'aigua. Sergi Ferrer.
6: Les platges són un dels grans atractius turístics de Calella i l'Ajuntament ha fet un pas més per garantir-ne l'ús en les millors condicions possibles. Gràcies als fons europeus Next Generation s'ha desplegat al llarg del litoral, des de la Roca Grossa fins a l'altura del Club Nàutic, una xarxa de boies intel·ligents que recullen informació de manera continuada sobre diferents paràmetres de l'estat de la mar i l'envien a una plataforma de gestió perquè els responsables municipals puguin actuar amb més rapidesa si, per exemple, es detecta la presència de meduses o algun episodi de contaminació. La informació permetrà anticipar-se a possibles incidències i prendre decisions com reforçar la vigilància o limitar temporalment el bany en determinades zones. Es tracta d'una instal·lació pionera a Catalunya que, segons explica el regidor de Platges, Manel Vicente, aportarà informació mediambiental de gran valor per a conèixer com evoluciona el mar en totes les estacions i tenir una visió més completa de la dinàmica de el litoral calellenc.
7: El desplegament de 5 boies, com s'ha fet aquí a la ciutat de Calella, en el nostre litoral, és una cosa pionera a Catalunya. Ens donarà en temps real doncs, dades molt importants, com són la de l'onatge, la temperatura, les corrents marines, la qualitat de l'aigua. Ara mateix ja fèiem controls de qualitat de l'aigua, però ara seran en temps real. Ara aquestes dades ens van recollint i, com dèiem, ens donen senyals per poder actuar al mateix moment o poder anar fent un estudi de l'evolució.
6: La xarxa de boies intel·ligents que es va acabar d'instal·lar divendres passat consta de 4 dispositius que monitoritzen les condicions marítimes, com ara l'onatge, la temperatura, la pressió atmosfèrica o els corrents marins. El 5è dispositiu està especialitzat en el control de la qualitat de l'aigua i la predicció de la possible presència de meduses. El projecte s'emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística en destí finançat pels Next Generation. La inversió ha estat de 181.687,40 €.
0: Gràcies, Sergi. De Calella marxem fins a Sant Vicenç de Montalt. La Brigada Jove 2026 reforça els serveis municipals i també impulsa l'ocupació juvenil. Martí.
1: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Vicenç ha incorporat 3 joves al programa Brigada Jove 2026, una iniciativa que arriba a la seva 11a edició amb l'objectiu de facilitar experiència laboral i formació a persones joves del municipi. Els participants d'entre 18 i 25 anys treballaran durant 6 mesos com a operaris de la Brigada Municipal amb una jornada completa de dilluns a divendres. Durant aquest període donaran suport a tasques de manteniment de parcs i jardins, neteja de voreres i muntatge d'activitats i esdeveniments organitzats per les entitats i ajuntament. El programa té una doble funció: reforçar els serveis municipals en una època de màxima activitat al municipi i alhora oferir una primera experiència laboral vinculada als oficis. En el procés de selecció s'han valorat coneixements i experiència en àmbits com, per exemple, la jardineria, la pintura, la fusteria, la mecànica o l'electricitat. A més de la feina diària, els joves rebran formació complementària i comptaran amb l'acompanyament del personal municipal per afavorir el seu desenvolupament professional i personal.
0: I una vintena de persones han fet aportacions al Pla de Barris de Canet. Dani Grau, bona tarda.
8: Bona tarda. La trobada dinamitzada per l'empresa Pla Estel, encarregada d'elaborar la proposta de tècnica, ha servit per tractar l'estat actual de la memòria del projecte i compartir que la ciutadania no, amb la ciutadania les línies de treball definides a partir de les aportacions dels equips tècnics i jurídics municipals. Entre les qüestions que han generat més interès durant la sessió destaquen les propostes vinculades de la pacificació dels carrers, la creació de plataformes úniques i la definició de nous experts i usos per als equipaments municipals. El projecte que especialment ha activat el focus és el centre històric i en la preservació del patrimoni local, considerat un dels principals elements diferencials del municipi respecte d'altres poblacions. Les aportacions recollides durant aquests sessió s'incorporaran a la memòria final que l'Ajuntament presentarà a la convocatòria del Pla de Barris actual.
0: I Martí, Victòria qüestiona la gestió d'Esquerra Republicana de Catalunya i culpa els egos del PSC del fracàs d'un govern alternatiu fa 3 anys, segons diu Melina.
3: Així és, durant l'entrevista al programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, el regidor no adscrit Martí Victòria ha volgut deixar les coses clares abans d'acabar la legislatura, especialment pel que fa a les negociacions fallides per formar un govern alternatiu a Esquerra Republicana després de les últimes eleccions. Segons Victòria, el pacte entre el PSC i Palafolls Som no va prosperar, principalment per la negativa de Joan Vila a cedir el lideratge. Sobre aquesta qüestió, el regidor explica que el problema intern dels socialistes va ser que no es va donar un pas al costat per un company governés. Palafolls Som deia que Vila podia ser regidor, però no alcalde. Victòria ha atribuït aquest cas a una qüestió d'egos.
9: I sí que és veritat que Mònica va demanar, però no el cap, sinó altres, va ser d'altra forma. O sigui, que es va plantejar, ho dic perquè mira, com ja me'n vaig,
10: sí, sí.
9: Ja me voy. Aquest problema va ser que Joan Vila podia ser alcalde, i al teu costat no. Al costat deia no, regidor.
10: Al teu costat vol dir, senyora Armada, li deia, perfecte, però vostè no serà alcalde, sinó regidor.
9: Correcte.
10: I qui havia de ser llavors alcalde?
9: Loli. Així de clar. Podem donar
10: i vostès estaven d'acord?
9: Pues, ja has vist que no. Aquí tothom ha dit mitges veritats. Pues, és que han hagut problemes interns nostres. També d'altre partit, també he col·laborat, però també han tingut molts interns nostres. Pues, el més gran és que no han donat un pas al costat per deixar un company governar.
10: Però això no és un problema, o sí?
9: Home, el problema és que no han governat. Home, tu te presentes a una candidatura per governar, que no és la primera vegada. No surti que es posi de regidor. No, que no surti que es posi de regidor. No va a caldre, però governes tu.
3: Victòria també s'ha mostrat molt contundent amb l'actual equip de govern d'Esquerra Republicana, qui acusa de no complir els acords signats a canvi del superpressupostari. En aquest sentit, ha denunciat l'incompliment de partides pactades fa més de mig any. Victòria assegura que, tot i no tenir res personal contra el partit, la seva dinàmica de treball i la manca de diàleg fa molt difícil qualsevol entesa futura.
0: Gràcies, Melina. I avui a Tordera es durà a terme un taller familiar per descobrir el món dels amfibis. Marc Tresserres.
4: Així és, en el marc de la celebració de la Setmana de la Natura, el municipi organitza una activitat pedagògica i lúdica pensada per a tota la família. El taller científic Coneguem els nostres amfibis. La cita serà una oportunitat única per acostar els més petits, i no tan petits, al fascinant món dels rèptils i amfibis de l'entorn tordarenc. La proposta no és només una sortida de camp, sinó una classe magistral sobre conservació. Tal com apunten els organitzadors, els amfibis són considerats indicadors clau de la salut ambiental. La seva alta sensibilitat als canvis en el medi els converteix en un termòmetre viu de la qualitat dels nostres ecosistemes. Per tant, conèixer-los i protegir-los és vital per garantir-ne la biodiversitat. Nàdia Cantero és regidora d'Educació Ambiental i ens en dona més detalls sobre aquesta xerrada.
11: És una activitat que farem al riu, que farem a la llera del riu, on farem un taller d'investigació i coneixerem els amfibis i els rèptils des de ben petits, perquè ja és molt important tu saber com has detectat aquests amfibis, no? Normalment anem a les basses i en capgrossos els volem tocar tal, i no podem fer-ho perquè ens estem carregant al final, no?, l'ecosistema i tot, i és una manera doncs també de saber quina és la... Bueno, els amfibis són uns indicadors molt clars de la salut ambiental. Llavors, sabent quin tipus d'amfibis està al nostre riu, podrem saber quin és l'estat de salut ara mateix de l'espai. Està bé que vinguin nens perquè, bueno, perquè aprenguin de petits quina és la manera de tractar aquests espais.
4: Les places són limitades per garantir la qualitat de l'observació i el respecte per l'entorn i els éssers vius. Per aquest motiu, totes les persones interessades a participar-hi han d'inscriure's prèviament enviant un correu electrònic a comunicació@tordera.cat. L'activitat començarà, com dèiem, avui a 6:15 de la tarda a l'Illa del Riu.
0: Gràcies. Canviant de qüestions, l'Ajuntament de Premià ofereix per primer cop cartrons per protegir aparadors i cases del correfoc del rebombori. Sergi.
6: Sí, per primera vegada l'àrea de cultura ofereix als comerços i habitatges per on ha de passar el correfoc infantil d'aquest divendres, inclòs el programa del rebombori, perquè puguin protegir aparadors, vidrieres i finestrals. Se n'han adquirit 500 unitats que fins i tot s'han serigrafiat amb la llegenda "El foc és festa" i es poden obtenir de manera gratuïta al centre cívic i no caldrà tornar-los. Cadascun dels cartrons medeix metre per metre i mig aproximadament. El correfoc infantil començarà a 9:45 de la nit al porxo de l'Alió, continuarà per Aurora, Francesc Moragues, Esperança, Passatge Manent, Gran Via, i acabarà a la plaça dels Països Catalans. I participaran els Diablons de Mar de Premià de Mar, Escamot Diabòlic de l'Hospitalet de Llobregat i els Diables Socarrimats d'Arenys de Mar.
0: I en cultura avui comença l'Aplec de Calella, que s'allargarà fins diumenge. Sergi, seguim amb tu.
6: L'organització ha preparat 5 dies d'activitats amb l'objectiu de continuar fent créixer la cita i arribar a públics diversos, però també amb la voluntat d'aconseguir una major implicació dels mateixos calellencs. Precisament des de l'organització fan una crida perquè més veïns de Calella participin en els actes programats. Núria Teix, vocal de la Junta de l'Associació Sardanista de Calella, i Caral Pedemonte, que n'és la presidenta, han passat per l'entrevista del dia de Ràdio Calella Televisió.
12: En vindran, i molts, però també és veritat que ens agradaria que en vinguessin encara més. I jo, si, ja que som més a més aquí, el que ens agradaria és que vingués més gent de Calella, que és potser la gent que més trobem a faltar, especialment el diumenge. El dissabte potser no, perquè bueno, si troben i si queden, però el diumenge sí que és un dia que trobem a faltar una mica més la gent del poble.
13: S'han de fer una samarreta que posi "no ets prou calellenc si no has ballat record de Calella a la plec". Això seria fantàstic, eh?
14: Ah, no,
13: mira, és una idea que ens apuntem.
14: Escolta, jo penso que te la pots apuntar molt bé, sí, aquesta, sí. No?
13: Jo me la podré posar perquè ballo cada any.
6: Les activitats s'obren avui dimecres amb una conferència al Teatre Sala Mozart a 6:45 de la tarda, que actuarà com a pòrtic de l'Aplec. La iniciativa forma part de la voluntat de convertir la cita en un autèntic festival de la sardana amb propostes capaces d'atreure públics diferents. La sessió comptarà amb la participació de la musicòloga de referència, Anna Costal, i servirà per reflexionar sobre la història de la sardana i les paraules que l'han acompanyada al llarg del temps. El programa complet d'actes es pot consultar al web de l'Associació l'associació Calella Sardanista i a les seves xarxes socials.
0: I a Canet, la festa Vine a fer l'Indi ha recaptat 6.204 euros. Dani Grau.
15: Amb aquest import es podran finançar 124 beques escolars d'un centre educatiu de la comunitat religiosa de Santana, ubicat a la localitat de Radio Paru. Un total de 301 persones es van voler perdre la, no es van voler perdre la festa solidària Vine a fer l'Indi. Ja fa 23 anys que aquesta celebració s'ha convertit en una de les cites ineludibles del calendari solidari de Canet. L'entitat organitzadora ja 21 agraeix la participació i la implicació ciutadana i com cada any es referma el compromís de la ciutadania amb els seus projectes solidaris i consideren que l'èxit d'aquesta festa rau en quatre factors: la solidaritat, el bon menjar hindú, els balls de Bollywood i la tòmbola solidària. Un total de es van recaptar 11.732 euros i després de restar totes les despeses la xifra que queda per ser solidari és de 6.204 euros. Amb aquests diners es podran finançar 124 beques escolars. Aquest és un dels projectes que desenvolupen a la localitat de Rabí Paru, en concret en un centre escolar de la comunitat religiosa de Santa Anna, que el 2023 estava a punt de tancar les seves portes, però gràcies al finançament a través de les beques escolars que cobreixen el 50% del cost d'un curs, continuen oberts i atenent l'alumnat d'aquesta regió índia.
0: Gràcies. I l'entitat Gent pel País organitza avui a Premià un debat sobre el model de l'escola catalana, Martí Capçada.
1: Així és, l'acte tindrà lloc a 6:45 de la tarda al Centre Cívic de Premià de Mar i comptarà amb la participació de Margarida Tusmusset, pedagoga, inspectora d'educació i sòcia fundadora de la Societat Catalana de Pedagogia, i Júlia Ojeda, investigadora, crítica literària i vicepresidenta de l'Hora. Segons explica Ramon Massaguer, president de Gent del País, la trobada d'avui respon a dos motius principals: el retrocés del català i les conseqüències que això comporta.
16: L'organització d'aquest debat respon a dos motius principals. D'una banda, el retrocés del català a l'escola i les conseqüències que això té per a la llengua i la cultura del nostre país. De l'altra, la necessitat de replantejar el model educatiu, valorant tant propostes de millora i correcció del model actual com la possibilitat de desenvolupar-ne un de nou.
1: El debat donarà continuïtat a una jornada celebrada el passat 20 de maig en què es va analitzar la situació actual dels centres educatius a partir de dades sobre finançament, demografia, rendiment escolar, ràtios d'alumnat i la situació del català a les aules. Amb aquesta nova sessió, els organitzadors volen fomentar la reflexió i el debat ciutadà sobre el futur de l'educació a Catalunya.

0: I en clau esportiva us expliquem que l'Inter Esportiu Malgrat aconsegueix l'ascens a la divisió d'honor cadet de futbol sala, o no Malgrat.
1: Així és, l'Inter Esportiu Malgrat jugarà la temporada que ve a la divisió d'honor cadet de futbol sala. L'equip local ha jugat el partit de play-off d'ascens a la categoria al pavelló municipal de la Sénia a Tarragona. El seu rival, la Elis Sage Partner Eixample B, ha derrotat a l'equip local amb un resultat de 5-0. Tot i això, l'Inter Esportiu ha aconseguit l'ascens perquè el primer equip de l'Eixample ja hi té una plaça. El partit de play-off d'aquest diumenge ha comptat amb la presència de Juan Carlos Hueto i Miquel Àngel Escarré, directius de la Federació Catalana de Futbol, i Rubén Jaén, seleccionador català sub-14 femení.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
2: Avui hem tingut una matinada i un inici de matí amb alguns ruixats molt febles, molt tímids aquí a la comarca. 0,2 dècimes de litre han caigut, per exemple, a Tordera, 6 dècimes, com a dades més significatives al Montnegre i també a Sant Cebrià de Vallalta, o 4 dècimes a la zona d'Arenys de Mar. Tot plegat ben poca cosa i, de fet, encara està caient alguna goteta, però esperem que les clarianes doncs vagin guanyant protagonisme i que acabem tenint un matí majoritàriament assolellat a tota la comarca. També aquesta tarda ha de predominar el sol, amb vent que aquest matí bufarà bàsicament de xaloc del sud-est, fluix en general, situació marítima dominada pel marejol, i aquesta tarda girarà cap a sud-sud-oest, un vent que serà lleugerament moderat cap a la costa del Maresme Sud, i serà justament aquí on trobarem àrees de maror pel que fa a l'estat del mar, amb unes temperatures que avui han baixat una mica les mínimes, l'ambient una mica més fresquet en aquestes primeres hores del dia i que també ens ha d'acompanyar aquesta tarda, tot i que evidentment amb més caloreta a les hores centrals de la jornada. De cara a demà esperem un canvi de temps. Al matí migdia dominarà el sol, l'ambient serà agradable, fins i tot les màximes podrien arribar a pujar una mica en relació a les d'avui, però de cara a la tarda ràpidament el cel s'ennuvolarà i cap a mitja tarda vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, començant des de l'interior cap a la costa. Es tracta del pas de la típica línia frontal dins d'una situació bàsicament estiuenca, que el que farà és això, que tinguem algunes precipitacions. No esperem que siguin molt abundants, però podien acumular-se puntualment al voltant dels 10 litres per metre quadrat, i amb un descens de temperatura que notarem ja de cara a la recta final de demà i sobretot divendres, especialment pel que fa a les temperatures nocturnes. Ara bé, divendres, malgrat que quedaran alguns núvols, en conjunt dominarà el sol, i el mateix esperem el cap de setmana. Un cap de setmana amb menys calor que el cap de setmana anterior, però un cap de setmana al cap i a la fi que serà estable, dominat pel sol i amb unes temperatures que cada dia anirien pujant una mica més.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps d'avui dimecres i també dels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, repassarem el més rellevant a les xarxes socials. Avui també parlarem amb en Lluís Prats, director de comercial de Gramona, ja que avui és el Dia Mundial del Sommelier, i també tindrem la secció de Llegim, la secció de llibres. Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
4: Pensar que finalment estigui tot el poble emocionat.
5: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
6: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
7: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
8: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
3: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
5: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
9: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
10: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: Molt bé, som-hi, ja estem de tornada en directe a l'Ona Maresme, un dia més acompanyant-te en aquesta tarda de dimecres, i ara és moment de les xarxes socials. Avui repassem el més important al Maresme en clau internacional i també el més curiós del dia amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com estem?
0: Molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis què és notícia avui al Maresme o què ens has preparat avui, perquè crec que no hi ha tuit.
1: Sí, bueno, us parlem d'una curiositat d'aquí de la nostra comarca, i és que, no sé si ho sabíeu, però és que el Maresme és una de les regions d'Europa amb major concentració de patrimoni modernista, i és que això és gràcies a la burgesia barcelonina, que fins a finals del segle XIX va escollir la comarca com el seu lloc preferit d'estiueig i també per la seva gran influència. Els rics industrials no es conformaven amb cases senzilles, ja que volien exhibir el seu estatus social, i és que per fer-ho van contractar els millors arquitectes de l'època, com són Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner o Josep Puig i Cadafalch, perquè dissenyessin les seves residències d'estiu, fàbriques, pantalons familiars i alguns edificis públics. Per això mateix, Canet de Mar, Argentona i Mataró doncs tenen aquests espais tan modernistes que coneixem avui en dia, Gemma.
0: Molt bé, doncs us animem a fer una passejada per els diferents pobles del Maresme que tenen doncs aquests edificis tan emblemàtics i doncs bé que són, podríem dir, tota una joia a la comarca. En clau internacional, què és notícia?
1: Doncs sembla que hi ha un gir de guió amb la visita del Papa a Catalunya, i és que tot apunta que Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i és que d'aquesta manera la pressió dels bisbes catalans, de bona part de la classe política i de diverses associacions de catòlics, sembla que hauria donat els seus fruits.
0: Molt bé, doncs em sembla una bona iniciativa que el Papa vingui doncs aquí a Barcelona i que parli el català, que és la llengua de Catalunya, no? Al final, per tant, no és una cosa tan estranya, podríem dir. I el tema curiós del dia, Martí?
1: Doncs la curiositat que us portem avui és que ahir a la nit un os va ferir 4 persones a la ciutat de Fukushima, al Japó. I és que va provocar el pànic als carrers d'una zona urbana i va acabar ferint, com hem dit, 4 persones, una d'elles d'alta gravetat, en dues fàbriques i en una zona residencial. Aparentment es tractava d'un exemplar jove i famolenc, acabat de sortir de la hibernació i que ha corregut pel barri en busca de menjar. Les càmeres de seguretat d'una de les fàbriques van captar com perseguia un jove i aconseguia atrapar-lo, moment en què un cotxe que passava l'ha encarat per fer-lo fugir. L'animal ha atacat també 2 treballadors d'uns 60 anys de dues fàbriques i una dona de 80 anys al barri residencial, i els han portat a tots a l'hospital. Com a conseqüència, s'ha decretat l'alarma a la ciutat i s'ha muntat un operatiu per capturar l'os, operatiu que aquest dimecres encara està en marxa. Al Japó, 13 persones han mort en atacs d'ossos en un any, així que s'ha de baixar la població d'aquest mamífer.
0: Déu-n'hi-do, jo em pensava que era un os. A vegades les osses, mamelles, no? De les que són doncs, dones, protegeixen els seus bebès i per tant ataquen, no? Però un os mascle que ha sortit de la hibernació és un cas estrany, no?
1: Sí, molt, molt curiós. Jo m'he quedat bocabadat quan estava buscant aquesta notícia, i sobretot la dada aquesta de que 13 persones hagin mort per atacs d'ossos en només un any al Japó, que ho trobo bastant, perquè bueno, és un fet bastant poc comú. El que ve és que allà els ossos doncs, és un animal bastant típic, però bueno, en fi, veurem com evoluciona el tema.
0: Doncs sí. Martí, anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona Maresme?
1: Crec que t'estàs rient perquè la curiositat d'abans crec que volies dir les osses femelles i has dit les osses mamelles.
0: He fet com tu, Martí.
1: Sí, ja ho he vist.
0: Pensant en el mateix.
1: Els tiros. Bueno, en fi, anem a fer la pregunta del dia, que també va en relació amb tot aquest tema de l'os que us hem comentat. I la pregunta és: què faríeu davant d'un os si us el trobéssiu pel carrer? Us donem quatre opcions. La primera és ficar-se a córrer. La segona és cridar desesperadament. La tercera és intentar espantar-lo. I la quarta és si li faríem una foto.
0: Jo així crec que triaria la primera opció de córrer, no? Perquè, clar, cridar, no sé, a no ser que cridis com un os i et vegi com una amenaça, però
1: fa veure una mica

0: Dani Grau.
1: Doncs sí, parlem amb el president del CNI, en Carles Ais. Bona tarda, Carles. Com estem?
2: Bona tarda, bona tarda a tothom.
1: Bé, jo encapçalava ahir l'informatiu en el titular de la notícia que vam fer ahir, com dient les relacions entre l'Ajuntament i l'entitat Cedim cada cop són més distants. Això ho resumeix tot, no?
2: Bé, hi ha una divergència amb el model de museu i això és un fet evident, no ara sinó des de fa temps, des de que vam acabar l'any Domènech i Montaner, que va, diguem-ne, fer tota la dinamització de l'espai al centre d'estudis durant tot l'any, i a partir d'aquí doncs hi ha hagut divergències, hi ha hagut també desacords, però el que hi ha hagut per sobre de tot és un canvi de criteri per part del regidor que va fer doncs, que el Cedim doncs, no donés continuïtat a la nostra, diguem-ne, participació doncs, en el projecte. No? Estem parlant de fa un any i pico, i des de llavors cap aquí el que hem vist és que el museu està en una fase de despersonalització total, és a dir, estem parlant que no s'està fent difusió sobre l'obra de Domènech i Montaner més enllà del que seria l'exposició permanent, exposició que té gairebé 15 anys, i a partir d'aquí doncs les accions que s'han fet doncs són accions que no tenen res a veure amb Domènech i Montaner. D'una banda, si parlem de l'exposició temporal que es va inaugurar fa poques setmanes en relació al fotògraf Eugeni Forgano, és una exposició doncs que, malgrat que reconeixem la vàlua del fotògraf canatenc, doncs no té res a veure amb el que seria, diguem-ne, el discurs que hauria de donar el museu i que d'alguna manera ha anat caracteritzant doncs tot el discurs al llarg de tots aquests anys. O bé, per exemple, una altra acció que és el mobiliari doncs que s'ha col·locat en l'antic menjador de la Casa Domènech, que és un mobiliari doncs de l'arquitecte Jeroni Granell, que ha estat cedit doncs per al Museu del Disseny, però que evidentment és un flanc, diguem-ne, a favor al que seria, diguem-ne, a un projecte museològic braç en relació doncs a la vida i obra de Domènech i Montaner. És probablement la solució més fàcil, però no la més fàcil, podem dir que no ha de ser la més correcta. Estem parlant doncs que si no tenim el mobiliari original, el que es pot fer és fer un tractament doncs museogràfic tou, que d'alguna manera no falsegi l'espai.
1: En aquest sentit, Carles, també en aquest comunicat contundent denuncieu o dieu que les obres d'accessibilitat que properament es porten a terme doncs deixaran coix al museu, perquè no es podrà accedir a complir la llei d'accessibilitat a la Casa Museu Domènech i Montaner, a la Casa Museu, que és a la Casa Museu, vull dir a la Masia Rocosa, que és el centre de creació de Domènech, que queda darrere de la casa, per entendre'ns.
2: El concepte d'accessibilitat és un tema, diguem-ne, complicat en tots els museus, i especialment doncs en una casa museu com és la Domènech i Montaner, en tant que forma part de dos edificis separats i units a partir d'un mòdul, diguem-ne, contemporani, i per tant doncs té la seva dificultat. La proposta que ha fet, diguem-ne, la Casa Museu d'obrir un nou accés, no la trobem malament, però el que sí que trobem malament és no donar una resposta global a l'accessibilitat. Estem parlant doncs que dels dos edificis, Can Rocosa és el que ofereix un 80% del discurs no només museològic, sinó també museogràfic de tot el museu. Per tant, és en aquest punt on calia centrar doncs aquesta, diguem-ne, millora en el cas de l'accessibilitat, o bé instal·lant un ascensor com es va fer a la Casa Domènech, o bé trobant una solució com posant una rampa pel carrer lateral que pugui accedir al primer pis. Solucions n'hi havia moltes, probablement per un valor inferior als 230.000 euros que ens valdrà aquesta nova entrada amb un mòdul, diguem-ne, de recepció, i que probablement doncs no resoldrà en la seva totalitat, que és el que plantegem nosaltres en l'espai. El que es fa realment és una democratització de l'accés, però en cap moment es resol el problema d'accessibilitat a l'espai més important del museu.
1: Què és Carles, la segona planta, no? Podríem dir, de la Masia Rocosa.
2: Bé, seria, no?, la primera planta de Can Rocosa.
1: A la primera planta.
2: Realment es concentra, sí, la primera planta, que és on es concentra doncs tot el discurs del museu, a partir del tractament de Domènech i Montaner com a arquitecte, com a intel·lectual, però també doncs com a polític i enquadernador.

0: Per tant, és una de les parts més importants, tenint en compte que en aquests moments la Casa Domènec hi ha un discurs molt diluït i pràcticament, diguem-ne, no aporta res en relació a la vida i obra de l'arquitecte.
1: Evidentment, aquest comunicat doncs dona fe de tot això, del que, de la vostra posició, però clar, estem parlant d'un dels més grans arquitectes de fama mundial, que diguéssim, que considero que casa seva no pot ser un poti-poti de diverses qüestions, que té prou d'entitat com per tenir casa seva, i només que casa seva sigui per donar a conèixer i preservar el seu llegat. No cal que hi hagin mobles d'un altre arquitecte o diguéssim qüestions de l'amic i sempre amb nosaltres fotògraf Eugeni Forcano, seria això.
0: De fet, és el missatge que transmet aquest comunicat, és un toc d'alerta de dir no anem bé, i esperem doncs que hi hagi doncs com a mínim un redreçament per tal de poder doncs intentar que la vida i obra de Domènec i Montaner doncs es pugui difondre, com ho estem fent des del Centre d'Estudis Lluís Domènec i Montaner des de fa una pila d'anys, i per tant no tindria cap sentit que nosaltres comencéssim a investigar altres arquitectes que no tenen res a veure amb Domènec i Montaner o de qualsevol fotògraf que estigués vinculat doncs amb el poble o amb qualsevol cosa, no? Per tant, això no seria entès per a tots els nostres, diguem-ne, col·laboradors, i per tant doncs una mica és el que denunciem en aquest comunicat, així com també doncs també denunciem que el model de governança doncs que es vol aplicar amb els estatuts de la Casa Museu que es van aprovar la setmana passada en el ple, doncs no és el document més escaient per tal de determinar qui ha de governar aquest museu.
1: Què hi trobeu a faltar en aquest en la aprovació de...
0: En primer lloc, aprovar uns estatuts amb un organisme que per si mateix no té entitat jurídica com és la Casa Museu, no té gaire sentit doncs d'aprovar els estatuts, sinó que s'ha de regular a partir d'un reglament. Els estatuts tenen sentits en el moment en què els museus són organismes autònoms i per tant tenen una autonomia i per tant tenen el que seria doncs un ens, diguem-ne, jurídic propi, no? A partir d'aquest moment doncs la governança recau a mans doncs d'un consell assessor o un consell, un patronat en el cas de les fundacions, que són els que regulen. A partir d'aquí doncs tenim uns estatuts que no aporten res de tot això, si bé és cert que el regidor va dir doncs que la governança a partir dels consells d'assessors es faria a partir d'un reglament, però és anar, diguem-ne, multiplicant els documents, i que evidentment amb un sol document com podria ser el reglament de la Casa Museu es hagués pogut contemplar aquesta governança, que d'alguna manera el que faria és donar peu a l'entrada del que és el coneixement científic en el que seria el dia del museu. En aquests moments, a partir d'aquests estatuts que es van aprovar, la governança recau a l'equip de govern, a la junta de govern i al ple municipal, així com la tècnica de patrimoni, que és la persona doncs que té la direcció del museu, no? Per tant, recaure només a aquestes persones la governança del museu, cap d'elles especialista en Domènec i Montaner, doncs evidentment això el que fa és provocar doncs una gran preocupació per al que seria, diguem-ne, el futur de l'equipament.
1: En aquest sentit, Carles, aquest és això és el que denuncieu, i per tant, a partir d'ara, tot i que les coses semblen distants perquè els arguments que poses sobre la taula són contundents, en podríem dir, l'actitud del CEDIM continua sent de mà estesa, pregunto, no sé.
0: Nosaltres vam trencar relacions amb el regidor en el moment en què va variar el que seria l'acord que havíem arribat i que a més havíem donat el vistiplau per les dues bandes. Entenem doncs que és una persona a la que li hem perdut la confiança. Això no treu de totes maneres que quan una cosa es fa mal feta doncs el CEDIM anirà denunciant públicament doncs que ens estem, diguem-ne, sortint del que seria, diguem-ne, el sentit comú, i per això parlem en aquest moment d'aquesta despersonalització. I és evident doncs que en el moment en què hi hagi un canvi de titular, nosaltres tenim la mà estesa, com sempre l'hem tingut, a nivell de Canet, amb totes les activitats que fem i amb el compromís doncs, que tenim com a centre, com l'únic centre d'estudis actiu al voltant de la figura i obra de Lluís Domènech i Muntaner. I, per tant, podem dir doncs, que el prestigi que té l'entitat en el món domenequià doncs hauria de revertir no només en tot el que fem, sinó també en poder col·laborar a l'hora doncs, de projectar el futur d'aquesta casa museu. Però podem dir que haurem d'esperar que arribin nous temps i que a més aquests temps doncs, estiguin doncs, acompanyats doncs, de confiança per poder doncs, tornar a participar-hi.
1: Doncs gràcies, Carles. Saïd, president del SADIM, la confiança, evidentment, quan es perd és un fotut i quan, diguéssim, i recuperar, doncs costa molt. Aquesta paraula, déu-n'hi-do, la confiança es dona, però, diguéssim, es perd molt, molt ràpid i a vegades és impossible de recuperar. Esperem que vinguin millors temps perquè Canet se'n beneficiarà. Carles, gràcies i abraçada forta. Gràcies.
0: A vosaltres.

0: I quan falten 8 minuts per arribar a les 4 de la tarda, moment de les efemèrides amb en Martí Capçada altra vegada, i primer comencem felicitant el famós o els famosos que fan anys un 3 de juny, Martí.
1: Doncs sí, comencem felicitant a un famós que fa anys avui, dia 3 de juny, i parlem de l'extenista mallorquí Rafa Nadal, que en fa 40.
0: Molt bé, doncs mira, precisament d'en Rafa Nadal ara hi ha un documental a Netflix que l'he vist anunciat durant aquests dies. Mira, i de fet està jugant encara.
1: Sí, sí, sí, jo me l'he vist, aquest documental.
0: Ah, sí? I, què tal? Sí. Bé o no?
1: Sí, sí, sí, és que a mi, bueno, ja ho saps tu, Gemma, però jo des de fa mig anyet o així m'he apuntat a jugar a tennis amb els amics i clar, m'agrada molt perquè explica la història del Nadal des de petit fins ara als seus últims partits, i clar, estem parlant d'una llegenda i el sacrifici que suposa un esport com el tennis, bueno, no t'ho pots ni imaginar, i la veritat és que impacta.
0: De fet, diuen que quan no juga va coix del dolor que
1: sí,
0: té.
1: Sí, sí, sí, sí, correcte, això ho tracten molt al documental, precisament, de que li es veu que té com una espècie de malaltia crònica a la planta del... No, no sé si és a la planta o a quina part del peu, i que ha estat tota la carrera que cada any que anava passant ell creia que potser seria l'últim any, que sí. No sé si això podés part dels seus èxits perquè li ha fet anar a tope, o encara hauríeu agrandat més la seva llegenda, no ho sabrem mai.
0: No, exacte. I avui és el Dia Mundial o Internacional de què?
1: Doncs de la bicicleta. O sigui, és el Dia Mundial de la Bicicleta, una miqueta per promoure aquest transport. Així que no sé si ets d'anar amb bici tu, però mira,
0: no,
1: si ho
0: ets... No, gens, gens, gens.
1: No? Però hi saps anar?
0: Sí, perquè és allò que mai s'oblida, no? Anar amb bicicleta, sí. Quan fa molts anys que no hi vas i t'hi puges, crec que saps tornar a fer-ho, però no sóc gaire habilidosa en aquest aspecte.
1: Bueno, doncs per qui ho sigui una miqueta més que tu, Gemma, doncs que sàpiga que avui és el Dia Mundial, i bueno, i si tu que ets més d'anar amb cotxe o això, ja el celebrarem un altre dia, aquest dia.
0: I tant que sí. I bé, efemèride musical, Martí, anem directe a l'efemèride musical.
1: Som-hi, doncs, tal dia com avui, l'any 2014, el grup Fifth Harmony llança el senzill principal del seu àlbum de debut, anomenat Reflection. I és que va ser un dels primers grans èxits que va posicionar el grup, on llavors militava Camila Cabello, en l'escena del pop global. Una de les cançons principals van ser Worth It, i sense dubte el gran èxit de l'àlbum i la cançó que les va catapultar definitivament a les llistes de ventes en tot el món, reconeguda instantàniament pel seu característic riff de saxofon. Precisament, la cançó aquesta de la que parlem, Worth It, és la que estem escoltant de fons, que segur que molts de vosaltres la coneixeu.
0: I tant, no, a mi em sona moltíssim. Saps quan les emissores posen de forma ininterrompuda una cançó? Cada dia, la mateixa cançó. Va haver una època que aquesta cançó sonava a totes les emissores. No sé si et sona a tu.
1: Sí, i tant. Tens raó, és cançó molt d'emissores musicals, i que bueno, en el seu dia ho va petar, encara avui en dia crec que és una cançó molt famosa.
0: És com la de Superestrella d'Aitana, que la cançó està molt bé, però clar, quan l'escoltes 500.000 vegades ja cansa.
1: Sí, acabes una mica fart, però bueno, jo encara m'agrada, és la típica que si estàs a una discoteca i sona la Superestrella, tothom està content.
0: Sí, podria dir que sí.
1: No sé, em dóna a mi la sensació,
0: Tu, Martí, amb qualsevol música t'animes,
1: Sí, jo no sé si és amb qualsevol música o que amb un parell de cubates a sobre, llavors ja qualsevol cosa és benvinguda. Però
0: perfecte,
1: sí.
0: Doncs 20 segons, Martí, i arribem a 57. Moltes gràcies.
1: A tu.

0: l'Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir.
1: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
6: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
7: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
8: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
9: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
10: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
11: Ràdio Palafolls.
10: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
11: Escoltes...
10: Ràdio Palafolls, el 107.7...
11: FM.

0: L'Ajuntament obre un nou termini excepcional de preinscripció pel casal d'estiu. Des d'avui mateix i fins al pròxim diumenge, les famílies interessades poden sol·licitar una de les places que han quedat vacants després del primer període de matriculació al casal. Un cop finalitzada la primera fase d'inscripcions i confirmat el pagament de les matrícules, l'Ajuntament ha detectat que han quedat places lliures en tots els torns del casal d'estiu. És per això que s'ha fixat aquest nou termini de preinscripció excepcional per tal que cap infant es quedi sense l'oportunitat de gaudir de les activitats de lleure de l'estiu. Segons les dades facilitades pel Consistori, el volum de places alliberades permet obrir noves sol·licituds tant pel juliol com per l'agost. Concretament, les vacants disponibles són 38 places la primera quinzena de juliol i 37 la segona quinzena. A l'agost hi ha 13 places la primera quinzena i 17 la segona. De moment ja s'han concedit definitivament un total de 495 places sumant tots els períodes després que les famílies hagin formalitzat el pagament corresponent. Les famílies d'infants que vulguin optar aquestes places vacants poden fer el seu tràmit a través de dues vies. Es pot fer telemàticament mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament o de forma presencial a les oficines de l'Ajuntament, sempre amb cita prèvia. El termini finalitza el 7 de juny, diumenge. Posteriorment, la llista definitiva de les places d'aquest nou procés s'aprovarà en una pròxima junta de govern local. Enguany, al casal d'estiu, recordem que es farà les instal·lacions de Mas Prats. Els preus es mantenen respecte a l'anterior edició, amb un cost de 60 euros per quinzena en torn de matí i 55 pel torn de la tarda, a banda d'una quota addicional per materials. El servei també ofereix opcions de menjador i acollida per facilitar la conciliació familiar.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
1: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
3: I quan passen pràcticament 3 minuts a les 4 de la tarda, és moment de remenar entre els arxius a la comarca amb el nostre company, en Jordi Prats Avall. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
4: Bona tarda, Gemma. Molt bona tarda a tothom. Doncs avui destacarem un article del Punt Diari amb data del 3 de juny, però del 1994, on es destacava l'original, i ho dic entre cometes, i així una miqueta no té ser la ironia, de l'original idea del cap de policia local de Pineda de Mar llavors, que llogava un autocar per portar els 18 agents que havien de declarar a l'Audiència de Barcelona en un judici d'un cas de tràfic de droga i que no va acabar de funcionar. Us explico. Només 4 periodistes es van presentar aquella jornada a 8:45 del matí per agafar l'autocar i cap veí del barri de Poblenou, el barri més perjudicat per la droga, ni cap representant d'entitats locals, que també era la intenció, que no va aprofitar la invitació de viatjar en autocar acompanyat dels agents a Barcelona en un acte que havia de ser de germanor entre policies i ciutadans amb una finalitat conjunta, la lluita contra la droga. L'experiència es va convertir en una simple excursió a Barcelona, molt a prop de l'Arc de Triomf, però l'objectiu de la visita no era observar monuments i contemplar l'estètica urbana, sinó que es tractava d'anar a declarar en un judici que finalment es va suspendre perquè els acusats no van comparèixer. Els 3 acusats van ser detinguts el desembre de 1992 per un presumpte delicte contra la salut pública després que la policia local de Pineda, en una operació que va durar 6 setmanes, els filmés en un vídeo quan traficaven amb heroïna. L'operació va ser llarga, complexa i costosa per l'Ajuntament de Pineda, que hi va invertir més de 2 milions de pessetes, atès que s'hi havia dedicat gairebé tota la plantilla amb les hores extres que això també comporta. Tot i saber que hi havia moltes possibilitats que se suspengués el judici, la policia local va llogar l'autocar per viatjar a Barcelona. Una excursió que va costar 300.000 pessetes a les arques municipals, comptant el lloguer de l'autocar, les hores extres dels policies, tant dels que havien d'anar a declarar com dels que havien de suplir els serveis d'aquests que havien d'anar a declarar, i també l'esmorzar. Escolta, un viatge a Barcelona a tutiplén, que sembla que va costar molt, Gemma, però va ser poc efectiu.
3: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
4: Fins ara, gràcies.

0: I avui és el Dia Mundial del Sommelier i per celebrar-ho parlem amb en Lluís Prats, que és director comercial de Gramona i també sommelier. Lluís, bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
1: Molt bona tarda, Gemma. Què tal?
0: Molt bé. Molt contents de tenir-te avui amb nosaltres. El primer tema que ens desperta curiositat és saber si un vi car no sempre és millor que un vi més econòmic. Aquesta tendència que tenim a vincular el més car amb el més bo, és així?
1: No és ben bé així. Hi ha un factor sempre de màrqueting o d'exclusivitat que pot ser que faci que un vi sigui extremadament car. I no per això té que ser el millor vi. Segurament és bo, però no ha de ser sempre una referència al preu. El preu ens posiciona una mica, ens dona un punt de referència, però hi ha altres factors importants a tenir en compte.
0: Uh-huh. Com per exemple?
1: Doncs a l'hora de pensar en un vi, a part de pensar en la zona, en el territori, és important pensar en el celler, per exemple, no? El celler al final és una marca com quan penses en un restaurant. Hi ha restaurants que saps que al darrere hi ha un gran cuiner, un gran chef, i allò ja et dona una pista de que segurament menjaràs bé. No t'està dient el preu directament, però sí indirectament et situa en un nivell de preu. Però pot ser que vagis en aquell restaurant i tastis un plat que sigui caríssim. No té per què ser el millor plat de la carta d'aquell restaurant, però saps que hi menjaràs bé. Doncs en el cas del vi passa una mica el mateix. Hi ha cellers reconeguts de molts anys que treballen molt bé, que han fet molt bons productes i que saps que allà pots trobar productes de diferents estratos de preu i segurament tots tindrà una qualitat bastant bona o bastant acceptable.
0: Lluís, portes molts anys en el sector, crec recordar que portes 17 anys, no?, en el món del vi.
1: No, en el món del vi 17 anys porto a Gramona. En el món del vi porto uns 30 anys aproximadament, 32 anys.
0: Doncs sí. amb tanta trajectòria i tant de recorregut, quina és la major barbaritat que has vist fer amb una ampolla de vi o de cava?
1: Ostres, n'he vist moltes, però segurament a vegades la major barbaritat és no tenir-li algun respecte. Hi ha fricades d'aquestes que veus que es fan sobretot en moments festius, a zones on es toca molt de diner, a Eivissa, on sigui, on la gent fa barbaritats amb ampolles d'escumós que són molt cares i que se'ls hauria de respectar una mica més, no? Jo crec que el món del vi i de l'escumós, però el món del producte de luxe, del consum de producte de luxe, fa que es vegin moltes barbaritats, no? Després n'hi ha d'altres que són menors. Jo he vist gent posar gel en el vi, però en un moment donat pot tenir una certa explicació, doncs, perquè aquell vi estava prou calent i si ho fas amb compte i si poses una mica de gel per refredar i després el retires perquè no aigualeixi el vi, pot tenir un sentit, però hi ha gent que ho fa directament perquè li agrada així i és respectable, però bé, estan espatllant una mica aquell producte o posant-li gasosa. En tot cas, això passaria a ser per mi un altre tema, que serien combinats, que la gent els demonitza a vegades i no té per què ser així. Vull dir, jo sempre he pensat que si has de posar gasosa en un vi, que sigui un vi bo, perquè com a mínim no et farà mal. Si et prens un vi dolent amb gasosa, no el farà més bo el fet de que portis la gasosa, no?
0: Clar, totalment. Creus que es pot aprendre a tenir un bon paladar o més aviat és un do? Perquè hi ha gent que té una certa tendència a dir aquest vi és bo i l'encerta, no? Això es treballa?
1: Sí, el 90% de les vegades això és un tema d'assaig, de poder assajar, de poder entrenar. L'olfacte s'entrena, el paladar s'entrena i s'entrena al llarg de molts anys de tastar molt. Els sommeliers acabem mirant de retindre una sèrie d'informació al nostre cervell, que el que fa és que quan olores un vi automàticament allò vagi al registre d'aquell tipus d'olor i li puguis posar un nom. I en el gust passa exactament el mateix, però això s'entrena. I després hi ha una molt petita part de gent que té un do, que té un do per l'olfacte, que és molt, molt sensible, però que si no l'entrena tampoc servirà per res, perquè al final tu mai pots dir res d'un vi que no coneguis els aromes del vi. És a dir, si no coneixes referents aromàtics dins del món del vi i no has tastat segons quins vins, difícilment podràs parlar d'allò que no coneixes, no? Per molt que tinguis una capacitat olfactiva molt bona. Per tant, el més important per un sommelier és tastar molt, i sobretot tastar a cegues, que no et condiciona visualment allò que estàs tastant.
0: Parlem també de la gent jove. Els joves veuen menys o més vi que fa uns anys?
1: Les estadístiques diuen que veuen menys. Diuen que veuen menys, però jo crec que s'ha de matisar una miqueta. L'accés al món del vi mai ha estat tan fàcil com a dia d'avui. Mai hi ha hagut tanta oferta i amb un nivell de preu relativament econòmic com a dia d'avui, i amb tants vins de bona qualitat com a dia d'avui. El que passa que hi ha una tendència, que això ho comentem als col·legues en el nostre sector des de fa un cert temps, que hi ha una tendència com a demonitzar l'alcohol, i s'ha ficat el vi en aquest apartat d'alcohol, que s'hauria de diferenciar molt, perquè una cosa és l'alcohol d'un destil·lat i una altra cosa és el vi. Que el vi és cultura, és país, és terrer, és arrelament, és moltes més coses, i el consum, i és un aliment, i el vi amb consum moderat pot aportar molt gastronòmicament. El problema és que a dia d'avui això està com una mica esbiaixat, i jo comento moltes vegades, el jovent diu, no bec vi, o no bec escumós, o en segons com demonitzen l'alcohol, però després acaben bevent begudes energètiques, que és el pitjor que poden prendre, no? Que millor que prenguin un bon vi o un bon escumós, que no pas begudes energètiques en segons quins destil·lats, no?
0: Totalment. Explica'ns també el tema de la DO, què ha passat exactament, sí. Si ens ho pots doncs resumir i explicar.
1: La DO? Quina DO?
0: La DO Cava.
1: Cava. Sí, és molt fàcil. La DO Cava va néixer ja una mica esbiaixada, perquè va néixer no com una DO, sinó com un mètode. És a dir, una denominació d'origen, com el seu nom indica, és una denominació d'un espai en concret, d'un terrer, d'un territori, no? Com pot ser DO Rioja, doncs és el terrer d'allà de la zona de Rioja. No tindria cap sentit que el Penedès s'estigués elaborant un vi amb DO Rioja, perquè no seria lògic. En canvi, amb la DO Cava, tu pots elaborar un escumós amb DO Cava a Catalunya, a Rioja, a Extremadura, a València, a Galícia, a tot arreu del territori. Per què? Perquè no es va fer realment com una denominació d'origen, sinó com un mètode, el mètode que antigament es deia mètode xampanyois o mètode tradicional, que és el que fan servir el xampany per elaborar un vi escumós. Per tant, nosaltres, que feia molt de temps que estàvem intentant canviar una mica les coses des de dintre, el Xavier Gramona, juntament amb el Tom Mata Recaredo, van apostar per intentar zonificar dins de la DO Cava, que hi hagués doncs la zona de Penedès, que hi hagués la zona d'Alacant, o la zona de Rioja, o la zona de Bonsiqui. Per què? Perquè allò et dona una tipicitat, un terreny, una climatologia, i això ho van mirar de fer amb un segell de garantia que era Corpinat, que Corpinat no és una DO, sinó que és un segell de garantia, i és una associació que acull aquells cellers que volen tenir aquesta zonificació, aquesta tipicitat, i que a més tenen un nivell d'exigència de qualitat molt elevada. Això no es va veure amb bons ulls a dins de la DO Cava, perquè els que tenen interessos són els cellers més grans i no van voler fer això, i aleshores una sèrie de cellers van decidir marxar de la DO Cava i entrar o formar aquesta associació, aquest grup de Corpinat, on, insisteixo, l'exigència és sobretot en termes de qualitat i sobretot de zona d'origen.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: No sé si m'he explicat
0: sí,
1: bé, però...
0: i tant. No, no, t'has explicat fantàsticament. Lluís, també et volem preguntar, ja per anar acabant, quin és el vi o escumós que més espectacular que hagis tastat mai a la teva vida?
1: Ostres, doncs n'he tastat molts, gràcies. A la meva trajectòria he pogut tastar molts. I mira, d'escumosos... n'hi han molts, sobretot evidentment a la zona de Xampanya que és els que ho van començar i ho van fer superbé, però no tot el que és Xampanya és bo, igual que no tot el que és Rioja és bo, ni tot el que és Bordeus o Borgonya és bo ni és dolent, és a dir, hi ha de tot a tot arreu, no? A la zona de Xampany, tots aquells escumosos que tenen 10 anys de criança normalment són excel·lents, perquè aquesta llarga criança és la que fa que un escumós sigui excel·lent. En el cas de Catalunya, doncs exactament igual. I dins de la Deo Corpinat tens, evidentment, els de Gramona, que me'ls conec de cada dia, les Enoteques, el Sallavalla, el Tres Lustres, però el Turó de Mota de Recaredo, de Josep Coca i Sabater, el Josep Coca, el Llopar, l'Original, que també té molt bona projecció com a escumós i de llarga durada. Uh-huh. Vull dir, tenim realment molts escumosos i vins de qualitat, perquè pensa que només a Catalunya tenim 11 denominacions d'origen de vi, que fa que puguis trobar grans vins no només a la zona de Priorat, que a vegades s'emporta una mica més la fama, sinó a Montsant, a la zona de Bages, a Penedès, a la zona de Costers del Segre o cap a l'Empordà. Vull dir, tenim moltes zones amb grandíssims vins i jo animo a la gent que realment els pugui anar coneixent i anar tastant a través de la quantitat de vinoteques que tenim en aquest país, que ens ajuden molt.
0: Doncs sí. Lluís Prats, director comercial de Gramona, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, Gemma. Una abraçada ben forta.
0: Seguim a l'Ona Maresma. 4 infants saharauis passaran els mesos de juliol i agost a Malgrat i Santa Susanna gràcies al programa d'acollida Vacances Sant Pau, impulsat a Malgrat per l'associació solidària Malgrat amb el Sàhara. En parlem del projecte amb el seu president, Josep Gelpí.
2: Bé, aquest estiu diversos infants saharauis tornaran a passar els mesos més calorosos lluny dels camps de refugiats gràcies al programa Vacances en Pau, una iniciativa solidària que permet acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu en diferents famílies d'aquí del territori. A Malgrat, el projecte el porta doncs l'associació solidària Malgrat amb el Sàhara i avui volem conèixer millor doncs aquesta iniciativa, saber com funciona el programa d'acollida i quines famílies doncs, bueno, saber si encara es necessiten famílies o si no quins requisits es demanen perquè aquestes famílies doncs puguin optar i participar a aquest programa, no? En parlem amb el president de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, en Josep Gelpí. Josep, encantat de que estiguis aquí amb nosaltres.
3: Bona tarda i gràcies per convidar-nos.
2: Bé, en primer lloc, explica'ns exactament què és el programa Vacances en Pau i com funciona.
3: Bé, el programa Vacances en Pau es neix el 1987 aproximadament, que varen venir davant de la necessitat dels nens i nenes refugiats en el Sàhara Occidental, del Sàhara Occidental a Algèria, al sud-oest, i per crear aquesta necessitat que tenien aquests infants, doncs per veure com funcionaria. Venien col·lectivament, estaven en llocs tots junts, però a partir d'aquí es van anar desenvolupant i millorant pel fet de que pogués sortir el màxim nombre d'infants des d'allà. Uh-huh. Aleshores, al principi venien molt poquets, però això es va anar desenvolupant a nivell de Catalunya, de tot el territori i alguns altres països d'Europa, sobretot del sud, en què aquests infants podien gaudir d'una climatologia, bàsicament, una climatologia totalment diferent d'allà on estan durant l'estiu, que l'estiu es arriba a 50 graus a l'ombra. Uh-huh. Aleshores, es va crear aquest treball que és de formigueta, però que es comença a partir del gener, bé, a final d'any ja es comença a treballar i veure les necessitats i els que podran sortir, fins a arribar a les dates que estem ara, que ja gairebé estem tancant les llistes dels que dels infants que podran sortir dels campaments aquest estiu.
2: Val, aclarem que l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara és de les pioneres en aquest projecte?
3: Bé, aquí Malgrat, de fet, l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, primer hi va haver-hi la plataforma Malgrat amb el Sàhara, perquè ens va venir aquesta informació arrel d'una entitat de Girona, ens va arribar aquí, que era quan hi havia el tema de Bòsnia, i en aquells moments hi havia Malgrat Solidari. A partir d'aquí es va començar, la informació ens va arribar, es van començar a buscar famílies, llavors es va crear la plataforma, però a mesura que vam anar passant els anys, com que teníem més necessitats i econòmiques i tot, doncs era recórrer a l'administració local. Per tant, llavors el 2004 va ser quan ens vam crear, però això ja va començar el 1996 aquí a Malgrat, és a dir, des de, per la costa, des de Girona fins a Malgrat, i de Malgrat em sembla que després també hi havia Badalona. En tots aquests anys ha anat augmentant el nombre de pobles, per la costa i a l'interior és igual, perquè poguessin venir el màxim d'infants.
2: Val, i vosaltres quins pobles cobriu, a part de Malgrat? Cobriu altres pobles
3: bé,
2: de la comarca?
3: Bé, nosaltres sí, ens van creure que podríem portar a terme 7 pobles d'aquí al voltant, que fem per la costa des de Tordera fins a Sant Pol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Hi havia hagut els seus temps àlgics i havíem arribat a tenir 17-18 infants en tota aquesta zona, que era un nombre important, i ara doncs, bé, des de la pandèmia això va davallar molt perquè la gent es va refredar, és a dir, em refereixo a les famílies voluntàries d'acollida, i intentem tornar a anar fent aquest treball de formigueta per augmentar el màxim possible el nombre de famílies voluntàries d'acollida.
2: Val, aquest any quants nens saharauis, nens i nenes, vindran aquí a, bueno, vindran a Malgrat i a la resta de pobles que sí. Porteu vosaltres?
3: Aquesta treballada també és a nivell de tot l'estat espanyol, que és on majoritàriament venen més infants, eh? Aquesta treballada doncs ha sigut importantíssima per tot arreu, i parlant concretament a Catalunya, doncs de just abans de la pandèmia potser estàvem a l'entorn d'uns 600 infants, i ara estem a l'entorn de 200, que ara no sabem els nombres d'aquest any, el número d'aquest any, però uns 250, als voltants de 250.
2: Val, és a dir, que encara no podem concretar els d'aquí Malgrat, els nanos que vindran aquí Malgrat?
3: Sí, els d'aquí Malgrat, si jo parlo al nivell general de Catalunya.
2: Val, i aquí Malgrat?
3: D'aquí Malgrat, si res no capgira, de moment estem amb 4 infants.
2: 4 infants.
3: En la zona d'aquí Malgrat.
2: Val, 4 infants que estaran en 4 famílies, entenc?
3: Sí, no, hi ha una família que en té 2, perquè per combinacions que hi van haver són de Santa Susana, aquesta família, i llavors dues famílies d'aquí Malgrat que en tindran un cada un.
2: Val, a part de Malgrat, Tordera, Sant Pol, sabem dades?
3: No, aquest any Sant Pol, Santa Susana i Malgrat, de moment són on hi ha tan sols dues famílies voluntàries d'acollida. Sí que hi ha hagut algú que s'ha demanat informació de Pineda o de Tordera, però no ha acabat de Palafolls també, però no ha acabat de quallar. Què passa? És que molta gent, doncs, com que són 2 mesos l'estada que estan aquests infants aquí, juliol i agost, que és quan hi ha més necessitat d'anar als campaments, que ells tampoc van a escola, molta gent té programades unes vacances, que si tenen un mes o tenen 3 setmanes, etc. Totes aquestes coses que els refreda una mica el fet d'apuntar-se en aquest projecte.
2: Clar, i bueno, a part de que t'has d'adaptar una miqueta, no? Doncs això, no? A tenir un nen o una nena aquí un estat d'un cert temps, també entenc que has de complir amb uns requisits, pot ser?
3: Sí, evidentment. A veure, nosaltres un dels bàsics, dels requisits bàsics, és que tinguis temps per dedicar a aquest infant, en què pot ser que aquesta família sigui una família que tingui fills, que no tingui fills, que sigui monoparental, és igual. El fet no serà millor ni pitjor. És una qüestió que hi puguis dedicar temps. I que hi ha les necessitats bàsiques de cop pel fet que els atraiem dels campaments, que són doncs aquesta alimentació equilibrada, aquestes visites mèdiques, visites odontològiques, oftalmològiques, perquè tot això ho reben allà i pateixen molt. I això és un dels requisits importants. Llavors n'hi ha algun altre que quan estan els infants aquí i que demanem a la família que pugui participar també, quan hi ha alguna concentració, que a vegades normalment es fa, o alguna concentració o manifestació a Barcelona, Llavors, si hi ha algun ajuntament que puguem fer la benvinguda, també és viatge, llavors ja no estan obligats, però qui vulgui pugui anar al Parlament, que els hi fan una rebuda en aquests infants a nivell de Catalunya. Bé, són aquestes coses bàsiques, però ja dic, primordialment és de que es tingui temps igual que dedicaries a un dels teus fills, i aquestes necessitats bàsiques com és la revisió mèdica i el i l'alimentació, que de, per descomptar l'alimentació, tot i que ells no mengen porc, ho dic ja i aprofito perquè no mengen halufo, però que l'alimentació equilibrada aquí la tenen, i els hi veus un canvi físicament des dels primers dies d'aquests dos mesos cap al final, doncs que ha canviat, perquè allà la necessitat és molta.
2: Clar, clar, s'entén, també ara que ho explica s'entén també perquè és cada cop més complicat, no?, amb l'enduriment de la vida, la gent que té els seus camps, també que les coses estan més cares, és més difícil, no?, comprometre's, sí, sí, agafar, acollir a un nen o una nena de manera temporal, ni que sigui a aquests mesos d'estiu, però bé, què representa? Perquè m'ha agradat això últim que has dit, no?, l'evolució del nen, no?, quan arriba aquí...
3: Sí, físicament, físicament, a veure, aquí com venen els infants, n'hi ha que, com els d'aquí, que són de vida, és a dir, que els agrada menjar molt, i n'hi ha que no els agrada menjar tant. Llavors, la qüestió és que serà una alimentació equilibrada, i allà que sempre, gairebé sempre mengen el mateix. Ara, per exemple, avui és el de la festa del xai, Eid Mubarak, a tots els musulmans. Doncs allà doncs faran la gran festa i menjaran un xai entre no sé quants membres de les famílies, i que s'ho reparteixen entre els veïns i tot. Carn no és que en mengin gaire, mengen carn de camell i cuiden algunes cabres, llavors això, però és unes coses molt puntuals, perquè bàsicament doncs els ajuts que reben, que s'han retallat moltíssim des de l'ACNUR i el PAM i la PAM, i amb aquests ajuts internacionals, llavors hi ha les possibles caravanes que es puguin realitzar des d'aquí i que s'envien davant de les necessitats que tenen en els campaments.
2: I quina és la seva experiència, o sigui, quan acaben aquest temps, no? O sigui, de tot el que viuen allà i el que viuen aquí, és a dir, què és el que s'emporten? Perquè entenc que clar, això ho heu viscut altres anys, els nens aquests repeteixen, tornen a venir, què
3: sí,
2: passa?
3: Sí, a veure, el projecte és de 8 a 12 anys. El que passa que durant aquesta reducció de quantitat de famílies voluntàries d'acollida, aquests nens mirem de que repeteixin, potser no repetiran els 4 anys, potser en repetiran 3, però que hi hagi un seguiment, perquè ara hauran de venir aviat els del 2016, que puguin participar al màxim nombre i que puguin gaudir d'aquests mesos. El fet de que venen aquí, hi ha d'haver-hi també que si poden participar amb casals o és igual, o amb els coneguts d'aquí, aquest intercanvi cultural d'una zona amb l'altra, i ells això s'ho emporten molt contents, no? De fet, a vegades n'hi ha que diuen ara tots tenen mòbil per facilitat, vull dir que hi ha aquest contacte que es realitza d'aquí amb les famílies dels campaments, les famílies biològiques amb les voluntàries tenen un cert contacte periòdic o així, i van parlant, a part de quan hi ha els infants aquí, que sempre estan un cop o dos a la setmana, parlen amb la família, no? Això els nanos llavors ho expliquen, no? Que si el mar, que no els agrada gaire, n'hi ha pocs que els agradi el mar, però la piscina sobretot, el tema de gelats, a veure, tota aquesta sèrie de coses que allà estan tan mancades, doncs llavors ho plasmen a la família de la manera que ho han viscut ells. Jo recordo abans que els primers anys se'ls hi feia moltes fotografies i es feia un àlbum i se'ls hi donava, i llavors allà ells ho tenien com un tresor. Ara, evidentment, no tenen el telèfon d'aquí, però com que hi ha els mitjans per poder enviar les fotografies a les famílies d'allà, doncs bé, és un altre sistema, perquè vegin des d'allà què és el que hi ha aquí.
2: Déu-n'hi-do aquest projecte de Vacances en Pau. Avui ho hem parlat amb en Josep Gelpí, president de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara. Josep, des d'aquí, Malgrat, tornem a convidar de cara a un futur perquè ens expliqueu futures activitats des de l'associació i perquè mantinguem el contacte, i res, desitjar-li molt bona tarda, que vagi molt bé.
3: Nosaltres agraïm la vostra col·laboració per poder donar ressò d'aquest projecte i a veure si de cares a l'any vinent podem aconseguir que puguin venir més infants i que puguin passar els estius tant, aquí els passem molt calorosos, però allà en els campaments de refugiats encara més. És donar-los un cop de mà i que en treguin el màxim profit possible.
2: Perfecte, vagi molt bé, gràcies.
3: Gràcies.
0: Dos quarts de cinc de la tarda, moment de repassar la pregunta del dia. Martí, què estàvem preguntant a l'Ona Maresma?
4: Doncs, Gemma, recordem la pregunta del dia i era com reaccionaríeu si anéssiu pel carrer i us trobéssiu un os. Les opcions eren ficar-se a córrer, ficar-se a cridar, espantar-lo o tirar-li una foto. I de moment he de dir que crec que els nostres oients s'estan decidint per les opcions més sensates, ja que un 50% de la gent ens diu que es ficaria a córrer i l'altre 50% que es ficaria a cridar. És a dir que, bueno, podeu seguir votant i a veure si es decanta la balança.
0: Molt bé, doncs al final del programa, els últims 10 minuts, farem, doncs, conversarem sobre aquesta qüestió. Per tant, ara de moment només ens fixem en com van els resultats a les xarxes. Que recordem, la pregunta del dia és com reaccionaríeu si us trobéssiu un os pel carrer, no? Si correríeu, el cridaríeu, o bé, també fins i tot hi ha l'opció de fer-li una foto, Martí? Aquesta opció potser algú la posa.
4: Exacte, a molt veure, bé. Clar, ens hem de ficar sí. La situació... Digues, ja, bon no, no, no. Donar, eh? Sí.
0: marxem, fins ara.
4: Vale, fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: I l'episodi d'avui de la secció de llibres Llegim amb la Mar Arenaza va per tots i totes els amants de la música. Avui conversem sobre els llibres, la història del rock en còmic i Yo siendo yo, dos lectures que ens permeten apropar-nos al món de la música des d'una perspectiva doncs ben diferent. A Sergi, endavant.
1: Doncs sí, nou episodi de llibres, nova setmana, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal, com estàs?
2: Bé, avui, motivada.
1: Sí, no, avui sobretot, perquè avui parlem d'un tema que a mi especialment m'encanta. Feia temps que no en parlàvem, sí. De música, amb dos llibres. Quins
2: sí.
1: Llibres?
2: Val, un que és crític i, no sé, m'ha agradat i m'ha donat molt que pensar, que es diu, el títol és Yo siendo yo.
1: Vale.
2: Val? Subtítol, El teatro de l'autenticitat i les estrelles del pop. Val? D'un autor que és periodista i també molt relacionat amb el món de la música, que es diu Hans Laguna, val? Que és basc.
1: Quan he vist la portada, he llegit Hans Landa.
2: Sí, de... Us saps quins nervis, no?
1: Sí, no? De lluny. Tots sabem qui és Hans
2: sí,
1: Landa.
2: Sí, fa por, no m'agrada.
1: Malditos bastardos.
2: Poso una miqueta nerviosa. Però és l'únic autor que li han donat un Òscar per ser el nazi més nazi del món i
1: exacte.
2: Per ser, no? Exacte, tot sí, el contrari, sí, l'antiracista sí. Més antiracista del
1: exacte,
2: món amb
1: sí,
2: Django.
1: Sí, és curiós.
2: Vull dir que és... Cal molt bé aquest home, però sí. No Hans Landa.
1: Tornem al llibre, bé, si doncs anem de temes, Mar.
2: Vinga. Sí, val, doncs... Pues, està molt bé, perquè aquest llibre parla doncs, de tota aquesta aparent espontaneïtat, autenticitat de les grans superestrelles del pop, val? Que representa que és això, no? Que ells són així, mm-hmm. Que ells són així tal com ens mostren, no? En les lletres dels seus discos o en els seus vídeos o en la seva roba que porten i de més. I aquí, bueno, aquí ho va desgranant tot una miqueta, no? Sobre aquest tema doncs, de els artistes, la publicitat encoberta, no? Que sempre comporten amb ells, no? I aquesta pàtina que sempre s'està venent doncs, d'autenticitat i d'aquests molt genuí, quan a l'hora de la veritat no és així, no? Ets un producte més i és aquest concepte d'autenticitat del que ara s'està veient, eh? I que és, bueno, una manera més de vendre un tipus de música i un tipus d'artista.
1: Pensa que ens podem tirar els lleons, ens podem tirar els lleons.
2: Però jo aquí no entro, i el llibre tampoc no entra, que si és bona música, mala música.
1: Vull dir,
2: no és un llibre de crítica musical, sinó que és més un llibre doncs, de com la publicitat, no? Tota aquesta mena d'hipercapitalisme consumista que ens envolta, pues, també està amb el tema... Ja sé que estic fent un resum com hiperbèstia del llibre. I com està doncs, amb tots aquests tantats no fent-te creure doncs, que sí, que el Bad Bunny, ell és així, de veritat.
1: Ja has tret el tema, eh? Ja,
2: havia
1: ja
2: de sortir.
1: Havia
2: I
1: de
2: la
1: sortir,
2: casita havia també havia de sortir.
1: La casita,
2: i tot
1: el preu de les entrades també havia de sortir.
2: Clar, no? I que, però això és com superinteressant, perquè el tema de la casita i de sí. Que hi hagi tota aquesta gent famosa allà dintre també és pues, aquesta pàtina, doncs, mira aquesta gent com s'enrolla, que bé que entren dins aquest món, no? Com, i no, tot és el mateix, no? Però
1: parlem
2: ens ho creiem.
1: Parlem de música pop, perquè el pop, la música pop ve de la paraula popular, al final, llavors, tota la música pop a partir dels 2000, 2005, 2010, tota aquesta música que almenys jo escoltava una mica de petit, doncs se li deia música popular per això simplement, no?
2: Sí, llavors, la música de les radiofórmules,
1: de la MTV, per exemple, de tot
2: exacte,
1: això.
2: Exacte, no? D'aquesta gran...
1: Exacte.
2: I de tots els diners que es mouen aquí, no? O també tot el tema dels Grammy, vull dir que els Grammys no és que tu i jo votem, ni els crítics musicals, no? Es voten entre ells, no?
1: Exacte.
2: Tot el tema de les discogràfiques, les propostes que ells mateixos es fan i tal, no? Uh-huh. És simplement, però no és un llibre de crítica musical, ni el que nosaltres estem fent és crítica musical, sinó que és simplement adonar-te de com funcionen les coses, no? Per poder tu també prendre les teves decisions on...
1: I tant.
2: O posar-hi un valor més o menys en el que escoltes, no? Posar-ho tot una miqueta al seu lloc. A vegades ens deixem aquí
1: sí.
2: portar i no és tant. Però és un llibre llibre que fa pensar i que realment, no sé, jo el recomano. Per sapigueu una miqueta, també parla de tot el món aquest del K-pop, no? Aquesta fascinació tremenda, no? I que clar, que aquí hi ha com moltes corrents i molts temes subterranis.
1: La magnificació d'aquestes bandes, de les boy bands,
2: clar,
1: no?
2: Exacte. Clar, clar, sí, vull dir que és... No, no sé, a mi m'ha semblat molt interessant, no? Harry Styles, no? Vull
1: sí,
2: dir
1: tant,
2: que...
1: Bé. Que ve d'una boy band, de fet, ve de One Direction.
2: Sí,
1: que...
2: sí, sí. Però veus, a mi m'agrada...
1: De fet, tot comença en una banda, entre cometes, no?
2: Sí.
1: Justin Timberlake va començar en una banda, també.
2: També tens raó.
1: A NSYNC.
2: Ostres, estàs molt al dia.
1: Home,
2: eh?
1: I tant. Robin Williams.
2: No, és veritat. Ja no... Bueno, sí, perquè aquest és ja més la meva època. Sí.
1: Robin Williams també, a Take
2: sí,
1: That.
2: Sí.
1: Llavors va acabar cantant sol.
2: Sí.
1: O sigui que tot comença amb més gent, amb més gent, sí, exacte.
2: La Beyoncé, també.
1: També, també, sí, sí.
2: Ah, Bjork, també.
1: Destiny's
2: Sugar
1: Child.
2: Cubes.
1: Sugar Cubes i Destiny's
2: sí.
1: Child amb la Beyoncé. Carai, ens t'estanim
2: sí.
1: aquí.
2: Ah.
1: Té, de fet, ara que parlem de diferents bandes i artistes, què tal si passem al meravellós
2: sí.
1: llibre...
2: Sí.
1: Còmic, que
2: sí,
1: ja saps
2: és
1: que...
2: genial. Sí, és rock and roll, la història del rock en còmic.
1: Home,
2: genial.
1: Espectacular.
2: La veritat és que jo el coneixia molt superficialment i ha estat gràcies a tu que vas dir hem de parlar d'aquest llibre.
1: És còmic i música,
2: al
1: final. És,
2: sí, la veritat és que m'ha fascinat.
1: Cada artista està dibuixat per un il·lustrador diferent, cosa que li dona un punt més de valor,
2: sí.
1: no? O sigui, i a més
2: sí.
1: és cronològic, és a dir,
2: sí.
1: que és la història del

0: qui no ha escoltat mai aquesta, mai aquesta cançó,
1: sí,
0: de Little Richard.
1: Sí, sí, sí.
0: A més, és molt curiós, perquè, bueno, com segurament ho estàs veient, no? Explica la història,
1: sí,
0: te posa les cançons que recomanen.
1: Una playlist essencial.
0: Exacte, que tu pots entrar i escoltar-les. I llavors, si passes pàgina, doncs hi ha còmic, cosa que és superinteressant, no?
1: Sí.
0: I tant, sí, sí. I a més, parla de Perdir a Lucille, que qui ho sàpiga, Lucille era com li deia la seva guitarra.
1: Guitarra, sí,
0: és molt curiós, sí, sí. També ho feia B.B. King,
1: sí,
0: que li deia amb un nom.
1: Doncs jo trobo que és genial perquè cada, o sigui, cada artista té un il·lustrador particular,
0: i
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I cada il·lustrador ho fa a la seva manera, el que ell entén, i llavors li dona com... Aquest llibre realment és molt autèntic, no? Perquè aquesta combinació perfecta, no?, entre música, un bon escrit biogràfic dels artistes, no?, perquè són molt curts i ho has de fer-ho molt bé perquè s'entengui, i llavors també la il·lustració, que és com molt personal.
0: No, i, està,
1: i ho disfrutes,
0: no sé si, molt. No sé si es veu a molts còmics, això.
1: No,
0: bueno, mira,
1: bueno,
0: passem...
1: jo no, no és el meu... No és la meva especialitat, els còmics, però bueno, jo no conec tants que siguin així.
0: Doncs,
1: tant.
0: Si et sembla, passem a un altre...
1: Sí.
0: Anem més endavant, anem cap a Led Zeppelin, si
1: va,
0: et sembla. Vinga,
1: va,
0: som-hi.
1: Miqueta.

0: No sé si vols dir el que m'acabes de dir ara mentre escolto la música. Quina diferència escoltar
1: bones cançons.
0: Sí. I tant.
1: La veritat és que
0: al final,
1: sí, eh?
0: Parlem d'opinions, eh? O sigui,
1: Sí, però aquesta sí que jo crec que està a un altre nivell.
0: Per mi és considerada la millor cançó del rock, és, perquè té una variació espectacular, sí. Comença lenta,
1: sí. És llarga. Dona temps a molt.
0: Cosa que per ràdio és complicada, sí. Ja se sap que a partir de 5 minuts sempre és molt complicat,
1: sí.
0: Però bueno, Led Zeppelin, que a més és un altre dibuix completament
1: sí.
0: diferent.
1: O sigui, és caòtic
0: i només és una pàgina, fixa-t'hi, tres
1: sí,
0: pàgines.
1: Sí.
0: És bastant caòtic, com era, de fet, la banda Led Zeppelin, que moltes portades dels discs, no sé si n'has tingut una a les mans, però
1: bueno, les
0: la majoria eren caòtiques.
1: Sí, molt sembla... de l'època, no? Però com
0: sí.
1: molt per damunt de tot, no? És
0: I
1: molt
0: sí.
1: especial.
0: I tant que sí. I acabem amb un teu, de fet, eh? Un que m'has dit tu,
1: sí,
0: que m'has dit que t'agraden una mica.
1: Són
0: bastant.
1: Són depres, però m'agraden, o sigui, bueno, tinc carinyo.
0: Però vinga, anem cap a quina banda anem?
1: Radiohead.

0: Bé, Radiohead, tu m'has dit que bueno, són tristots, no? O sigui que tenen un punt...
1: Sí, però a mi m'agraden molt perquè són cançons complexes, sí. No sé, donen que pensar.
0: Parlem d'Okay Computer.
1: Molt currades, molt treballades, molt produïdes, no sé, m'agraden molt. Jo connecto amb ells des del principi, eh?
0: Sí.
1: Sí, ja sé, Creep és molt pesat. Sí, tens raó. És veritat.
0: Però bueno, aquest és un dels àlbums que la gent escoltaria sencers i és un viatge, eh? Com
1: sí,
0: King Crimson,
1: viatge.
0: També.
1: Sí, ara saps
0: veus?
1: Que estava
0: mirant
1: aquí el King Crimson.
0: Mira.
1: Sí! No, la veritat és que és un llibre per disfrutar,
0: sí,
1: eh? És que,
0: sí.
1: Clar...
0: I hem fet un petit recorregut, eh? Recordem que la gent, si té aquest llibre, pot fer el recorregut complet.
1: Sí.
0: Jo m'he llegit el llibre escoltant la música de Mentres, que és un viatge escandalós, i
1: sí.
0: M'hi passava poder mitja hora amb cada pàgina. O sigui,
1: sí.
0: Que la gent que tingui l'oportunitat, que agafi
1: sí.
0: aquest llibre, que li agradi la música, sobretot, eh?
1: Sí,
0: que li agradi el rock.
1: Però sí que és molt bon llibre. La
0: I
1: veritat
0: tant.
1: És que, ostres, sí, molt bé. Molt bé, perquè ho té tot. A més que està molt ben fet. Enhorabona.
0: Mar, doncs gràcies.
1: Ens
0: hem passat molt bé avui, sobretot.
1: Perquè molt curt.
0: Molt curt, però escolta, això de barrejar arts,
1: sí,
0: en aquest cas avui llibres i música, és genial. Hem escoltat una mica de música també i a veure la
1: sí.
0: setmana que ve amb què ens sorprens.
1: Què fem? No tinc ni idea.
0: Vinga, Mar, que vagi molt bé.

0: bé, doncs ens acostem al final del programa de l'Ona Maresma d'aquest dimecres 3 de juny del 2026 i avui volem reflexionar al voltant de la pregunta del dia. En Martí Capçada ens preguntava, doncs, fa una estona a través de les xarxes socials com reaccionaríeu doncs, si us trobéssiu amb un os al davant. I amb la resta de companys de l'Ona Maresma avui volem posar en comú diferents opinions. Companys, aquí tenim per aquí.
1: Hola, què tal?
0: Hola, Sergi.
2: Hola, què tal? Com esteu?
0: Hola, què tal? Com esteu tots?
1: Molt bé.
0: Perfecte. Doncs va, si us sembla bé, us explico algunes cosetes i ara les comentem a tots plegats. Cada cop són més les persones que fan senderisme o escapades a zones de muntanya i on, de fet, hi pot haver presència d'ossos. Però sabríem com reaccionar si ens trobéssim davant d'un animal com aquest? Els experts expliquen que el primer és identificar el tipus d'atac. Si l'os actua de manera defensiva perquè protegeix les cries o el menjar, recomanen no fugir. El que s'ha de fer és estirar-se boca avall, protegir-se el coll amb les mans i fer-se el mort fins que marxi. Sergi Ferrer, tu estaves deies aquesta opció abans pel grup de WhatsApp, per tant, correcte, eh?
1: Sí, ho havia vist a un documental, de fet. També t'he de dir una cosa, que no em vull fer el valent, eh? O sigui, si jo em trobo un os, no crec que faci això, el primer que faria és córrer o el que sigui per fugir d'aquest animal, eh? Però sí que diuen que és cert, sí, t'has de fer el mort o retrocedir lentament, mica en mica, i allunyant-te de l'os, sí.
0: Clar, és que en una situació com aquesta, la part racional, no?, del nostre cervell potser no funciona correctament, no? Allò de dir, va, identifica el tipus d'atac, si està protegint els seus fills o és que té gana. Potser no hi pensem.
1: L'adrenalina et deixes portar a vegades.
0: Per contra, ho comentem també, si l'os mostra un comportament depredador, observant la persona de forma persistent o seguint-la, la resposta és completament diferent. En aquest cas, mai s'ha de fer el mort perquè et pot jalar. Si et fas el mort i l'os té gana, et pot menjar. Cal intentar semblar més gran, aixecar els braços, fer soroll, cridar i defensar-se amb tot el que es tingui a l'abast. Per tant, hem d'encarar l'os.
3: Però això, hi ha persones que siguem, per exemple, jo en el meu cas soc baixeta, mai a la vida, no sé que sigui una petita cria d'os, mai a la vida podria ser més gran que un os. Em veurà i diré, tu què estàs fent, nena? Vine cap aquí que et menjo.
2: És que el tema, estem parlant aquí, però tot té un origen. Si, que no sabem com reaccionaríem si ens hi trobem, perquè vull dir, per més coneix que vulguis, clar, vull dir, és que cadascú, és a dir, no, és allò que em dic, que algú digui no, és que si a mi m'atraquessin faria no sé què, dic no. Si a tu t'atraquen no saps com reaccionaràs, és a dir...
0: Clar, però això és el que recomanen, o sigui, totalment, d'acord amb tu, Dani, que cada persona té una reacció diferent, però això és el que recomanen els experts.
3: Però per exemple,
2: sí, però...
3: Amb el que
1: ja que ho facis una altra cosa.
3: Amb el que deia Gemma dels experts, d'estar, per exemple, estirat boca avall, esperant que l'os se'n vagi, clar, jo estaria cagada, boca avall, no pots veure res. Potser
2: això,
3: a la que gires una mica al cap per veure si l'os s'ha anat, el tens a dalt a punt d'atacar-te, saps?
0: Per això és tan fonamental identificar el tipus d'atac, no? Si està protegint a la seva família o és que realment és un os afamat.
3: És més fàcil córrer o intentar amagar-se darrere d'algun arbust o algo i vigilar-lo així que no fer aquestes coses perquè en aquells moments
0: mira,
3: no
0: estic segura, estic completament convençuda que potser una foto o fins i tot un vídeo i penjar-ho a Insta.
2: Clar, jo per la meva experiència, jo n'he vist una a 10 metres al Prepirineu Aragonès, però clar, estava a 10 metres i no veia ni gràcia ni res, vull dir, me'l vaig mirar, ens va mirar i va marxar, m'entens? O s'ha de parlar i no vam... Però clar, també ho podia haver fet segons què. A mi, jo l'experiència que tinc és que no em va fer res ni i el veiem a 10 metres, però vull dir que no... Clar. Depèn de com tu dius, és que no sé.
0: Més coses, els especialistes també insisteixen en la prevenció. Diuen que si es camina per zones boscoses és recomanable parlar o fer soroll per evitar sorprendre l'animal i si es va d'acampada, guardar el menjar de manera segura perquè les olors no l'atraiguin.
4: És que una cosa, jo no em trec una cosa del cap de lo que has comentat abans, Gemma, que és que com pretenen els experts aquests que jo sàpiga si a l'os té gana o no té gana.
0: Home,
4: o sigui que
0: Martí,
4: que diuen que...
3: perquè Martí porta un davantal, però... porta un davantal allà i uns coberts esperant per menjar-te.
2: Si
0: no... Però si t'he explicat, Martí, no escoltes. Martí, si a l'os el veus amb les seves cries, està protegint a la seva família, saps?
4: Que no, i no pot tenir gana, tot i que està
0: no, perquè la prioritat és defensar els seus nens.
4: Ah, això és... clar, això ja li hauríem de preguntar segons això, a qui no.
2: Això s'entén, no? Això s'entén, però clar, vull dir, si tu te'n vas a Panticosa o a qualsevol vall pirinenca i plantes allà la tenda, clar, no penses tu que hauràs de preservar el menjar perquè et vindrà un os, no hi penses, és a dir, hi trobes, és a dir, no, la veritat és que si jo vaig a acampar, l'últim que penso és que vindrà un os, la veritat.
0: Home, sí, doncs jo... no sé què dir-te, eh? Jo sí, potser sí que hi pensaria. Ara, després d'aquesta secció, potser ho tindré
2: home,
0: més
2: clar.
0: Present.
2: Sí, sí. Però...
0: Sergi, què no vas a dir?
1: No, això, que jo primer no vaig d'acampada, precisament poder per això, no només pels ossos, sinó també pels llops o per el que pugui haver-hi per allà, però sí, totalment.
0: Però tu vas molt a la muntanya, pel que tinc entès.
1: Vaig molt per la muntanya, sí, però zona costera, eh? O sigui, no, tampoc Pirineus, no massa, i no m'he trobat amb ossos com en Dani, per sort, però vaja, veig que en Dani va saber reaccionar segons el que ha dit, i també perquè
2: no em va donar temps de reaccionar, simplement te'l mira, que m'ha cuit tal, i vull dir...
1: Exacte.
0: I si us trobéssiu un porc senglar, què faríeu?
2: A veure, un porc senglar sí que ens el podem trobar. A mi un caçador expert que tinc que tenia al costat de casa em va dir, diu, no, si no els emprenyen no fan res.
1: A mi em va travessar un conduint, eh?
0: Ostres.
1: Us ho dic.
4: Sí, jo conec una noia que li va mossegar la cama o el cul, no sé, en plan, no és res.
1: De la
4: res
1: cama al cul ja em trobo,
4: bueno,
1: eh?
4: Ojo que porten
2: malalties, és a dir, no és ser un porc.
0: Clar.
4: Ja.
0: Es va convertir en una porca.
2: És més seriós que ens pensem.
0: Acudit dolent.
4: Sí, està bé per acabar el programa.
0: Està bé, no? Un acudit tontorron.
4: Sí.
0: Molt bé, companys, gràcies per ser presents i també per acompanyar-nos en aquestes dues horetes de programa. Nosaltres posarem punt i final al programa d'avui, així que gràcies.
4: A tu.
0: Molt bé, doncs acabem, ja ho dèiem, el programa i ho farem amb música. Adéu, gràcies, fins demà.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya per primer cop aquesta temporada l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí sóc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: ho dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però
1: bueno. convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt, molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional, i entenem aquí per comunitat internacional el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: comencem el Portes de Treballar d'avui amb aquesta, aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell és, sona aquesta cançó i...
1: British Granadiers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si jo parlo d'anglesos, surt el British Granadiers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No, no, no. Ojalá. Ojalá. És un temazo, saps? Però bueno... No, no, però sempre que surten anglesos en guerra aquesta cançó entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí. La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys, i durant la dictadura cívico-militar fins i tot es va enfortir, no? La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van prendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme, i aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que
1: això,
2: els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
2: Ràpidament,
1: Maldines,
2: no?
1: Que no Maldines, sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'haig de convidar, és Maldines.
0: Tres minuts, has dit quan trigaríem? Tres minuts en tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma, vull anar més enllà. Un
0: perquè,
2: més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Sí, les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley, i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles. Hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen, bueno, de la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas, jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure: "El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans." Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Està donant-li el que vol a...
2: Tot esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No, no hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària, ¿vale? Es poden reflectir, poden ser reflectides i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden en front dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les, però a Londres van dir que no, pel que sigui, suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo que sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: 5 minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. En 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les Illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem
1: a Thatcher.
0: De la Thatcher, anem a PAMS. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions, vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no, no pot ser.
2: Però i menys en aquest programa.
1: No, no, per
2: no
1: favor,
2: fos cas. Nosaltres. No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i de... i del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa també de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu, va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el procés de reorganització nacional.
0: Primer t'ha sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolà. Bueno, m'ha sortit precolinxi.
2: I tu també has començat una mica, eh?
1: Este procés de reorganització nacional, boludo. Caracteritzat per una...
0: Perdoneu.
2: Una abraçada.
1: Ja perdó, perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Ja, bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt horrible.
1: És que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale, el procés de reorganització nacional... caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció, el més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També, sí, no. Sí, vas a fer...
0: Un PPI.
1: Voy a l'escola de mecànica, m'ha de fer un cicle mitjà, doncs pues ja està, ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que es passa famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques... Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model, i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al Rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982 després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, sabe. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, el juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar, que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tinguessin un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars?
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lami Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les ulles. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi,
1: consideraven seu i...
0: Sí, reconquerir. Sí, no? Tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi, Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquesta de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins.
0: Exacte.
1: No? Quin era el plan? Els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Porto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: S'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims aquests militars. Estaven...
1: Buscant un casus belli de qualsevol...
2: Sí, ja està.
1: Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data la base britànica de Grytviken.
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken.
2: Ja és una broma al propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar-nos normals. Bueno, en fi, una altra estació balenera abandonada, llavors de Sud, ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la Secretaria de Relacions, la Secretaria de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats, no? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí? Tu poses a planificar, et venen la il·lusió de... Vaim, ja està.
1: Què m'estàs explicant a la ONU que estan negociant? Què? Una merda aquesta negociació.
2: Jo soc partidari de l'operació Alfa, però l'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final no sortirà com
0: al final esperaven. Ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això, és a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar,
1: No t'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la marina argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Sí. Aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona fa por.
1: Feia molta por.
0: Quan va morir el seu marit.
1: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, 14, va obrir-se... Van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
0: l'Albert. Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: Clar, és un cabell perfectament pentinat.
0: Conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Amb els rulls.
2: Endavant.
1: Val, endavant.
2: Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell carrat de l'ensurt.
2: No. Només cal preguntar-li als miners.
0: Exacte. El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics. Que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa, just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors: canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets,
2: oh, sí.
0: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat, segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir, estaven a l'abast una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació, vale?
1: Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert, no sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, el representant del Servei d'Informació i Seguretat, pensava d'una altra manera. Ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens oblidem.
0: Segur que es sentirien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context, i clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80, les coses estan una mica crues un altre cop, i qualsevol cosa podia servir per avisar, ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh? Que esto es muy loco.
1: Que et fot un tros allò amb la laca i et faig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que, a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú, venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirantat, considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF, i ell tenia la seva pròpia agenda, no?, perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leach també li va venir com a neiaitit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leach, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: Mira, Leach, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leach: tírale.
1: Tírale. Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale, sí, sí.
1: Tírale a les Malvinas, tírale.
0: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms. És una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85. Però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica que segurament ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea. Aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda, sí, no, i no sabia doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, de les quals aprofitem per saludar, que ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Com anem? Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Hi ha ràdios que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: I tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà: ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era a Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No? Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. I a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt molt famosos, i per tant aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja evidentment ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però als anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme.
0: A més, és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té, qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però mira, ara que s'està tot el panorama a Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha d'esbossar les empàscara de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant, i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip, i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai. Bueno, o sigui, sense més.
2: Que intens,
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Ja, hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem,
1: Sí, aquí ja, donem ara... de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem, i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua, perquè Thatcher, pot ser esa silla, no? Thatcher.
0: Ostres,
1: és horrible.
0: Aquest també ha entrat tocar el pal,
2: Sí, però ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta. Això, anem a remar endavant. Ja remo jo, si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era en general antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia. Sempre m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, eh? I dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromp.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda els britànics, clar, que ja no estan tan estan més a prop de Benny Hill, un personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només, hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent. Mm-hmm.

0: i sobretot en què va consistir l'operació Rosario.
1: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid, la presa de control de l'arxipèlag, no? El governador Rex Hunt, que té nom de gos nom? Protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaire carreteres allà.
2: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
1: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
2: Tot el dia parant.
1: Jo crec que la gent allà camina, eh?
2: Vinga, va.
1: Imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una burrada.
2: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga! Ah.
1: Que arribaré tard. A on? A on arribaràs tard?
0: M'estàs deixant una joia de vídeos.
1: Perdó.
0: Gràcies. No.
2: Val, aleshores, Operació Rosario per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
1: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate. Sí, sí. Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
2: Sandy.
1: El seu sobrenom és Surrenc.
2: Tachador i Surrenca.
1: Sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Haig, que s'escriu Haig, Haig. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
0: I en què va consistir aquesta segona fase?
1: Pues va consistir i va començar amb una batalla aeronaval, no? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius: neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
2: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
1: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funcionen, saps?
2: Sí. Val. I com van respondre els britànics?
1: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista.

0: d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, van anar, aquestes accions van anar... Perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins.
1: Clar.
0: Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de parells en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Covenior. Conveyor, perdó, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Puerto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cove, i a l'entrada de les portes hi van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mirar les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar Correcte. Morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar abans de tancar el programa d'avui amb un minut que fa molt poc, ahir?
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig.
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonora a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que taller. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio
0: joguines,
1: Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
4: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat. Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Hola, molt bon dia. Estem a les portes d'un canvi de temps de la mà d'una línia frontal que farà que tinguem precipitacions. De forma general, a qualsevol punt de la comarca, aquest proper vespre i primeres hores de la pròxima nit. De moment, avui, aquest matí, tindrem alguns núvols, nubositat variable, núvols alts, núvols mitjans, també alguns núvols baixos, tot plegat ben poca cosa, no esperem precipitació, i tampoc aquest migdia i primeres hores de la tarda. Serà a partir de mitja tarda quan la nubulositat s'ha de fer més compacta i les primeres precipitacions aquí al Maresme arribarien cap a les 8-9 del vespre aproximadament. De moment, pel que fa als vents, bufaran fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda giraran cap a component entre l'est i el nord-est i es reforçaran. Seran moderats ja cap a la recta final de la jornada. Per tant, aquest matí, predomini del marejol pel que fa a l'estat del mar. Aquesta tarda, però, augmentarà a maror, sobretot cap a últimes hores. Les temperatures avui baixen una mica. Les mínimes s'han mantingut sense grans canvis. En alguns punts han pujat lleugerament, en altres han arribat a baixar, sobretot cap a les fondalades de l'interior de la comarca, però en general podríem dir que s'han mantingut sense grans canvis i les màximes baixen lleugerament. Un descens que notarem molt més durant la recta final d'aquest dia i de cara a demà. Demà divendres, però, tindrem restes de núvols, sobretot al matí. A la tarda també pot aparèixer alguna nuvolada. D'entrada no esperem precipitacions, potser amb el matí s'escapi alguna goteta, però cap a la tarda no esperem pluja, amb unes temperatures que demà baixaran en relació a les d'avui, màximes i mínimes, i de cara al cap de setmana tornarà la bonança, tornarà, podríem dir, que l'estiu, sobretot diumenge, ja que dissabte esperem domini del sol amb temperatures una mica més altes respecte a les de divendres, i diumenge continuarà el temps estable, l'ambient assolellat i les temperatures aquí pujaran de forma més clara.
1: Més informació.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. 400 persones participaran aquest cap de setmana a la 8a edició de la Trail Senyor del Castell. Palafolls es prepara per acollir aquest diumenge la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, una prova plenament consolidada ja al municipi que enguany ha aconseguit el seu topall màxim de participació amb 400 dorsals esgotats. L'esdeveniment organitzat pel Club Safir Team tindrà el seu centre neuràlgic a la plaça de Popi, des d'on sortiran les tres modalitats previstes en aquesta cursa. La trail de 17 quilòmetres, la speed trail d'11 quilòmetres, totes dues competitives, i una caminada popular de 7 quilòmetres. Des de l'organització s'ha destacat l'esperit local d'aquesta iniciativa i com a novetat han informat que la speed trail neix com a petició popular, transformant l'antiga marxa en una prova competitiva i ràpida, tot i que també es permet fer-la caminant i acompanyats de gossos, igual que la modalitat de 7 quilòmetres. A més, la cursa manté el compromís amb el medi ambient un any més com a cursa verda, eliminant els plàstics d'un sol ús i utilitzant cintes de roba reciclada pel marcatge. En aquest sentit, han subratllat també l'esforç de l'equip per preservar l'entorn. La jornada començarà ben d'hora amb el lliurament de dorsals a partir d'un quart de vuit del matí i el tret de sortir de la trail es farà a partir d'un quart de nou. La cursa inclourà l'avituallament dels participants i la festa acabarà a la mateixa plaça de Popi amb la tradicional botifarrada, beguda i música en directe per tots els participants. I en política, Àngel Canosa ha deixat Esquerra Blanes perquè el partit ja no el representa. El regidor de l'Ajuntament de Blanes i exalcalde de la vila entre el 2019 i el 2023, Àngel Canosa, ha comunicat oficialment la seva baixa d'Esquerra Republicana de Catalunya i la seva renúncia com a portaveu del grup municipal. Aquesta decisió implica que Canosa mantindrà la seva acta i passarà a ser regidor no adscrit durant la resta del mandat. En un text publicat a les seves xarxes socials, Canosa justifica la seva sortida afirmant que no ha volgut seguir representant algú que sent que ja no el representa. Malgrat el trencament amb les sigles d'Esquerra, que no s'ha manifestat la seva intenció de seguir treballant pels veïns de Blanes, amb l'objectiu de buscar la prosperitat i el futur de la ciutat. La marxa d'Àngel Canosa arriba després que fa uns dies renunciés a presentar-se a les primàries de la formació on Olga López va ser proclamada oficialment com a futura candidata a l'alcaldia. Segons fonts del partit, l'exalcalde podria haver optat per no concórrer en intuir que no disposava dels suports suficients per liderar de nou la llista. Per la seva banda, Esquerra Blanes ha demanat formalment a Canosa que retorni l'acta de regidor. El partit defensa que, tot i que l'acta és personal, el regidor la va obtenir presentant-se sota la seva candidatura. De moment això és tot. Teniu aquestes notícies i moltes més a la nostra web i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Bon dia, són les 11. Els Maduixots organitzen el seu primer tardeig infantil aquest dissabte. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, proposa per aquest dissabte 6 de juny una activitat inèdita en el seu calendari, el tardeig infantil Maduixot. L'esdeveniment tindrà lloc al Parc de la Sardana de Tordera i s'allargarà des de 3:45 fins a 9:15, oferint una tarda plena de propostes lúdiques i castelleres per tota la família. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és posar el focus en els més petits, un col·lectiu fonamental per la continuïtat de la tradició, segons han explicat des de l'entitat. La jornada començarà amb un taller casteller perquè els infants puguin provar l'experiència de fer castells de primera mà. La programació també inclou un taller de bombolles, un espectacle infantil, servei de pintacares i un berenar pels nens i nenes. Totes aquestes activitats són gratuïtes. A més, l'espai comptarà amb servei de bar, amb taules i cadires perquè els acompanyants adults puguin gaudir també del tardeig mentre la canalla s'ho passa bé. Aquesta acció s'emmarca en la voluntat de la colla de créixer i guanyar visibilitat als municipis on actuen, entre ells Palafolls. El tardeig arriba en un moment en què els Maduixots han posat en marxa tota la maquinària de la nova temporada. Després d'aquesta cita aquest dissabte a Tordera, la colla té previstes diverses diades pròximament, com la de Santa Coloma de Farners el 13 i el 14 de juny, Figueres el 28 de juny i Blanes el 4 de juliol. Des de l'entitat han recordat que per portar castells grans a les places és vital la implicació de la gent per fer pinya. De moment això és tot. Teniu aquesta notícia i moltes més disponibles ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 12 amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: forget you.
1: Ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. A Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
4: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous 4 de juny repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi a Palafolls apuntant a l'agenda que diumenge arriba la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, amb 3 recorreguts diferenciats que començaran a la plaça de Popi a partir d'un 8:45 del matí, organitzat per el grup Safir Team. Si seguim avançant, parlem d'altres propostes. Anem ara fins a Malgrat de Mar. En motiu de la Setmana de la Natura, el municipi organitza aquest pròxim 6 de juny la proposta de goteig de paraules. Serà a partir de a les 11 del matí al Molí de la Sal, una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. Més enllà, també en motiu de la Setmana de la Natura, per diumenge apuntarem a l'agenda el taller d'anellament d'ocells que es farà a partir de les 10 del matí també al Molí de la Sal. I del municipi de Malgrat de Mar ens fixem en la programació de l'entitat La Barretina Vermella. Aquest pròxim diumenge hi ha vermut i xerrada. Serà a partir de les 12 del migdia, amb el títol Per què els déus van triar el Nil, a Irene Cordón, que és egiptòloga.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim i parlem ara de les activitats culturals al municipi de Pineda, municipi que també organitza activitats en motiu de la Setmana de la Natura. Per exemple, aquest pròxim dissabte, a partir de les 10 del matí, hi haurà una gincama familiar per la vall de la Riera, a càrrec de Corriols Pineda, una proposta que començarà a la Biblioteca Manuel Serra i Moret per totes les edats, això sí, cal inscripció prèvia. I a Pineda també aquest cap de setmana, en concret dissabte, hi ha concert de Mishima. Serà a 8:45 del vespre, a l'Auditori, amb un preu de 20 euros, les entrades encara disponibles. Deixa lloc a l'agenda perquè encara hi ha més activitats, ara a Calella. Ahir mateix començaven les propostes en motiu del 98è aplec de la Sardana. Aquest vespre, per exemple, hi haurà l'Hostal de l'Aplec a partir de les 9 del vespre al Cafè de la Sala Mozart, a cantar amb l'acordionista i cantador Carles Belda, les glosadores del grup Glosa Càustica, Berta Allós i també Esther Santos, i el tenorista Jordi Molina, a més d'altres músics convidats.
0: No t'ho perdis.
1: I el divendres, des de la plaça Catalunya, cercavila per l'inici d'aquest aplec a partir de les 8 del vespre. Comptarà amb la Copla Bisbal Jove, la colla de geganters i grallers de Calella, els Diables, els capgrossos músics de Cassà de la Selva i la colla sardanista Mans Amigues. A la plaça de l'Ajuntament, posteriorment, cap a 9:45 del vespre, hi haurà el pregó d'inici de l'aplec, a càrrec de la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez i Ribot. A Tordera, tot a punt per començar també la Mirada del Poeta 2026, avui al vespre, per exemple, amb una xerrada que es farà a la biblioteca a partir de les 7 de la tarda i que porta per títol Anna Bou Jorba, el cirurgià de màscares. I el dissabte, l'acte central, a partir de les 9 del vespre, al Teatre Claver. I acabarem parlant de les propostes a Blanes. Demà al vespre hi ha la presentació del llibre Mites i llegendes catalanes, les grans històries de la nostra terra. Serà a partir de les 7 de la tarda al primer casino de Blanes. A part, també, de cara al cap de setmana, destacarem audició de sardanes a partir de 8:15 del vespre al Banc dels Músics del Passeig de Mar, amb la banda Copla del Col·legi Santa Maria, la Cercavila de Corpus, que també es farà dissabte a la tarda, o les festes del barri de Mas en l'Aire amb diferents actuacions musicals divendres, dissabte i diumenge.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació,

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són les 12. Ocupació i Joventut organitzen un taller de recerca de feina per joves d'aquest mes de juny. L'àrea de Joventut de Palafolls, en col·laboració amb el programa de suport a l'ocupació juvenil del Maresme, dura a terme un taller pràctic de recerca de feina adreçat a joves a partir de 16 anys. La formació tindrà lloc el 30 de juny en horari de 10 a 12 del matí a les instal·lacions de Can Batlle. L'objectiu principal d'aquesta sessió és dotar els i les joves de les eines i recursos necessaris per encarar el mercat laboral amb èxit. Durant el taller s'aprendrà a elaborar currículums i es donaran a conèixer diferents estratègies i canals per acompanyar-los en el procés de trobar una ocupació. Des de l'organització s'ha remarcat que per poder assistir-hi és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Els joves interessats han de posar-se en contacte directament amb Joventut de Palafolls o bé amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil per formalitzar el registre. Aquesta activitat busca centralitzar els recursos i oferir un acompanyament personalitzat a tots aquells nois i noies de la vila que vulguin millorar la seva ocupabilitat. I malgrat de mar, tirarà endavant un pla d'impuls del català i s'unirà al Consorci per a la Normalització Lingüística. L'Ajuntament de Malgrat ha anunciat que elaborarà un pla municipal d'impuls del català per tal de protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi. Aquesta decisió s'ha pres en el marc de l'aprovació d'una moció en suport al Pacte Nacional per la Llengua durant la sessió ordinària del ple municipal del maig. A més d'aquest nou pla municipal, el consistori iniciarà també els tràmits per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística. La proposta presentada pel grup municipal Malgrat ens mou, defensa que el català és la columna vertebral de la identitat nacional i una eina fonamental de cohesió i de futur. La moció va rebre el vot favorable de tots els grups municipals, a excepció del PP, que no estava present a la sala en el moment de la votació. Aquestes notícies ja les teniu al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació a l'informatiu migdia. Que vagi bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui a la tarda. L'activació respon a la possibilitat que els xàfecs superin el llindar dels 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, acompanyats també de tempesta i localment de calamarsa o pedra. L'avís afecta especialment les comarques del nord-est i es demana extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats que realitzin a l'aire lliure durant el dia. També es recomana allunyar-se de rius, rieres i barrancs, així com evitar creuar qualsevol zona inundable, encara que sembli que baixa poca aigua en aquell moment. A recordar a la població la importància d'estar atents als canals oficials d'emergències i utilitzar el telèfon 112, només en situacions de necessitat immediata.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres i les avancem ara mateix en titulars. Les àrees d'ocupació i joventut organitzen un taller pràctic de recerca de feina per joves. La formació tindrà lloc el pròxim 30 de juny a Can Valla i s'adreça a nois i noies a partir dels 16 anys, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat juvenil en el nostre poble. L'organització ha remarcat que és obligatori realitzar una inscripció prèvia contactant amb els responsables de joventut o amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil del Maresme. La iniciativa busca oferir un acompanyament personalitzat i centralitzar els recursos disponibles pels joves que volen trobar la seva primera feina o millorar el seu perfil professional.

0: També avui parlarem dels maduixots perquè la colla castellera proposa un tardeig infantil aquest dissabte al Parc de la Sardana de Tordera. L'esdeveniment té com a objectiu principal posar el focus en els més petits per garantir la continuïtat de la tradició castellera tant a l'Almaresma com a la Selva Marítima. La jornada inclourà un taller casteller per provar l'experiència, més d'espectacles infantils, bombolles, servei de pintacares i un berenar gratuït per tota la canalla. L'activitat busca guanyar visibilitat i sumar nous membres a la colla en un moment en què ja s'ha iniciat la maquinària de la nova temporada castellera al nostre territori. Avui també parlarem de política perquè Àngel Canós ha deixat Esquerra Blanes i passa al grup de regidors no adscrits perquè, segons diu, el partit ja no el representa. L'exalcalde ha comunicat oficialment la seva baixa de la formació i la seva renúncia com a portaveu municipal, tot i que mantindrà l'acte de regidor la resta del mandat. Canós ha justificat la decisió afirmant que no vol seguir representant unes sigles amb les quals ja no se sent identificat, mentre que Esquerra li reclama formalment que retorni l'acte obtinguda sota la seva llista. El trencament arriba després que el regidor renunciés a les primàries del partit, en les quals Olga López va ser proclamada com a futura candidata a l'alcaldia de Blanes. I malgrat de Mar ha aprovat un pla d'impuls del català i s'integrarà al Consorci per la Normalització Lingüística. El ple municipal va acordar per majoria elaborar una estratègia per protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi, entesa com una eina de cohesió social i identitat nacional. Amb l'adhesió al Consorci per la Normalització Lingüística, malgrat deixarà de ser la localitat més gran de la comarca, que encara no formava part d'aquest organisme dedicat a promoure el coneixement del català. L'objectiu de la regidoria de Cultura és incrementar el nombre de parlants i generar una consciència lingüística activa que arribi a tots a la societat. I també parlarem d'esports perquè ha sigut un èxit la convocatòria per la 8a Trail Senyor del Castell amb els 400 dorsals disponibles esgotats. La prova, que ja està plenament consolidada al nostre municipi, oferirà diumenge tres modalitats amb sortida des de la plaça de Popi. La trail de 17 quilòmetres, l'Speed Trail d'11 quilòmetres i la caminada popular de 7. L'organització a càrrec del Club Safir Team manté el seu compromís també amb el medi ambient un any més, eliminant els plàstics d'un sol ús i utilitzant cintes de roba reciclada pel marcatge. I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda arriba una línia frontal que farà que tinguem un augment dels núvols que taparan el cel a tot el Maresme. A partir de mitja tarda és quan s'esperen les precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós a tota la comarca, localment de forta intensitat, però poc abundants. Els vents seran moderats, força 3 a 5, girant a component est i nord-est. El mar estarà en estat de maró. Les temperatures màximes baixaran i aniran dels 24 als 27 graus. A Palafolls el cel estarà bastant ennuvolat, amb temperatures que pugen fins als 27 graus i mínimes que baixen fins als 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 4 de juny i ho fem amb l'última alerta de protecció civil perquè ha activat l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses avui a partir de la tarda. Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí el Pla Especial per Risc d'Inundacions de Catalunya, l'Inuncat en fase d'alerta. L'activació es deu a la previsió de pluges intenses que poden afectar gran part de Catalunya a partir del migdia i fins al vespre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera que els xàfecs puguin superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de tempesta i de manera local es podrien produir caigudes de calamarsa o de pedra. L'avís és especialment rellevant per les comarques del nord-est, com per exemple la Garrotxa, el Ripollès o Osona, on es podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Tot i això, el risc està estès a bona part del territori, també aquí al Maresme, entre el migdia i les 8 del vespre. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar les precaucions en la mobilitat i també en les activitats a l'aire lliure. Es recorda que s'evitin zones inundables, cal allunyar-se de rius, rieres i barrancs, encara que no hi plogui en aquell moment perquè l'aigua pot baixar amb força des de la capçalera. Tampoc es recomana creuar rieres ni a peu ni en vehicle si porta aigua, encara que sembli poca. Es recomana estar atent a les actualitzacions meteorològiques i els avisos a través dels canals oficials d'emergència de Catalunya i en qualsevol cas d'emergència. Recorden que cal trucar immediatament al telèfon 112. Parlem ara d'ocupació i de joventut perquè han organitzat un taller de recerca de feina, aquestes dues àrees, per joves a finals d'aquest mes de juny. L'àrea de joventut, en col·laboració amb el programa de suport a l'ocupació juvenil del Maresme, durà a terme un taller pràctic de recerca de feina adreçat a joves a partir dels 16 anys. La formació tindrà lloc el pròxim 30 de juny en horari de 10 del matí a 12 del migdia a Can Batlle. L'objectiu principal d'aquesta sessió és dotar els i les joves de les eines i recursos necessaris per encarar el mercat laboral amb èxit. Durant el taller s'aprendrà a elaborar currículums i també es donaran a conèixer diferents estratègies i canals per acompanyar-los en el procés de trobar una ocupació. Des de l'organització s'ha remarcat que per poder-hi assistir és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Els joves interessats han de posar-se en contacte directament amb els responsables de joventut de Palafolls o bé amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil per formalitzar el registre. La iniciativa el que busca és centralitzar els recursos i oferir un acompanyament personalitzat a tots aquells nois i noies de la Vila que vulguin millorar la seva ocupabilitat. I seguim parlant també de joventut i també infància i cultura, perquè els Maduixots han organitzat el seu primer tardeig infantil per aquest dissabte. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, amb seu aquí a Palafolls, proposa per aquest dissabte 6 de juny una activitat que és inèdita en el seu calendari. Fan un tardeig infantil Maduixot. L'esdeveniment tindrà lloc al Parc de la Sardana de Tordera i s'allargarà des de 3:45 de la tarda fins a 1:15 del vespre, oferint una tarda plena de propostes lúdiques i castelleres per tota la família. L'objectiu principal de la iniciativa és posar el focus en els més petits, un col·lectiu fonamental per la continuïtat de la tradició. La jornada començarà amb un taller casteller perquè els infants puguin provar l'experiència de fer castells de primera mà. La programació també inclou un taller de bombolles, un espectacle infantil, servei de pintacares i un berenar pels nens i les nenes. Totes aquestes activitats són gratuïtes. A més, l'espai comptarà amb servei de bar, amb taules i cadires perquè els acompanyants adults puguin gaudir del tardeig mentre la canalla s'ho passa bé. Aquesta acció s'emmarca en la voluntat de la colla de créixer i guanyar visibilitat als municipis on actuen, entre ells Palafolls. El tardeig arriba en un moment en què els Maduixots ja han posat en marxa tota la maquinària de la nova temporada. Després d'aquesta cita Tordera, la colla té previstes diverses diades pròximament, com per exemple la de Santa Coloma de Farners el cap de setmana del 13 i 14 de juny, també a Figueres el 28 de juny i a Blanes el 4 de juliol. I ara parlem de Blanes perquè, i de política, perquè Àngel Canosa deixa Esquerra perquè el partit ja no el representa, segons diu. El regidor de l'Ajuntament de Blanes i exalcalde de la vila entre els anys 2019 i 2023, Àngel Canosa, ha comunicat oficialment la seva baixa d'Esquerra Republicana de Catalunya i també la seva renúncia com a portaveu del grup municipal. Aquesta decisió implica que Canosa mantindrà la seva acta i passarà a ser regidor no adscrit durant el que queda de mandat. En un text publicat a les seves xarxes socials, ha justificat la seva sortida afirmant que no ha volgut seguir representant algú que sent que ja no el representa. Malgrat el trencament amb les sigles d'Esquerra, Canosa ha manifestat la seva intenció de seguir treballant pels veïns de Blanes amb l'objectiu de buscar la prosperitat i el futur de la ciutat. La marxa de Canosa arriba després que fa uns dies renunciés a presentar-se a les primàries de la formació on Olga López va ser proclamada oficialment com a futura candidata de l'alcaldia. Segons fonts del partit, l'exalcalde podria haver optat per no concórrer-hi en intuir que no disposava dels suports suficients per liderar un any més la llista. Per la seva banda, Esquerra també ha demanat formalment a Canosa que retorni l'acta de regidor. El partit defensa que, tot i que aquest acte és personal, ell la va obtenir presentant-se sota la seva candidatura, sota la d'Esquerra. La situació d'Àngel Canosa no és nova a la política local de Blanes. El seu pas al grup de regidors no adscrits recorda altres casos, com el de Mario Ros, que va deixar el PSC el setembre del 2022, i el de Rosa Ladern, que va donar-se de baixa de Blanes en Comú Podem, un mes després. Tots dos van al·legar discrepàncies amb els seus partits abans d'acabar integrant-se a l'actual govern municipal, format pel PSC i Junts. Música. I seguim parlant d'altres qüestions polítiques, però en aquest cas a Malgrat de Mar, que tirarà endavant un pla d'impuls del català i s'unirà al Consorci per la Normalització Lingüística. L'Ajuntament de Malgrat ha anunciat que elaborarà un pla municipal d'impuls del català per tal de protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi. Aquesta decisió s'ha pres en el marc de l'aprovació d'una moció en suport al Pacte Nacional per la Llengua durant la sessió ordinària del ple municipal del mes de maig. A més d'aquest nou pla municipal, el consistori iniciarà els tràmits per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística. La proposta presentada pel grup municipal de Malgrat ens mou defensa que el català és la columna vertebral de la identitat nacional i també una eina fonamental de cohesió i de futur. La moció va rebre el vot favorable de tots els grups municipals, a excepció del PP, que no estava present a la sala en el moment de votació. Segons va explicar la regidora de Cultura, Lourdes Borrell, un dels objectius prioritaris d'aquesta mesura és incrementar el nombre de parlants i promoure també una consciència lingüística que arribi a tota la societat. Amb aquesta incorporació, Malgrat deixarà de ser el municipi més gran de la comarca, que encara no estava integrat al Consorci per la Normalització Lingüística. Aquest consorci, creat l'any 1989, està format actualment per 139 administracions públiques, incloent-hi la Generalitat, diputacions, consells comarcals i un centenar d'ajuntaments. La seva tasca principal és fomentar el coneixement del català a través de l'ensenyament no reglat i potenciant-ne la divulgació arreu de tot el territori. I abans d'obrir la nostra hemeroteca, avui parlem d'esports. Concretament, de la Trail Senyor del Castell, perquè 400 persones participaran aquest diumenge a la seva 8a edició. Palafolls es prepara per acollir diumenge la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, una prova que ja està plenament consolidada en el nostre municipi i que enguany ha assolit el seu topall màxim de participació, amb 400 dorsals esgotats. L'esdeveniment organitzat pel Club Safir Team tindrà el seu centre neuràlgic a la plaça de Popi. D'allà és des d'on sortiran les tres modalitats previstes: la trail de 17 quilòmetres, l'speed trail d'11 quilòmetres, totes dues són competitives, i una caminada popular de 7 quilòmetres. L'Ubázquez, una de les responsables de l'organització, ha destacat l'esperit local d'aquesta iniciativa.
1: Aquesta és la idea. Jo crec que les curses de poble han de ser, han de convidar a tothom que vulgui venir, amb la qual cosa, si vols venir a competir és per tu, però si vols venir a caminar, a passar un diumenge, una bona estona, a veure el castell, l'entorn de Palafolls, que jo crec que és sorprenentment maco per molta gent que no el coneix, i llavors gaudir de la festa amb nosaltres a plaça Popi, amb la botifarrada com sempre, amb tota la beguda que necessitis, música en directe, vull dir, festa grossa.
0: Com a novetat, l'Speed Trail neix aquest any a petició popular, transformant l'antiga marxa en una prova competitiva i ràpida, tot i que també es permet fer-la caminant i acompanyats de gossos, igual que la modalitat de 7 quilòmetres. A més, la cursa manté el seu ferm compromís amb el medi ambient com a cursa verda, eliminant els plàstics d'un sol ús i utilitzant cintes de roba reciclada pel marcatge. En aquest sentit, Vázquez ha subratllat l'esforç de l'equip per tal de preservar l'entorn.
1: Home, considerem que com a club de trail i com a cursa de muntanya no tindria sentit ser d'una altra manera, amb la qual intentem ser tot l'oberts possible. Som conscients de que últimament les muntanyes i volem anar tots, amb la qual continuem promocionant l'opció de ser cursa verda i sense plàstic, amb la qual cosa demanem a tots els participants que portin els seus propis gots, els seus propis bidons, que se'ls hi ompliran sense problemes en els avituallaments, amb la qual intentem no tenir gots de plàstic a la muntanya. I de la mateixa manera, el marcatge, com sempre, el fem un cop més amb cintes no plàstiques, són cintes de tela, que són reciclades ja de les últimes tres edicions, amb la qual ni tan sols hem produït més tela, de diferents colors per cada modalitat, i cintes que es recullen tant al principi les escombres de les nostres modalitats, que en tenim dos per cada modalitat, van recollint-les, i llavors durant els 2-3 dies següents com a club anem fent sortides per tota la muntanya per intentar que realment no quedi res.
0: La jornada començarà ben d'hora amb el lliurament de dorsals a partir d'un quart de vuit del matí, i el tret de sortida de la trail llarga, la més llarga de totes, es farà a un quart de nou. La resta de les sortides es faran seguidament d'aquesta. La cursa inclourà, com sempre, habitualment pels participants, i la festa acabarà a la mateixa plaça de Popi amb la tradicional botifarrada, beguda i música en directe per tothom que hi vagi.

És moment, com sempre, d'obrir la nostra hemeroteca i conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 es va aprovar el projecte per regenerar el parc fluvial de la Tordera. Aquella setmana, la Junta de Govern de l'Ajuntament va aprovar el projecte executiu que havia de permetre regenerar el parc fluvial de la Tordera. Aquest parc, a tocar del riu, és una terrassa fluvial on feia uns anys s'havia actuat per crear una bassa artificial que permetés recrear un ecosistema fluvial. El pas del temps i especialment el temporal Glòria van fer malbé la infraestructura i l'Ajuntament aquell 2025. Volia recuperar la idea de crear un espai fluvial al costat del riu, a tocar del Gorg dels Cans. El projecte incluïa refer les basses artificials per garantir la presència d'aigua a la zona, permetent la proliferació d'amfibis a l'espai. També es volia controlar la flora invasora, com les canyes o el plomall argentí, per afavorir les espècies autòctones i pròpies dels sistemes fluvials. El 2021, la policia va retirar 22 vehicles abandonats de la via pública. El cos local de seguretat va retirar aquells últims dies 22 vehicles, la majoria turismes, que es trobaven en evident estat d'abandonament. Quan els agents detecten vehicles que podrien haver estat abandonats al carrer, en fan un seguiment per comprovar que, efectivament, no es mou i està en desús. Un cop fets els tràmits corresponents, sense que el propietari reivindiqui el vehicle com actiu, es procedeix a declarar-lo com a residu urbà i a ser retirat per la grua municipal pel seu desballestament. I el 2016 detenien a Pineda un dels falsos revisors del gas. Mossos d'Esquadra va desmantellar una organització criminal de revisors del gas per estafar més de mig milió d'euros, principalment a persones grans. Els operaris s'aprofitaven de les persones més vulnerables per estafar-les en reiterades ocasions. A una de les víctimes, malalta d'Alzheimer, li van estafar 41.000 euros en 41 pagaments diferents després de fer reiterades revisions de gas innecessàries, falses o inexistents, emprant en algunes ocasions la coacció. Amb aquestes revisions obtenien uns beneficis econòmics molt grans que repartien entre els autors materials dels delictes i els líders de l'organització. En tan sols 5 anys, aquell grup havia constituït un total de 5 societats mercantils i l'organització criminal la lideraven dues persones d'origen libanès que actuaven des del 2012 amb total impunitat.

0: És moment ara en aquest punt de l'informatiu de connectar amb el nostre company en Jordi Pratsavalls, que ens acosta alguna de les propostes culturals que s'han previst aquesta setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, què tal si us proposem anar a veure un musical aquest pròxim dissabte al Teatre de Blanes, i dins la temporada del Teatre de la Costa Brava Sud es podrà veure i sobretot escoltar Michael Jackson, el rei del pop, una proposta que organitza Àmia Blanes i on hi col·labora l'Acadèmia Viu Ballant. Serà aquest dissabte, com dèiem, al punt de la 6 de la tarda al Teatre de Blanes, i les entrades encara es poden comprar anticipades a través del web www.teatredelacostabravasud.cat a un preu de 10 euros.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, el que fem ara mateix és ampliar la previsió meteorològica pel dia d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Estem a les portes d'un canvi de temps de la mà d'una línia frontal que farà que tinguem precipitacions. De forma general, a qualsevol punt de la comarca, aquest proper vespre i primeres hores de la pròxima nit. De moment, avui, aquest matí, tindrem alguns núvols, nubositat variable, núvols alts, núvols mitjans, també alguns núvols baixos, tot plegat ben poca cosa, no esperem precipitació i tampoc aquest migdia i primeres hores de la tarda. Serà a partir de mitja tarda quan la nuvolositat s'ha de fer més compacta i les primeres precipitacions aquí al Maresme arribarien cap a les 8-9 del vespre aproximadament. De moment, pel que fa als vents, bufaran fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda giraran cap a component entre l'est i el nord-est i es reforçaran. Seran moderats ja cap a la recta final de la jornada. Per tant, aquest matí, predomini del marejol pel que fa a l'estat del mar. Aquesta tarda, però, augmentarà a maror, sobretot cap a últimes hores. Les temperatures avui baixen una mica. A les mínimes s'han mantingut sense grans canvis. En alguns punts han pujat lleugerament, en altres han arribat a baixar, sobretot cap a les fondalades de l'interior de la comarca. Però, en general, podríem dir que s'han mantingut sense grans canvis i les màximes baixen lleugerament. Un descens que notarem molt més durant la recta final d'aquest dia i de cara a demà. Demà divendres, però, tindrem restes de núvols, sobretot al matí. A la tarda també pot aparèixer alguna nuvolada. D'entrada no esperem precipitacions, potser amb el matí s'escapi alguna goteta, però cap a la tarda no esperem pluja, amb unes temperatures que demà baixaran en relació a les d'avui, màximes i mínimes, i de cara al cap de setmana tornarà la bonança, tornarà, podríem dir, que l'estiu, sobretot diumenge, ja que dissabte esperem domini del sol amb temperatures una mica més altes respecte a les de divendres, i diumenge continuarà el temps estable, l'ambient assolellat i les temperatures aquí pujaran de forma més clara.
0: Gràcies, Quim.

0: Acabem l'informatiu repassant en titulars les notícies destacades del dia. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui a partir de la tarda. A recordar a la població la importància d'estar atents als canals oficials d'emergències i a utilitzar el telèfon 112 només en situacions de necessitat immediata. Les àrees d'ocupació i de joventut han organitzat un taller pràctic de recerca de feina per joves. La formació tindrà lloc el pròxim 30 de juny, però ja estan obertes les inscripcions. Són gratuïtes i cal fer-les prèviament contactant amb l'àrea de joventut a Can Batlle o amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil del Maresme. I la colla castellera dels Maduixots ha proposat un tardeig infantil aquest dissabte al Parc de la Sardana de Tordera. La jornada inclourà un taller casteller per provar l'experiència, a banda també d'espectacles infantils, bombolles, servei de pintacares i un berenar gratuït per tothom que hi participi. També hem parlat avui de política perquè Àngel Canosa ha deixat Esquerra de Blanes i ha passat al grup de regidors no adscrits perquè, segons diu, el partit ja no el representa. El trencament arriba després que el regidor renunciés també a les primàries del partit, a les quals Olga López va ser proclamada com a futura candidata a l'alcaldia. I a Malgrat de Mar, el ple municipal ha acordat per majoria elaborar una estratègia per protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi, entesa com una eina de cohesió social i d'identitat nacional. La moció va rebre el vot favorable de gairebé tots els grups, reforçant el compromís del consistori malgratenc amb el Pacte Nacional per la Llengua. I la 8a edició de la Trail Senyor del Castell ha estat un èxit de convocatòria, i és que els 400 dorsals disponibles estan ja esgotats. Durant la jornada es faran diverses curses, la trail de 17 quilòmetres, la speed trail d'11 i la caminada popular de 7. La jornada clourà amb una botifarrada popular, beguda i música en directe per celebrar aquesta activitat. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 4 de juny del 2026. Ha estat amb vosaltres un dia més, Melina Morillà. Com sempre, aquestes informacions i moltes més les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda a tots i a totes, què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa, el programa cultural de Ràdio Palafolls, disposats a sumar agendes, activitats culturals que volem compartir amb tots vosaltres, no només de Palafolls, sinó també dels municipis del voltant. I, òbviament, ampliant aquesta informació, avui farem cas, per exemple, a la proposta del Maresme Suma Passes, una iniciativa del Consell Comarcal del Maresme que arriba aquest pròxim dilluns, dia 15 de juny, al nostre municipi. És el Dia Mundial de la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, i des de ja fa uns anys l'Ajuntament de Palafolls organitza una caminada popular amb la lectura prèvia del manifest. Doncs bé, les inscripcions per aquesta nova edició, que repeteixo, es farà el dilluns 15 de juny, ja són obertes. Avui ens visita la Judit Puig des de l'àrea de gent gran i serveis socials per parlar d'aquesta i d'altres propostes. A part, també, avui és dijous d'emprenedoria, per tant tenim l'Elisabet Envit ja preparada per parlar de temes interessants i, en aquest cas, de contractes de temporalitat. En una estoneta, després de la xarxa cultural, parlem amb ella, però abans també hem de tornar a contactar amb l'Estartit. Els alumnes de 6è de l'Escola Les Ferreries de Palafolls comparteixen diferents activitats i convivències en aquesta casa de colònies, en aquest hotel, de fet, on participen d'aquestes colònies 2026, i avui ens han explicat això.
2: Hola, sóc l'Enzo de l'Escola Les Ferreries i avui us explicaré la meva estància a les colònies. A l'Estartit. Vam fer una activitat que es deia Robinson, on havies de caminar molt. Hi havia pujades, però també era pla. Vam veure molts llocs importants, com un centre militar i molts miradors. També, al final, vam anar a donar una volta amb un vaixell rodejant les Illes Medes. Va ser una experiència molt xula i la repetiria.
3: Hola, sóc en Josep Comas, de 6EB, i ahir per la tarda vàrem fer vela amb un monitor que es deia Isaac, que estava molt experimentat amb aquest tema. Primer vàrem cordar totes les cordes perquè el vent vagi a favor nostre, perquè si no el barco o no anava molt ràpid, que anàvem a 8 nusos, o anava molt lent. Vam donar tota la volta a les Illes Medes i vam conduir molta gent i vam fer uns punts com que les formaven les boies per anar passant per un recorregut així molt divertit.
4: Hola, sóc la Isolda Llobet Paus d'Escoles Ferreries de CDB i avui us vinc a presentar els àpats. Tenim esmorzar, dinar i sopar, i a cada un hem de menjar una cosa verda. Ens repartim en taules de 4 i de 7 i així anem a buscar el menjar. Per esmorzar podríem tenir cereals i torrades, per dinar pasta i tomaca, i per sopar nuggets i peix. Podem repetir molts cops fins que ja no tinguem gana.
5: Hola, sóc la Kènia García de 6EB i avui us explicaré l'activitat de la bolera. Primer vam anar caminant fins a la bolera. Després ens vam donar un paper i vam fer grups. El paper era per apuntar els punts. Després ens vam portar la beguda i vam començar a jugar a la bolera. Després hi havia com unes pilotes de color molt boniques i quan tiraves tots els bolos eres com el guanyador amb més punts. I va ser molt divertit perquè hi havia gent que no li donava i ens reien molt. I també hi havia 5 pistes i a mi em va tocar la pista 4.
1: Alumnes, doncs, que demà arriben al nostre municipi després d'aquesta estada. Nosaltres demà també podrem parlar amb ells, això serà en 24 hores. Ara, però, comencem el programa.
6: Xarxa cultural.
1: Xarxa cultural, doncs, que comença el nostre municipi a Palafolls, repassant aquestes propostes. Per exemple, aquest diumenge, dir-vos que celebra la Trail Senyor del Castell, ja amb inscripcions exaurides, una proposta que, com sempre, organitza Safir Team, és ja la 8a edició per tots aquells inscrits en qualsevol de les 3 modalitats. Sapigueu que el dissabte a la tarda es podrà recollir la bossa del corredor i també el nostre dorsal, i si no, el diumenge, abans de l'inici, doncs, de les diferents propostes. propostes de marxa o de trail. Com sempre, podeu recuperar l'entrevista que vam fer a la Lu Vázquez, una de les seves components, a l'apartat de la carta de Ràdio Palafolls. La proposta es farà, doncs, amb sortida a la plaça de Popi diumenge a partir d'un quart de nou del matí. Avancem una miqueta més, parlem d'altres activitats culturals, anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. Un municipi que aquests dies organitza diferents propostes en motiu de la Setmana de la Natura. Per exemple, dissabte tindrem el degoteig de paraules, una proposta que es farà al Molí de la Sal al punt de les 11 del matí. És la lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt, una activitat gratuïta. I en motiu de la Setmana de la Natura, diumenge també es farà un taller d'anellament d'ocells. Començarà a les 10 del matí, també es farà al Molí de la Sal i es farà a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella. Una proposta també, no cal dir-ho, gratuïta i que organitza el mateix Ajuntament. Seguim parlant d'activitats culturals, parlem ara de les propostes de la Barretina Vermella, que aquest diumenge organitza una xerrada vermut a la seva seu. Serà a partir de les 12 del migdia i la xerrada porta per títol Per què els déus van triar el Nil, amb Irene Cordón, que és egiptòloga. Avancem, parlem de més activitats culturals. Deixem Malgrat de Mar i anem ara fins al municipi de Pineda. El pròxim dissabte, també dins la Setmana de la Natura, la Biblioteca Manuel Serra i Moret et proposa una gincama familiar per la vall de la Riera. A càrrec de Corriols Pineda podràs gaudir de la natura mentre busques pistes amb obsequi final. El punt de trobada serà la Biblioteca Manuel Serra i Moret a partir de les 10 del matí. És apte per totes les edats, això sí, fa falta una inscripció prèvia a la mateixa biblioteca del municipi. I recordar-vos que aquest dissabte tenim un bon concert dins la programació de l'Auditori. Al punt de 8:45 del vespre hi actua Mishima. A un preu de 20 euros, les entrades encara són disponibles a través d'entrapolis.cat. Anem fins al municipi de Calella. Tot just ahir, i ja ho comentàvem, començava una nova edició de l'Aplec de la Sardana a Calella, la 98a edició. Doncs bé, aquests dies continuen aquestes propostes, per exemple, amb l'Hostal de l'Aplec, aquest mateix vespre, a les 9 del vespre, al Cafè de la Sala Mozart, amb la proposta A Cantar. Una proposta amb l'acordionista i cantador Carles Belda, també les glosadores del grup Glosa Càustica, que són Berta Llós i Esther Santos, i el tenorista Jordi Molina, a més de molts altres músics convidats. Això per al que fa aquest vespre. Demà divendres, per exemple, hi ha més activitats que caldrà repassar. Per exemple, a partir de 6:45 de la tarda, a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres, hi trobarem la conferència La presa de la paraula, la lluita per la llibertat d'expressió entre la dictadura i la democràcia, a càrrec de Carlos Ángel Ordaz, que és doctor en història en motiu de la celebració del Dia Internacional dels Arxius. A part, també tornem a parlar de l'Aplec de la Sardana de Calella, perquè a les 8 del vespre divendres, des de la plaça Catalunya, començarà la cercavila que portarà fins a la plaça de l'Ajuntament, on aproximadament cap a 9:45 del vespre hi haurà el pregó d'inici d'aquest Aplec de Calella, a càrrec de la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez Ribot, i també doble audició de sardanes a càrrec de les cobles La Principal de Llobregat i la Bisbal Joa. El cap de setmana, òbviament, continua aquest aplec. Anem ara fins al municipi de Tordera. Busquem més propostes a sumar a l'agenda i parlem de la mirada del poeta, perquè, per exemple, aquesta mateixa tarda hi ha una xerrada poètica a la Biblioteca de Tordera, una proposta que es farà a partir de les 7 de la tarda, i l'acte central es farà dissabte a les 9 del vespre al Teatre del Municipi, una mirada del poeta que aquest any va dedicada a Anna Bou Jorba amb el cirurgià de les màscares. Busquem més propostes, deixem Tordera i anem ara fins al municipi de Blanes. Per exemple, aquests dies, a partir de demà, comencen les festes del barri de Mas Enlaire, amb diferents actuacions musicals que s'allarguen fins diumenge. A part, també destacarem que demà divendres hi haurà la presentació del llibre Mites i llegendes catalanes, les grans històries de la nostra terra. Es farà a partir de les 7 de la tarda al primer casino de Blanes. Entrant en el cap de setmana, doncs destacarem audició de sardanes. Dissabte, a 8:15 del vespre, al Passeig de Mar, al Banc dels Músics, amb la banda copla del Col·legi Santa Maria, o que també tindrem la cercavila de Corpus a partir de les 5 de la tarda. I també un apunt més, i així tanquem la xarxa xarxa cultural, el musical Michael Jackson, el rei del pop, arriba al Teatre de Blanes amb l'associació Amia Blanes. Serà a partir de les 6 de la tarda. El preu de l'entrada és de 10 euros, que es pot aconseguir aquests dies anticipada a través de www.teatredelacostabravasud.cat. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí. Comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Continuem al Palafolls en xarxa. El dijous és temps d'emprenedoria. Com sempre, una secció que un cop per setmana tractem amb la nostra convidada especialista d'avui. És l'Elisabet Envit. Elisabet, molt bona tarda. Benvinguda.
6: Bona tarda. Moltes gràcies.
1: Gràcies, com sempre, per ser avui amb nosaltres al Palafolls en xarxa. I avui anem una miqueta al peu de la situació que pot venir els pròxims mesos. Parlarem de la contractació temporal. I és que és veritat que en època estival hi ha molts treballadors que, doncs això, per mesos d'estiu o fins i tot una miqueta més, accedeixen a una contractació temporal i són els mesos poder on es fan més contractes d'aquest tipus, no, Elisabet?
6: Bueno, malauradament estem en un país, diguem-ho així, que s'abusa d'aquest tipus de contractació en qualsevol època de l'any.
1: No hauria de ser així, no? Suposo, però clar, jo anava una miqueta al que era la teòrica, no? Però la pràctica entenc que pel que em comentes és totalment diferent.
6: Efectivament, de fet per això en el seu moment ja vam parlar, en el moment en què que va passar aquesta reforma, no? Doncs que un dels objectius de la reforma laboral va ser intentar limitar al màxim la temporalitat, el que és, o sigui, que sigui per defecte a que el contracte sigui indefinit. Llavors, bueno, ja ho vam comentar al seu moment, però no obstant ara ho tornarem a recordar una miqueta, no? Que també doncs veure també el que diuen els jutges al respecte, veure una miqueta tot, sobretot perquè si nosaltres com a empresaris, o inclús nosaltres com a treballadors, doncs, bueno, podem qüestionar aquest contracte.
1: Doncs per on podríem començar? Elisabet, entenc que el tema del contracte temporal ja sabem quina és la seva utilitat o quines són les seves característiques principals. Així ho vam tractar també en anteriors seccions, però què ens voldries explicar avui?
6: Bueno, simplement recordar que el contracte d'obra ja no existeix, o sigui, en el moment en què ho vam tractar encara existia una espècie de moratòria, doncs, per intentar que hi hagués una espècie d'adaptació, però aquest contracte l'han fet desaparèixer. Vale? Llavors, hem de tenir en compte, primer, que això sempre ha estat així, que sempre, per defecte, s'ha preferit, o sigui, el preferit ha estat el contracte indefinit. El que passa és que era un criteri jurisprudencial, per dir-ho així, o sigui, s'ha vingut fent així directament impugnant el que són aquests contractes en un jutge. O sigui, els jutges sempre han tingut l'argument que la contractació ha de ser indefinida.
1: Val.
6: Llavors, què és un contracte temporal? És un contracte excepcional. I com a tota excepció, ha de tenir una causa. Si no té aquesta causa, doncs aquest contracte no està ben fet.
1: Perfecte. Per tant, en aquest contracte hauria de sortir també quina és la causa del contracte. Entenc que vas per aquí, Elisabet.
6: Efectivament. O sigui, el primer requisit de tots que ens va dir en compte és que aquest contracte s'haurà de formalitzar per escrit. O sigui, no serveix un contracte verbal, no? S'ha de formalitzar per escrit. Però el primer requisit de tot és que hem de tenir una causa temporal. Si nosaltres ja no tenim aquesta causa, és indiferent, ja no serveix de res. Llavors, realment ens hem de trobar, doncs, que per la nostra producció, o per una cosa imprevista, o per necessitem realment doncs poder aconseguir un o diversos treballadors de forma temporal. Llavors, que és molt important perquè aquest contracte no estigui celebrat en frau de llei, o sigui, no estem utilitzant un contracte temporal de forma fraudulenta, sobretot, com tu ben bé acabes de dir, que aquesta causa es reculli dintre del contracte.
1: Mm-hmm. Dins la causa també entenc que la data d'inici i de finalitat d'aquest contracte també ha de sortir, Elisabet, oi?
6: Sí, per tipus de contracte que ara mateix tenim vigents ja es preveu la data d'inici, la data de fi, els contractes temporals tenen una temporalitat X que no poden passar, etcètera, etcètera. O sigui, això, jo sobretot ara mateix no ens, com estem molt centrats en parlar de contextos temporals a l'hora de l'estiu, ens quedarem en quatre conceptes molt bàsics que nosaltres com a empresaris heu de tenir per saber que aquest contracte està ben fet.
1: Perfecte. Doncs
6: ja, no parlem de durades màximes, no parlem de tot plegat. Mm-hmm. Estem centrats ara mateix en contractació a l'estiu.
1: Mm-hmm. Doncs ens deies, una d'aquestes primeres coses que han de sortir són les causes, no? No per una altra.
6: Efectivament. Mm-hmm. Efectivament. El que hem de tenir és aquesta causa de temporalitat. Llavors, aquesta causa de temporalitat ha d'estar descrita. No serveix lo d'augmento de producció. Hay un aumento de la producció. No.
1: No serveix com a excusa.
6: Ha d'estar ben descrita. Ha de ser ben detallada i hem de descriure específicament per què aquest contracte és temporal i no és indefinit.
1: Mm-hmm.
6: Vale? Perquè si no, quan nosaltres li enviem al nostre treballador una finalització de contracte, aquest treballador pot impugnar això com un acomiadament improcedent per considerar que el contracte no està ben fet.
1: Clar, perquè és molt relatiu, no? El fet d'un augment de producció, pot ser que el teu cap digui que ja s'ha acabat, però pot ser que tu consideris que no. Per tant, això davant d'un judici no seria per equilibrar la balança, no?
6: No exactament així, no? Perquè en aquest cas estàs partint de que tenim una causa de temporalitat.
1: Mm-hmm.
6: O sigui, una causa d'un augment de producció ha d'estar ben detallada. S'ha d'explicar per què, no? I us poso l'exemple típic. Per exemple, al novembre en un poble de costa es contracta un cambrer amb un contracte temporal per circumstàncies de la producció argumentant que tenim un augment de pedidos.
1: Sí.
6: No tindria sentit.
1: Mm-hmm. Ja, perquè
6: un poble de costa al novembre un... No, no. Ara bé, si resulta que aquest augment doncs, està previst en un poble de costa pels mesos de juliol i agost on es preveu que hi ha clarament un augment del turisme, tenim una, doncs, òbviament una data d'inici, una data de fi, aquesta data d'inici, aquesta data de fi ens coincideix doncs, en un moment de temporalitat alta, bueno, doncs podrem qüestionar si realment aquest contracte està ben fet.
1: Mm-hmm.
6: Però al respecte haurem de posar un interrogant amb els fixos discutius.
1: Clar.
6: Perquè no se'ns pot oblidar que també existeix una modalitat de contractes fixos discontinus que són aquests treballadors que nosaltres cridem tots els anys per fer unes determinades tasques.
1: Mm-hmm. És a dir, la repetició, no? Per entendre'ns, la repetició d'aquest acord. És a dir, que el podem cridar quan tinguem aquestes circumstàncies, no?
6: Efectivament.
1: De manera repetitiva.
6: Hem de posar la lupa. Mm-hmm. No tinguem la mà feliç de fer contractacions temporals perquè potser nosaltres pensem que ho estem fent bé i resulta que ens trobem amb que aquesta contractació no està ben feta.
1: Clar.
6: Vale, llavors, sempre hem de posar molta atenció a l'hora de les causes, a l'hora de la repetició d'aquestes causes, a l'hora de la formalitat dels contractes.
1: Mm-hmm.
6: Vale? O sigui,
1: clar.
6: Són uns requisits perquè que realment els hem de tenir en compte, o sigui, i nosaltres com a empresaris no deixem que mira, fes-me un contracte temporal, sí, molt bé, d'acord, però atenció, perquè moltes vegades les gestories o les assessories fan també el que són aquests tipus de contractes de forma mecànica i no hi ha una causa concreta o no està ben feta aquesta contractació, perquè potser el que necessitaríem és un fixe discontinu, no un contracte temporal.
1: Mm-hmm.
6: Llavors, tinguem cura nosaltres dels nostres negocis i dels nostres treballadors.
1: Clar, suposo, Elisabet, que al final això sempre desemboca allà mateix, és deixar-se assessorar, no? En el moment que tinguem algun dubte, per això hi sou els o les especialistes com vosaltres, que en aquest cas poden assessorar tant a l'empresari com al treballador quin és el millor contracte o quina és la millor manera de contractar aquella persona perquè després no hi hagin aquest tipus d'errors que lamentem a posteriori, no? Suposo que al principi no ens donem compte perquè poder ens donen més facilitats, però després sí que lamentem, no?
6: Efectivament, a part de que no estalviar-nos diners, amb un contracte temporal ens pot sortir molt car.
1: Mm-hmm. Clar.
6: Sí, perquè a part de tot això tinc en compte de que a part de que el nostre treballador podria aconseguir doncs potser una improcedència, o si és un reconeixement de dret, doncs el seu lloc de treball amb caràcter indefinit. Fora d'això, la pròpia reforma laboral ja va preveure unes sancions per contracte temporal fraudulent celebrat. O sigui, que no és una multa genèrica, no, és una multa concreta. I llavors, depenent de quants contractes temporals hem celebrat, doncs es pot sortir molt cara.
1: Mm-hmm. Anar amb compte, doncs, amb això. No sé si volies afegir alguna coseta més, Elisabet, o de moment ho deixem aquí. Tenim encara l'última sessió dijous que ve per seguir parlant d'emprenedoria. No sé si volies afegir alguna cosa més, Elisabet?
6: Jo crec que és suficient per ampliar-nos més.
1: Perfecte. Doncs ho tenim aquí, sobretot tenir pendents, aquelles persones que, per exemple, ara signin un contracte per treballar, per exemple, a l'hostaleria o en altre negoci que normalment puja producció a l'estiu, els temes del contracte temporal. La setmana que ve parlarem de més temes interessants, com sempre, amb la nostra companya, l'Elisabet Envit. Aquí ja donem les gràcies avui per ser el Palafolls en xarxa. Fins la setmana que ve, Elisabet. Gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.

0: El pròxim dilluns, dia 15 de juny, hi ha la caminada popular amb motiu del Dia Mundial per la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Una proposta que es fa arreu del Maresme. Si ens centrem en la de Palafolls, es fa el mateix dia que es commemora, el dia 15 de juny. De tot plegat, avui ens en ve a parlar la Judit Puig des de l'àrea de les persones grans i serveis socials. Judit, molt bona tarda, benvinguda.
1: Bona tarda a tothom.
0: Gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres, sempre per parlar de coses interessants, en aquest cas amb aquesta data que hem fixat a través del Consell Comarcal del Maresme i

0: i més ara amb la calor que fa aquests últims dies. Per tant, en aquest cas és més per presa de consciència que no pas per esport.
1: Doncs si vindria a ser una miqueta el motiu, és un acte una mica més reivindicatiu, sí? O sigui, i de commemoració, eh? Ja tenim, no? Desgraciadament tenim dies mundials per tot, no? I moltes vegades aquests dies serveixen per visibilitzar, doncs, una realitat. I en aquest cas estem parlant de la realitat del maltractament contra les persones grans, no? Llavors, aquest dia el que volem és, bueno, una miqueta posar aquest nostre granet de sorra en aquesta activitat a nivell comarcal, i que se'n parli, que es parli d'aquest tema, que sembla que no passa, que no existeix, que és una cosa que no es comenta. Doncs sí, doncs necessàriament existeix, i per tant aquell dia, doncs, per això és important començar l'acte amb la lectura del manifest, que és un manifest conjunt, que és el mateix manifest que es llegirà a tots els municipis de la comarca.
0: La cita és el 15 de juny, és a dir, d'aquí un parell de setmanes, aquest dilluns que ve, no l'altre, per entendre'ns. S'ha de fer una inscripció prèvia, ara en parlarem, sí. Però ja que has començat a parlar una miqueta de la dinàmica d'aquell dilluns, per exemple, quin seria el punt de trobada on, a l'inici, com tu ens deies, es llegirà aquest manifest?
1: Doncs el punt de trobada és a les 9 del matí a l'Ajuntament, i l'activitat consisteix en això, que a les 9 del matí, doncs, hi haurà la lectura del manifest, i una vegada s'hagi fet la lectura, doncs es comença la caminada, i aquesta caminada, doncs, com ja és tradicional, també acaba amb un petit esmorzar.
0: A quina hora convoqueu a totes les persones que s'hagin inscrit?
1: A les 9, o una miqueta abans de les 9. No cal arribar, no cal una estona prèvia, però sí, tothom se li diu a les 9 a l'Ajuntament.
0: Mm-hmm. Es farà la lectura del manifest, com dèiem, i després es donarà inici aquesta passejada per als voltants de Palafolls per compartir també una bona estona, i com dèiem, un cop a l'arribar, sí que és veritat que doneu un esmorzar, no? Una peça simbòlica, sí. Com de fruita, algun petit entrepà per agafar forces, per entendre'ns.
1: Sí, no? I ara també per agrair a la gent que hagi participat, no? Una miqueta, doncs, també per aquest gest de dir, va, doncs, ja que has vingut a la caminada, doncs fem aquest agraïment.
0: Ja que parlem d'agafar forces, sí que és veritat que al final és una passejada, anem a caminar, per tant entenc que les recomanacions són les típiques, és a dir, calçat còmode, sobretot que, vaja, a les 9 del matí poder no picar tant el sol, però per si acas barret, no estaria de més també crema solar, no?
1: I tant, i que tothom porti, tot i que ja, normalment sempre ja es dona aigua al final de la caminada, però durant la caminada, doncs que la gent porti també aigua fresca, perquè sí que a les 9 del matí, com tu dius, no és l'hora de més calor, però últimament aquests dies, no? Està fent molta calor, i llavors hem de pensar això d'anar ben equipats, no?
0: Faig una mica de memòria, si no me recordo, anys anteriors havíem regalat barrets, havíem regalat tote bags, i entenc que aquest any alguna cosa diferent, no?
1: Sí, el Consell Comarcal sempre el que fa és que coordina tot aquest, no, aquest regal, diguéssim, aquest mercat naixent, que amb el cartell, amb el lema, i aquest any doncs també ens han portat un obsequi que també es donarà als participants de la caminada.
0: Sí que és veritat que hi haurà algú que estarà escoltant aquesta entrevista i digui, ostres, a mi em sona que, per exemple, el municipi veí de Calella o d'algun altre municipi de la comarca del Maresme, això ja s'ha fet o també s'està publicitant. I és que en aquest cas és una iniciativa que rep l'Ajuntament de Palafolls, però que neix des del Consell Comarcal del Maresme, amb aquestes iniciatives que, de fet, són seguides en el temps. Després parlarem també d'una altra activitat que es farà el mes de juny, i el que es pretén també és fer després un recopilatori de totes les persones inscrites a nivell comarca, no?
1: Sí, de fet, quan Consell Comarcal es posa en contacte amb nosaltres i ens fa saber, no?, una mica com ens proporciona el cartell, el lema de la caminada i així, el que ens demana és que nosaltres li comuniquem quin dia farem la caminada. Llavors, tots els municipis, doncs, una mica fem el mateix, i després al post, no?, ens demanen, doncs, imatges també i publicacions a les xarxes per compartir-ho, val? En el nostre cas, com que el Dia Mundial és el dia 15 de juny i nosaltres tenim des de la Ajuntament l'activitat d'educació postural, on tenim, no? Doncs,
0: deixa'm pensar. Unes quantes persones inscrites,
1: sí, anava a dir-te,
0: si
1: que potser ja,
0: entre les del Palauet i
1: anava a dir-te que potser hi ha unes 80 persones participants, val? Doncs llavors ho fem coincidir la caminada amb dilluns, que és un dels dies que hi ha l'activitat d'educació postural. Llavors aquell dia no hi ha l'activitat pròpiament com sempre, sinó que se substitueix per la caminada, no? I així també doncs tots els participants d'educació postural els animes a venir a la caminada. I coincideix aquest any, l'any passat, per exemple, vam fer-ho el dia 16 de juny, però en canvi aquest any, dilluns, cau és 15 i ho quadrem.
0: Tot i això, i per qüestions d'organització, sí que demaneu que es faci una inscripció prèvia, tot i que s'ha de dir que és una activitat gratuïta, que no té cap mena de cost, però com dèiem, cal saber una miqueta la xifra a la qual ens movem. Per tant, inscripcions aquests dies encara obertes.

0: Sí, sí, sí. Inscripcions obertes, activitat gratuïta i activitat oberta a tothom, eh? Que si algú que ens
1: no està
0: escoltant...
1: No ens centrem només en gent gran,
0: no, no, no, perquè és un tema que tota la societat, tota la població ens interpel·la el tema del maltractament contra la gent gran. Per tant, a la lectura del manifest a les 9 del matí, com més siguem millor, i després a la caminada doncs també que pot venir qui vulgui. Sí? Vull dir que és un tema que torta d'hora tots serem persones grans, mm-hmm. i totes serem no susceptibles de rebre un tracte no gaire adequat, no? I llavors, per tant, és un tema que podem ser-hi
1: tots. Que ens pot tocar a tots. Mm-hmm. On es poden fer aquestes inscripcions, Judit?
0: Doncs mira, hi ha com dos punts per oferir diferents possibilitats. Una és l'àrea de serveis socials i gent gran, que està oberta doncs, tots els matins de 9 a 2, i per tant allà ens trobaran. També si algú que té dificultats per venir, doncs sempre trucant, o doncs també pot apuntar-se. I l'altra és en el casal d'avis, totes les tardes, de 4 a 7 de la tarda, doncs la junta del casal d'avis fa una miqueta aquesta col·laboració apuntant la gent que estigui per allà. Mm-hmm.
1: Sí que és veritat que sempre buscant la diferència, cada dia que commemorem precisament aquesta efemèride, hi ha un lema, no? No sé si el tenim ara per aquí, però sí que és veritat que al final es pren una miqueta de consciència de tot plegat, any rere any. Això el que significa, Judit, i que tu que estàs a serveis socials i que també treballes amb la gent gran, i abans ho deies, no? Tothom és susceptible de patir en algun moment una proposta com aquesta, no?
0: Sí, sí, sí, i bueno, és un tema que potser fa anys no se'n parlava, no? Durant molts anys a nivell de serveis socials hem parlat dels maltractaments cap envers la infància i l'adolescència, no? Mm-hmm. I de fet Generalitat tenia doncs una estructura per, no? De protecció a la infància i de protecció contra els maltractaments de la gent gran, doncs és una cosa que ha sigut com més nova, que ara ja hi ha protocols establerts, que s'ha fet una guia, que se n'ha parlat més, i aquest dia, la commemoració d'aquest dia doncs també, no? És una cosa que fa 10 anys no ho teníem, no ho celebràvem o no commemoràvem, i ara en canvi és una cosa que no podem passar per alt.
1: Mm. Consell Comarcal no ho deixa aquí amb aquesta proposta que repetim, que es farà el proper dilluns 15 de juny en el cas de Palafolls. Sí que és veritat que el nostre municipi a finals d'aquest mes també hi ha una altra proposta lligada precisament a aquest Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans.
0: Sí, a nivell de Consell Comarcal tenia un equip tècnic, no?, que ha elaborat una guia, que és una guia per l'abordatge dels maltractaments a la gent gran de la comarca del Maresme. Llavors, aquesta guia que ens ha de servir a tots els municipis del Maresme, el que es farà a finals de mes és una jornada tècnica per fer una mica com l'aterratge d'aquesta guia a Palafolls, no? Llavors, això es farà el dia 26, divendres 26 de juny, i el que es convidarà a tots els agents d'alguna manera implicats, no? Agents des de la policia local, doncs agents de salut, agents de serveis socials, agents del casal d'avis, la part política, no? Vull dir, una miqueta com aquesta guia
1: tots
0: a terra.
1: Tots els factors que hi puguin tenir alguna cosa a veure, eh?
0: Sí, sí, doncs el centre del respir, el geriàtric Palafolls, no? Una mica tota la part dels professionals que d'alguna manera estem implicats amb això.
1: Òbviament és una xerrada que el Consell Comarcal també fa arreu de la comarca, eh? És a dir, sí, que els municipis veïns també...
0: Aquest equip està anant a tots els municipis fent aquest mateix acte, doncs una miqueta com aterrar aquesta guia i també com adaptar-la en funció de cada municipi dels serveis que tingui.
1: Judit, i ja per acabar, i des de l'apartat personal, que com dèiem, des de serveis socials, des de l'apartat de gent gran a Palafolls es fa molt bona feina, en aquest cas amb aquesta proposta de la soledat o de l'abús cap a la gent gran. Queda feina a fer, si s'està reivindicant precisament, si s'està fent, sobretot el títol és com molt conscient, no? Això precisament, prendre consciència d'aquest abús a la gent gran, que a vegades pensem que no, parlem de nens petits, parlem d'adolescents, parlem sí. d'adults, que la veritat és que està molt bé també, però en la gent gran també passa.
0: Sí, sí, malauradament també passa, ens hi trobem, no? I a vegades doncs el maltracte pot ser un espoli econòmic, no? L'altre pot ser que aquella persona no tingui les seves necessitats cobertes, doncs perquè doncs els familiars, la gent del seu voltant, doncs no ho poden cobrir-ho. A vegades és un tema de negligència, no? De no fer, i l'altra vegada és un tema de maltracte, diguéssim, no és una omissió, sinó un fet, no? I sí, i nosaltres com a serveis socials tenim una d'aquestes, de les nostres funcions.
1: T'anava a preguntar, quina és l'acció més directa? És a dir, quan detectem algun cas d'aquests, per exemple, podem accedir a serveis socials? Podem anar, per exemple,
0: tant,
1: a la policia?
0: Sí, tant a la policia com a serveis socials es pot venir a comunicar, denunciar, no? I, per tant, una de les nostres funcions també és estar una miqueta com alerta de si detectem algun cas, no? I mirar de quina manera s'hi pot posar en remei i quines actuacions s'han de fer, no? La més, diguéssim, més forta o més dura o més heavy, com li vulguem dir, no seria, doncs, comunicar-ho a una fiscalia als jutjats, no? Tenim l'obligació de si detectem una situació greu, doncs, detectar-ho.
1: Qualsevol persona pot fer aquesta denúncia, eh? No fa falta que sigui la persona que la pateix, o familiar o amic, eh?
0: Qualsevol persona, i per tant nosaltres també hauríem de posar un coneixement de fiscalia si hi ha una situació que s'està donant i que en som coneixedors, perquè com a servidors públics, si en som coneixedors hem d'actuar.
1: Esperem que s'avanci precisament en aquest cas, si més no, dins el Maresme, Sumar Passes, el dia 15 de juny, al nostre municipi, es farà aquesta caminada popular per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Judit Puig, des de l'àrea de serveis socials i gent gran de Palafolls, gràcies avui per explicar-nos-ho.
0: Gràcies a vosaltres.
2: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
1: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí, demà divendres ens hi tornarem a posar. Acaba de passar, molt bona jornada. Adéu-siau.

0: 400 persones participaran aquest cap de setmana a la 8a edició de la Trail Senyor del Castell. Palafolls es prepara per acollir aquest diumenge la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, una prova plenament consolidada ja al municipi que enguany ha aconseguit el seu topall màxim de participació amb 400 dorsals esgotats. L'esdeveniment organitzat pel Club Safir Team tindrà el seu centre neuràlgic a la plaça de Pop i des d'on sortiran les tres modalitats previstes en aquesta cursa. La Trail de 17 quilòmetres, la Speed Trail d'11 quilòmetres, totes dues competitives, i una caminada popular de 7 quilòmetres. Des de l'organització s'ha destacat l'esperit local d'aquesta iniciativa i com a novetat han informat que l'Speed Trail neix com a petició popular, transformant l'antiga marxa en una prova competitiva i ràpida, tot i que també es permet fer-la caminant i acompanyats de gossos, igual que la modalitat de 7 quilòmetres. A més, la cursa manté el compromís amb el medi ambient un any més com a cursa verda, eliminant els plàstics d'un sol ús i utilitzant cintes de roba reciclada pel marcatge. En aquest sentit, han subratllat també l'esforç de l'equip per preservar l'entorn. La jornada començarà ben d'hora amb el lliurament de dorsals a partir d'un quart de vuit del matí i el tret de sortida de la Trail es farà a partir d'un quart de nou. La cursa inclourà l'avituallament dels participants i la festa acabarà a la mateixa plaça de Popí amb la tradicional botifarrada, beguda i música en directe per tots els participants. I en política, Àngel Canosa ha deixat Esquerra Blanes perquè el partit ja no el representa. El regidor de l'Ajuntament de Blanes i exalcalde de la vila entre el 2019 i el 2023, Àngel Canosa, ha comunicat oficialment la seva baixa d'Esquerra Republicana de Catalunya i la seva renúncia com a portaveu del grup municipal. Aquesta decisió implica que Canosa mantindrà la seva acta i passarà a ser regidor no adscrit durant la resta del mandat. En un text publicat a les seves xarxes socials, Canosa justifica la seva sortida afirmant que no ha volgut seguir representant algú que sent que ja no el representa. Malgrat el trencament amb les sigles d'Esquerra, que no s'ha manifestat la seva intenció de seguir treballant pels veïns de Blanes, amb l'objectiu de buscar la prosperitat i el futur de la ciutat. La marxa d'Àngel Canosa arriba després que fa uns dies renunciés a presentar-se a les primàries de la formació on Olga López va ser proclamada oficialment com a futura candidata a l'alcaldia. Segons fonts del partit, l'exalcalde podria haver optat per no concórrer en intuir que no disposava dels suports suficients per liderar de nou la llista. Per la seva banda, Esquerra Blanes ha demanat formalment a Canosa que retorni l'acta de regidor. El partit defensa que, tot i que l'acta és personal, el regidor la va obtenir presentant-se sota la seva candidatura.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 608 74 0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608 74 0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608 74 04 04 o el 112.
1: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un més a Ràdio Palafolls.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta, com sempre, és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Esteu preparats, preparades per saber el contingut d'avui? Doncs vinga, som-hi! Oh! De convidada, Letícia Sabater, que es presenta el seu hit de l'estiu, Hoy te dejo yo. Valor para decirte adiós. Clar que sí. Ya no creo a tus amigos. Parlarem del conflicte de Passapalabra amb el periodista i comunicador David Montufo, que ens explicarà què està passant entre Antena 3, Telecinco, Mediaset, A3 Media. No me llames más. Nosaltres no t'eixem, Nosaltres volem que estiguis amb nosaltres. I també tindrem, com sempre, l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. No us ho perdeu perquè avui us agradarà. Feu-me cas. I per acabar, com sempre, el Toni Rovira amb la seva secció del seu racó en el que hi pot passar de tot i més. Amb convidats, gent de tota mena, no us ho perdeu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? Busqueu-nos, busqueu-nos. I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, escolta'm, com a vegades diem, se'ns covarà l'arròs i no pot ser. Vinga, preparats, preparades, comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs amb aquesta sintonia tan bonica de Miramar...
3: Aquí amb el Joan Bosch.
1: Arriba l'Assumpta Vitòria. Quina alegria, dona, aquí, com sempre, tenir-te a l'estudi.
3: Aquí, a la ràdio.
1: En vivo i en directo.
3: Escolta, jo volia dir que jo dic, treballava... No és que parli sempre de televisió espanyola.
1: No, clar, clar.
3: No. És que no hi havia més que televisió espanyola.
1: No hi havia més canals. Espanyola. Exacte.
3: I aleshores dèiem, però bueno, en quin canal? I jo deia, no, és que no hi havia cap més canal.
1: La U.
3: I no ho entenien.
1: Clar.
3: No era ni la U, era... La tele.
1: I ja està, era la tele.
3: I no hi més.
1: I punto.
3: I no hi més. I deia, on vas? Vaig a la tele.
1: I la tele, ja està. Ah,
3: i aleshores no hi havia més que televisió espanyola.
1: I a la ràdio també anaves, eh?
3: No, a la ràdio.
1: A la ràdio
3: això,
1: a part.
3: Ràdio sí que n'hi havia moltes.
1: Molta.
3: Hi havia Ràdio Barcelona, Ràdio Espanya, sí, Ràdio sí. Nacional, no sé què. Però de tele sol havia esta.
1: Ni més ni menys. És un territori.
3: I una vegada em van cridar des de Ràdio Barcelona.
1: Ah, aquí.
3: Que feia un programa del celler de la cançó catalana.
1: Ah, mira.
3: Això és una batalleta petita.
1: Explica.
3: Amb el Salvador Escamilla.
1: El Salvador Escamilla.
3: I em van dir que escollís entre Ràdio Barcelona o Televisió Espanyola.
1: Ai, Déu.
3: I aleshores jo vaig escollir Televisió Espanyola
1: Televisió
3: perquè
1: espanyola.
3: Estava més segura, clar. I era més nou i tot era diferent.
1: Estava
3: ràdio.
1: Ja n'havien
3: fet molta,
1: clar,
3: aleshores.
1: Clar, sí. I tant.
3: I aleshores, doncs, bueno, van continuar Televisió Espanyola. Uh-huh. I als anys 80 van començar una sèrie molt important,
1: sí.
3: Però molt important.
1: Molt important.
3: Molt important, però no estava feta a Catalunya.
1: Ah, no.
3: Doncs era feta a tot Espanya.
1: Per tot
3: que
1: Espanya.
3: Es deia...
1: Com es deia...
3: Verano Azul.
1: Vinga, doncs
3: era
1: escoltem...
3: Era preciós.
1: Posem la sintonia i parlem de Verano Azul.

0: quins records, quina sintonia aquesta sèrie d'Antonio Mercero.
1: Diu, la sèrie explicava les aventures d'un grup de nois i noies durant l'estiu en un poble de la costa. Els personatges més coneguts eren Chanquete, Pancho, Bea i Tito. El Tito encara està allà amb, amb un vaixell.
0: Que fa visites i tot,
1: sí?
0: Allà a Nerja.
1: I li fan visites i li pregunten coses.
0: Escolta, un dia me l'hem de portar al programa.
1: Seria molt important,
0: que ens expliqui anècdotes.
1: Sí, sí, i el recordo molt la gent i ell està igual, com quan era un nen petitó.
0: I va ser tot un èxit a tota Espanya. I encara avui és recordada i,
1: sí,
0: la,
1: sí, sí, sí.
0: I la tornen a posar.
1: La tornen a posar i se la volen veure, van buscant per les cadenes i la trobaran.
0: O a RTV Play.
1: Exacte. Home,
0: allà està tot.
1: Clar, està tot. Tot, tot, tot.
0: Tot i més.
1: I el Cat 2.
0: El Cat 2.
1: No ho oblidem.
0: El 2Cat.
1: El 2Cat, això.
0: El 2Cat, que també el veiem nosaltres. Des d'aquí una salutació a la gent de Sant Cugat.
1: Són maquíssims, els meus amics de tota la vida.
0: De tota la vida. Assumpte que tu saps que t'aprecien molt.
1: Jo també els aprecio molt. És com una cosa
0: exacte,
1: sèria. No puc dir-ho més.
0: Amor, amor.
1: Després hi ha una altra cosa que també es va fer.
0: Un altre concurs, potser.
1: Als anys 80.
0: Sí.
1: Que va ser El Precio Justo.
0: El Precio Justo.
1: Ara fa el Sobera una mica,
0: ara
1: més o menys.
0: Ara fa el Sobera,
1: Ah,
0: ha tornat, Ha tornat. Mira, escoltem la sintonia. A mi m'encantava aquesta sintonia. A veure, jo t'he de dir que sóc un friqui de les sintonies de televisió.
1: Són precioses totes,
0: mira,
1: totes.
0: A la nit, a vegades, em poso sintonies per anar a dormir.
1: Ai, quina idea més bona.
0: Clar, em poso sintonies i recordo programes.
1: No te pones meditació per a dormir.
0: Jo no. Jo em poso sintonies. Gran Hermano, Operació en Triunfo, de tot, em poso tot. I una sintonia que a mi m'agrada molt és El Precio Justo. A veure,
1: home,
0: explica de què anava aquest concurs.
1: Que assumpte. Deia a jugar a Joaquim Prat. Sí, sí, sí.
0: Te recordes aquest concurs presentat per el Joaquim Prat, on els concursants havien d'endevinar el preu.
1: I també va fer
0: productes.
1: Un milió per al millor a Joaquim Prat.
0: Ni més ni
1: que
0: menys.
1: Que també era de diners, tot era qüestió de diners.
0: Ai, sí. Doncs, escolta, ara fa el Sobera.
1: Precio Justo, la maleta,
0: i l'han tornat, a renovar.
1: També,
0: perquè el Sobera
1: també
0: ho fa molt bé,
1: Home.
0: O no?
1: El Sobera és el Sobera.
0: El Sobera és el Sobera.
1: Hombre, por favor.
0: Sí o no?
1: Sí, sí,
0: amb el
1: sí.
0: programa també de cites, aquell que fan.
1: Oi, a mi m'encanta.
0: És molt divertit.
1: Sí, sí,
0: és
1: sí,
0: divertit,
1: sí.
0: també.
1: Sí, perquè cada qual té el teu... El, seu
0: el First Dates.
1: Sí.
0: Que escolta'm, que hi ha de tot allà, I
1: queda
0: bueno,
1: una cosa
0: escolta'm,
1: que també m'agradaria dir...
0: Home, bé, digues,
1: més seriosa,
0: Assumpta.
1: No tant.
0: Sí? Més
1: sí,
0: seriosa?
1: Que era Informe Semanal.
0: Informe Semanal,
1: que
0: Assumpta.
1: Que tothom ho posava perquè era molt important a Televisió Espanyola.
0: Mira, escoltem la sintonia.

0: Quins records.
1: Que va ajudar a moltes persones a entendre l'actualitat durant una etapa molt important de la història d'Espanya, especialment després de la transició democràtica.
0: Tu vas viure?
1: Aniria molt bé,
0: no,
1: molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, i tant.
0: Te'n recordes?
1: I tant, si ho vam viure.
0: Per
1: Mare
0: tant,
1: de Déu.
0: Jo crec que podem dir que els anys 80 van ser una etapa d'or per Televisió Espanyola.
1: Van fer uns programes molt bons, va ser un despertar, va ser una cosa preciosa, i a més, tothom tenia una gran il·lusió, perquè tot eren descobriments.
0: Exacte.
1: Descobriments, no hi havia res fet, i es anava fent pasito a pasito.
0: Dia a dia.
1: Coses precioses.
0: I tant.
1: Precioses.
0: I tant, i tant, i tant.
1: El Joaquim Maria Pujal... Hi havia tanta gent.
0: El Jordi Hurtado,
1: el
0: Jordi, que va començar
1: Hurtado
0: ben jove.
1: El Jordi,
0: el Jordi
1: Hurtado,
0: eh?
1: sí.
0: Un dia
1: sí,
0: també el portarem. I també, també el nostre bon
1: l'Olga
0: amic,
1: l'Olga Viza, la Milà, la Mare de Déu.
0: Quants presentadors han passat? El Joan Pera,
1: el
0: Assumpte,
1: Joan Pera,
0: que feia aquells,
1: sí, sí,
0: aquells teatres.
1: Feia el Sallo Caparrós amb el
0: Capri.
1: Sí, sí.
0: Ai, mare meva, que ens posem nostàlgics, però ens agrada recordar-ho.
1: No barregem tant, que la gent es farà un lío.
0: No. Doncs escolta'm, Assumpte, avui hem parlat una mica de grans programes dels 80.
1: Sempre parlem d'un programa i després van sortint.
0: Exacte,
1: sortint,
0: van sortint com bolets.
1: I sortint com bolets,
0: escolta'm.
1: Sí.
0: Com sempre, un plaer tenir-te aquí al programa. Marxem amb la sintonia d'Informe Semanal.
1: Sí, sí, que va ajudar a entendre l'actualitat.
0: Apa, seguim.

0: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
1: Doncs arriba el moment de parlar d'actualitat televisiva i concretament parlem de la polèmica amb Passapalabra. Sí, sí, senyores i senyors, hi ha una polèmica important entre les dues cadenes implicades, entre Antena 3 i Telecinco. I tenim amb nosaltres un especialista. Ell és David Montufo, periodista i crític televisiu, que amb ell doncs, hem parlat de moltíssimes coses i que ha treballat a molts programes de televisió. I anem a saber i a treure l'entrellat de tot això. David, endavant, explica'ns.
2: Hola, Joan. Hola a tots els oients de La Caixa Tonta. Bueno, vinc a parlar del tema de la setmana.
1: Mare meva.
2: I, de fet, jo crec que un dels més revolucionaris dels últims anys a la televisió, que és el tema Passapalabra. És molt fort el que està passant, no? Realment, totes aquestes últimes informacions que estan sortint, tot ve de l'any 2009, quan Passapalabra estava a Telecinco i va començar aquesta guerra en la qual Telecinco tenia els drets de Passapalabra per emetre'ls, però hi havia aquesta disputa, no?, de que realment creia que ITV no tenia els drets del Rosco, llavors va deixar de pagar els drets de Passapalabra en aquell moment, seguint emetent el programa mentre judicialment s'arreglava tot aquest tema. Què ha passat? Que, clar, quan va haver-hi la sentència que deia que el tema del Rosco, o sigui, que els drets del Rosco pertanyien a una empresa holandesa, no Telecinco, va deixar d'emetre Passapalabra d'un dia per un altre, per això Sálvame el van allargar, i Antena 3 va aprofitar per agafar Passapalabra per emetre'l ell. Què ha passat? Que ha estat emetent Passapalabra pagant els drets d'ITV d'una empresa, una productora britànica, i ha estat emetent el programa mentre també paral·lelament es resolvia judicialment el tema d'aquesta empresa holandesa que reclamava que els drets justament de la prova del Rosco eren seus. Llavors, què ha passat? Que mentre tot això s'estava fent, Passapalabra, o sigui, s'ha seguit emetent a Antena 3. Què passa ara? Que el Tribunal Suprem ha dit, escolteu, els drets del Rosco, de la prova del Rosco, pertanyen a l'empresa holandesa. Per tant, Antena 3, si vol emetre el Rosco al programa Passapalabra, ha de pagar els drets del Rosco a l'empresa holandesa, a part de tenir els drets, no?, que està pagant a l'empresa britànica. Què passa ara? Que, clar, la gent dirà, és molt fàcil ara que Antena 3 parli amb l'empresa holandesa, arribin a un acord i, per tant, es pugui seguir emetent el Rosco a Passapalabra. Què ha passat? Que en aquests últims mesos, segons algunes informacions que diuen, Telecinco hauria arribat a un acord amb l'empresa holandesa. Per tant, ara Telecinco tindria els drets del Rosco i Antena 3 té els drets de Passapalabra. Per tant, podria emetre Passapalabra però sense el Rosco. I ara Telecinco pot crear un format o alguna cosa amb el Rosco perquè té els drets. Però què ha passat? Que ara també una altra resolució judicial ha dit que Telecinco ha de pagar, crec que són 73 milions d'euros per haver estat emetent durant tots els anys que va estar emetent Passapalabra a Telecinco sense els drets de l'emissió, no? Llavors, bueno, hi ha un jaleo aquí muntat que aviam com acaba això. Una abraçada forta.
1: Gràcies, David. Déu-n'hi-do, quin lío que hi ha muntat amb el tema de Passapalabra. En seguirem la pista en properes edicions. Seguim amb el programa.
0: Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista. Oh!

0: que li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa, doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també soc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català, anglès i afro house. L'afro house té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afro house què significa?
2: Afro house és música electrònica però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser, o què?
2: Totalment, de fet la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra o...?
2: Sí, és la deessa de la terra.

0: aquesta realitat també, o sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà: ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
0: Totalment, sí,
1: la gran Shakira.
0: La gran Shakira, sí, sí, he treballat dos cops amb ella, que ha sigut per a mi, doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional, doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies també, clar, perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, sí. I bueno, i què més ets ja?
0: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, i sí. Què més?
0: Bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
0: Va tindre, crec que, 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
0: És molt gran. I cada vegada més. Si és que està a la última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
0: Pues sí.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res. Que tot té punt i seguit.
0: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant, i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs bé, està preparat pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, Welcome. El seu treball.
0: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
0: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
0: I Dream in Catalan.
1: Hala. Bueno, doncs pues bé, està arreglat. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra. Què xerres? De què xerres?
2: Què dius, Toni? Que estic preparant el projecte.
1: Ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra. Què xerres? De què xerres?
2: Què dius, Toni? Que estic preparant el projecte Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la
2: caja. No.
1: Por favor, qué lentitud.
2: Grande, importante.
1: Qué lentitud.
2: No, lentitud nada.
1: Una caja grande que estará vacía.
2: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
2: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé on està. No hi és el Jorge de los Sultanes. Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
3: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslón.
3: Sí.
1: Quants quilos peses?
3: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, no té vergonya de reconèixer.
3: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
3: Ja, però on hi ha quilos hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
3: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
3: Correcte, Toni, segueixen caient.
1: De quina edat cauen?
3: Pues entre 30 i 35. I alguns de 45, però alguns de 45 estan amb dones.
1: Però a tu t'agrada la gent jove o la gent gran?
3: La gent jove.
1: Però tu quants anys tens?
3: Vaig a fer 30 el 6 de juliol.
1: I t'agraden de quina edat?
3: Entre 30 i 45.
1: I no t'has enamorat mai, no, un dia de tants homes que coneixes?
3: Escolta, Toni, jo mai m'he enamorat. Jo faig amb els homes un polvete i s'acabó. Si t'he visto, no m'acuerdo.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
3: sí.
1: I què més?
3: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
3: A YouTube.
1: El canal de Toni Rovira, no?
3: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
3: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
4: Ui, les xarxes van que cremen, perquè ja volen...
1: La xarxa
4: televisions locals.
1: No, home, no, les xarxes. Com van les xarxes? Tu portes les xarxes.
4: Molt bé, estem...

0: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
1: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
2: La Vega,
0: sí. Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat penat.
1: Això no ho pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Tu pots seguir somiant. Estàs trist.
1: Uf, molt, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat. A tenis.
0: Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
3: Sí, l'he preparat.
0: De qui?
3: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
3: Ah, ostres.
0: Que no m'ho ha preparat el noi que ve?
1: Oh, pues
0: si tinc comandat a tu, l'Orlando, ja. Quiñones.
1: Ai,
0: estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
4: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
4: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu.
5: Marica tu.
6: El racó de Toni Rovira.
5: Marica, ja, ja.
6: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
7: No veus que vaig i vinc d'allà?
8: Hola, sóc el Lluís Sánchez i envio una salutació al programa La Caixa Tonta de la xarxa. No deixeu d'escoltar les meves cançons. Petonàs.
4: Doncs no ho deixen de fer perquè el Lluís acaba de treure nou single. No sé què he fet malament. Concursant d'Eufòria i que sempre ens atén molt amablement.
7: No sé què fet malament.
4: Gràcies a Letícia Sabater, que l'hem tingut avui. Gràcies al David Montufo, que ens ha parlat de la polèmica de Passapalabra. Gràcies a l'Assumpta Vitòria, que ens ha portat la història de la tele, i al Toni Rovira, que ens acaba el programa, com sempre, amb aquest broche d'oro, amb aquest racó del Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Us deixem amb el Lluís i aquest temasso. No sé què he fet malament. Gràcies per escoltar-nos, com sempre. Gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. A reveure. Adéu-siau.

0: Ocupació i Joventut organitzen un taller de recerca de feina per joves d'aquest mes de juny. L'àrea de Joventut de Palafolls, en col·laboració amb el programa de suport a l'ocupació juvenil del Maresme, dura a terme un taller pràctic de recerca de feina adreçat a joves a partir de 16 anys. La formació tindrà lloc el 30 de juny en horari de 10 a 12 del matí a les instal·lacions de Can Batlle. L'objectiu principal d'aquesta sessió és dotar els i les joves de les eines i recursos necessaris per encarar el mercat laboral amb èxit. Durant el taller s'aprendrà a elaborar currículums i es donaran a conèixer diferents estratègies i canals per acompanyar-los en el procés de trobar una ocupació. Des de l'organització s'ha remarcat que per poder assistir-hi és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Els joves interessats han de posar-se en contacte directament amb Joventut de Palafolls o bé amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil per formalitzar el registre. Aquesta activitat busca centralitzar els recursos i oferir un acompanyament personalitzat a tots aquells nois i noies de la vila que vulguin millorar la seva ocupabilitat. I malgrat de mar, tirarà endavant un pla d'impuls del català i s'unirà al Consorci per a la Normalització Lingüística. L'Ajuntament de Malgrat ha anunciat que elaborarà un pla municipal d'impuls del català per tal de protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi. Aquesta decisió s'ha pres en el marc de l'aprovació d'una moció en suport al Pacte Nacional per la Llengua durant la sessió ordinària del ple municipal del maig. A més d'aquest nou pla municipal, el consistori iniciarà també els tràmits per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística. La proposta presentada pel grup municipal Malgrat ens mou, defensa que el català és la columna vertebral de la identitat nacional i una eina fonamental de cohesió i de futur. La moció va rebre el vot favorable de tots els grups municipals, a excepció del PP, que no estava present a la sala en el moment de la votació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
1: Ràdio! Són 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
2: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
1: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 4 de juny de 2026. L'enquesta més massiva sobre el cost de la vida tindrà punt de recollida a Premià de Mar aquest dissabte. Sergi Ferrer.
4: La comarca del Maresme tindrà aquest dissabte 5 taules informatives des d'on es recolliran respostes a la macroenquesta que es vol fer a tot el país en el marc de la campanya Ens costa la vida, una d'elles a Premià de Mar.
1: I creix la preocupació veïnal per l'ocupació de l'hotel Montrosa de Calella, Sergi.
4: Des que va tancar en època Covid, hi ha hagut diverses entrades i algun conflicte a l'hotel Montrosa, però res a veure amb el nivell de conflictivitat que s'hi registra actualment i que denuncia el veïnat de la zona.
1: L'Ajuntament de Malgrat impulsa la reactivació de l'Associació d'Empreses dels Polígons. Ona Malgrat.
5: L'Ajuntament aposta per reactivar l'Associació d'Empreses dels Polígons, l'EPIM, amb l'objectiu de buscar una veu col·lectiva que permeti recollir les necessitats i reptes de les empreses dels polígons industrials, el de Camp Patalina i el de la Pomereda.
1: Ocupació i Joventut organitzen un taller de recerca de feina per a joves aquest mes de juny a Palafolls. Melina Morilla.
6: Durant la sessió s'ensenyarà a elaborar currículums de forma efectiva i es donaran a conèixer diferents estratègies i canals per moure's amb èxit en el mercat laboral actual.
1: I Canet farà una nova edició de la taula local d'habitatge, Dani Grau.
7: L'objectiu d'aquesta mesa és agrupar persones a títol individual, entitats socials, professionals i agents en el territori que vulguin contribuir a construir respostes compartides a les necessitats d'habitatge del nostre municipi.

0: Bona tarda. L'enquesta més massiva sobre el cost de la vida tindrà punt de recollida a Premià de Mar i serà aquest dissabte. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. La comarca del Maresme tindrà aquest dissabte 5 taules informatives des d'on es recolliran respostes a la macroenquesta que es vol fer a tot el país en el marc de la campanya Ens costa la vida, una d'elles a Premià de Mar. Es tracta d'una campanya impulsada per una xarxa d'entitats per l'habitatge, sindicats alternatius i altres organitzacions populars que denuncia les dificultats actuals en matèria habitacional i salarial que, com diem, aquest dissabte inclou, segons afirmen ells mateixos, l'enquesta més massiva que s'hagi fet mai al país sobre el cost de vida. A Premià de Mar, el punt de recollida estarà a la plaça dels Països Catalans entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre. Les altres parades maresmenques estaran a Mataró, al Masnou, Canet i Pineda. Segons el manifest que han fet públic les entitats impulsores, fa anys que vivim una ofensiva sostinguda contra les condicions de vida de la classe treballadora i treballar ja no garanteix viure amb dignitat ni cobrar un salari no assegura accedir a un habitatge digne. Per tal de dur a terme l'enquesta a tot el país, el contingut de la qual no s'ha fet públic, els organitzadors han estat fent una crida per reclutar fins a 1.000 voluntaris que treballaran pel territori per parelles. A l'àmbit del Maresme, les dues entitats que formen part del grup organitzador són la Xarxa pel Dret a l'Habitatge i el Sindicat de Llogateres.
0: Gràcies. I Madrid flexibilitza de cop les regles fiscals per als ajuntaments i Premià de Mar es deslliurà d'aplicar el PEF aprovat fa dues setmanes. Martí Capçada, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Així és, dues setmanes després que s'aprovés el ple, el pla econòmic financer queda en suspens i l'Ajuntament evitarà haver de frenar i ajornar inversions aquest any i el 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts diverses propostes enfocades al finançament local i autonòmic i una d'elles eximeix excepcionalment de presentar un pla econòmic financer als ajuntaments que hagin incomplert l'objectiu d'estabilitat pressupostària o la regla de la despesa per aquest exercici i el de l'any vinent, sempre que l'incompliment es degui a l'ús del romanent per despeses generals o a un excés de finançament afectat procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici anterior. Un altre requisit que es demana i que Premià de Mar compleix amb escreix és que mantenir-se dins dels terminis legals de pagament als proveïdors. Recordem que el pla econòmic financer que va aprovar el ple, que estava molt motivat per un excés d'inversions durant el 2025 que superava els límits de la regla de la despesa, hauria obligat l'Ajuntament a contenir la inversió i fins i tot ajornar actuacions durant aquest any i el 2027. En concret, segons ens explicava la setmana passada la regidora d'Hisenda, Marta Ariño, l'any passat es va produir una desviació d'1,8 milions d'euros que ara obligaria, si el pla econòmic financer continués en vigor, a contenir despeses durant aquest any, bé ajornant actuacions o bé obtenint ingressos en subvencions per valor de 835.000 euros l'any 2026 i de 450.000 euros el 2027. Després de la mesura descartada per Madrid, tornem a la casella de sortida i es mantenen tots els plans en inversió que constaven al pressupost de 2026. Val a dir que el decret del govern de Madrid no estableix a través de quin tràmit els consistoris que ja han aprovat un pla financer poden deixar en suspens la mesura i Premià de Mar està estudiant com fer-ho. És probable que de la mateixa manera que es va aprovar en seu plenària, ara calgui també aixecar la mesura per mitjà d'una votació al ple, segons ens apunten des de gerència de l'Ajuntament.
0: Més qüestions pel que fa a l'àmbit de societat. Creix la preocupació veïnal per l'ocupació de l'hotel Montrosa de Calella. Sergi Ferrer.
1: Des que va tancar en època Covid hi ha hagut diverses entrades i algun conflicte a l'hotel Montrosa, però res a veure amb el nivell de conflictivitat que s'hi registra actualment i que denuncia el veïnat de la zona. La inquietud i preocupació ha anat en augment en els últims mesos, coincidint amb l'arribada de més persones al recinte. Hi ha cap a una quinzena d'ocupants instal·lats en una construcció annexa que antigament funcionava com a bar de la piscina exterior de l'hotel. A l'accés hi han col·locat una tanca metàl·lica. Està situada al costat costat de l'antiga discoteca Bob's, ubicada a la planta soterrània i que la separa de l'edifici principal de l'hotel, de planta baixa i 6 d'alçada, amb una terrassa superior. No consta que hagin accedit a la resta d'espais. Els veïns parlen de discussions i baralles constants entre les persones que hi pernocten, especialment de nit i matinada, amb intervencions de policia local i Mossos d'Esquadra i puntualment la presència d'ambulàncies per atendre ferits. També expliquen que és habitual veure grups de persones a l'exterior de l'hotel consumint begudes i que en algunes ocasions s'adrecen als vianants amb actituds que qualifiquen intimidatòries. A tot plegat s'hi afegeix la degradació de l'espai. A l'entrada del recinte s'hi acumulen deixalles, objectes abandonats i carros de la compra, una imatge que, segons els veïns, agreuja la sensació d'abandonament del recinte situat en un punt destacat de la façana marítima en plena zona turística. Escoltem a una de les afectades.
3: Cada vegada hi ha més gent, hi ha baralles, hi ha insults, se fiquen en la gent que passa, si és gent jove, si és gent gran, no li diuen res, tenen la vorera tota bruta, mengen o embruten, deixen les bosses per terra. Ha arribat un moment que fa por passar al vespre per allà davant, al vespre vull dir les 9 de la nit o les 10, i entre ells doncs ja es barallen entre ells.
1: La preocupació veïnal creix coincidint amb l'inici de la temporada turística en una de les zones de més afluència de visitants de Calella.
0: Seguim avançant. Fra Octavi Vilà reivindica més presència del català en la visita del Papa. Sergi, seguim amb tu.
1: Sí, polèmica per l'ús del català en els actes de la visita papal de la setmana vinent a Catalunya, després de transcendir que no estava contemplat durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, però sí durant la missa a l'interior del temple. El bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, defensa que la llengua pròpia del país hauria de tenir un paper més rellevant pel simbolisme de l'acte i de la realitat lingüística. Són declaracions a 3CAT.
4: Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesús, que ha sigut en català. Farem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, les intervencions del Sant Pare, etc. És cert que ell s'expressa en anglès i en castellà, que són les seves llengües més utilitzades, però estant a Catalunya la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
1: Les paraules del bisbe de Girona es produïen després de la publicació del guió litúrgic de la visita papal que preveia l'ús del català durant la missa a l'interior de la basílica, però no en la benedicció exterior de la Torre de Jesús, un dels moments més simbòlics de l'estada del Lleó XIV a Catalunya, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Des de llavors, diferents representants de l'Església catalana, institucions i responsables polítics han defensat la necessitat de reforçar la presència de la llengua pròpia del país. La visita del Lleó XIV inclourà la celebració de la missa a la Sagrada Família, la benedicció de la nova torre dedicada a Jesucrist, una visita a Montserrat i un acte multitudinari previ a Montjuïc. Entre els assistents hi haurà una quarantena de feligresos de Calella vinculats a la parròquia que dimarts vinent es desplaçaran en autocar.
0: I l'Ajuntament de Malgrat impulsa la reactivació de l'Associació d'Empreses dels Polígons. Ona Malgrat.
5: L'Ajuntament aposta per reactivar l'Associació d'Empreses dels Polígons, l'EPIM, amb l'objectiu de buscar una veu col·lectiva que permeti recollir les necessitats i reptes de les empreses dels dos polígons industrials, el de Campatalina i el de la Pomareda. La iniciativa s'emmarca dins d'un pla estratègic elaborat el 2024 amb el suport de l'empresa Cora Group. L'EPIM va celebrar dijous passat una assemblea general per, precisament, analitzar la situació actual de les dues zones industrials i establir fulls de ruta compartits. La trobada va comptar amb la participació de Carme Cernicharro, regidora d'Empresa, Ocupació i Inserció Laboral, Carme Ponsa, regidora d'Indústria, i Miquel Casajoana, regidor d'Hisenda i de Serveis Econòmics. En el transcurs de la sessió, l'empresariat va posar sobre la taula les principals preocupacions del sector en quatre eixos: mobilitat, seguretat, sostenibilitat i gestió de residus i connectivitat empresarial. Així ho explica la regidora Carme Cernicharro.
6: Vam parlar sobretot d'aquesta mobilitat. Per exemple, en el polígon de Campatalina, el repte de mobilitat és perquè són empreses molt petites, són petites naus, hi ha 125 empreses registrades, per tant hi ha molta furgoneta, sí que hi ha trailers, però hi ha molta mobilitat constant de vehicles. Van sortir reptes com la seguretat, no? Aquesta percepció d'inseguretat d'alguns treballadors quan surten per la nit, si hi ha menys il·luminació, si hi ha més il·luminació. També van sortir reptes de, inclús reptes entre ells, no? De connectivitat entre ells, de que es coneguin entre ells, que sàpiguen el que fan, com es poden ajudar, com poden mancomunar alguns serveis entre ells perquè els hi surtin més econòmics, com optimitzar, no, els recursos entre ells.
5: Per atendre aquestes demandes, l'Ajuntament ha previst noves reunions tècniques en les pròximes setmanes, entre les quals hi ha sessions informatives sobre el nou model de recollida de residus o la possibilitat de crear una taula de treball permanent de polígons. En l'àmbit digital, el consistori també ha anunciat la creació d'un nou espai web d'empresa i ocupació que inclourà un directori empresarial actualitzat, a més d'iniciatives com la creació d'un espai de coworking i diverses jornades formatives per a la tardor.
0: Gràcies. Seguim avançant. Ocupació i Joventut organitzen un taller de recerca de feina per a joves aquest mes de juny a Palafolls. Melina Morilla.
7: Així és, l'àrea de joventut de Palafolls, en col·laboració amb el programa de suport a l'ocupació juvenil del Maresme, farà un taller pràctic de recerca de feina adreçat a joves a partir dels 16 anys. La formació tindrà lloc el pròxim 30 de juny en horari de 10 del matí a 12 del migdia a Can Batlle. L'objectiu principal de la sessió és dotar els i les joves de les eines i recursos necessaris per encarar el mercat laboral amb èxit. S'aprendrà a elaborar currículums i es donaran a conèixer diferents estratègies i canals per acompanyar-los en el procés de trobar una ocupació. Des de l'organització s'ha remarcat que encara que aquest taller es faci a finals de mes, per poder assistir-hi és obligatori realitzar una inscripció prèvia i aquestes ja estan obertes. Els interessats han de posar-se en contacte directament amb Joventut de l'Ajuntament de Palafolls o amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil per fer el seu registre. La iniciativa busca centralitzar els recursos i oferir un acompanyament personalitzat a tots aquells nois i noies de la vila i també dels municipis del voltant que vulguin millorar la seva ocupabilitat.
0: I Canet farà una nova edició de la taula local d'habitatge. Dani Grau, bona tarda.
8: Bona tarda. L'objectiu d'aquesta mesa és agrupar persones a títol individual, entitats socials, professionals i agents del territori que vulguin contribuir a construir respostes compartides a les necessitats d'habitatge del nostre municipi. Els objectius d'aquesta taula són analitzar la situació de l'habitatge a Canet, generar propostes i mesures per garantir el dret de l'habitatge, fer seguiment dels projectes i accions de l'Ajuntament en aquest àmbit i fer seguiment del programa local d'habitatge vigent. Aquest programa és un instrument de planificació i no reglada de contingut analític, estratègic i propositiu, a partir del qual es defineixen les polítiques locals d'habitatge pel municipi en un escenari temporal concret i amb l'objectiu de donar eines a l'Ajuntament per planificar globalment el disseny de les polítiques d'habitatge. Aquest programa d'actuació d'habitatge municipal diu que a Canet hi ha una elevada pressió sobre el mercat de lloguer amb poca oferta i molta demanda i que el parc d'habitatge està molt envellit. A més d'això, la que fa que tingui mala accessibilitat per la gent gran en general. El pla planteja 5 objectius: gestionar i ampliar el patrimoni municipal d'habitatge, les mobilitzacions del parc vacant, millorar l'estat de conservació del parc residencial, donar suport a les problemàtiques de pagament i manteniment de l'habitatge i organitzar i gestionar els recursos municipals. La segona edició de la taula d'habitatge és prevista per la primera setmana de juliol.
0: Gràcies, Dani. Tordera engega la campanya de prevenció d'incendis forestals amb xerrades a totes les urbanitzacions. Marc Treserres.
9: Davant l'arribada anticipada de temperatures pròpies de l'estiu, l'Ajuntament de Tordera ha activat la seva campanya anual de prevenció d'incendis forestals. Amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania, el consistori ha anunciat un cicle de xerrades informatives que recorreran totes les urbanitzacions els propers dies 6, 13 i 20 de juny. Ho explica Joan Bascunyana, cap de Protecció Civil de Tordera.
10: Cada dissabte del mes de juny ho farem en totes les urbanitzacions que tenim a Tordera, perquè totes tenen aquest risc. Sí que és veritat que les que estan encadades cap al Montnegre, des de les Ferreres cap amunt, Roca Rosa, Can Camps, aquestes tenen doncs un especial perill perquè la massa forestal allà és molt més densa i molt més continuada. Llavors, en cas de que es produeixi un incendi allà, és molt més difícil de controlar que les que tenim, per exemple, més cap al mar.
9: No obstant això, les autoritats reconeixen que el risc és elevat a causa de la gran acumulació de massa forestal i les condicions climàtiques actuals. Per això, Massó insisteix que els veïns han de seguir unes pautes clares.
10: D'una banda, treballem la prevenció, perquè és el més important que hi ha. Com puc prevenir que des de la meva casa, des de la meva parcel·la, no s'iniciï un incendi forestal que després acabi afectant doncs, el bosc, a la muntanya? i quines accions puc fer a la meva parcel·la perquè si m'arriba un incendi forestal els danys que pateixi sigui els mínim possible.
9: Segons les previsions, s'espera un estiu amb masses d'aire sec i càlid que, sumat a l'abundant sotabosc provocat per les pluges recents, fa que el risc d'incendi sigui alt. Els responsables municipals han fet una crida a la col·laboració ciutadana. Qualsevol columna de fum, per petita que sembli, s'ha de comunicar immediatament al 112 o a la policia local.
0: I Canet participa en l'acte de Ciutats Modernistes de Barcelona. Dani. Doncs bé,
8: sí, recuperem... Sí, sí? No, no, ja està.
0: Ah, molt bé.
8: L'Ajuntament de Canet de Mar ha participat a l'acte de presentació del calendari per a l'any 2026 de les fires i festes modernistes de les comarques de Barcelona, organitzat per la Diputació de Barcelona. L'acte s'ha celebrat als jardins de la cripta de la colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló, on han sigut més de 200 persones vestides d'època de les diferents colles modernistes de la província. La Diputació de Barcelona dona suport a totes aquestes fires i festes amb l'objectiu de posicionar la província com a destinació modernista gràcies a l'extens patrimoni que tenim d'aquesta època. Les fires que es celebren al llarg de la temporada que comença la primavera i s'allarga fins a la tardor permeten gaudir de temàtiques com el modernisme industrial, les cases d'estiuets i les arts aplicades, vitralls, llocs, forja i arquitectura. Els visitants poden, a més, de fer una immersió al dia a dia de l'època entre vestits, música i activitats tradicionals que els traslladen a aquell temps. La fira de referència al Maresme és la de Canet, que enguany es farà del 25 al 27 de setembre.
0: Gràcies, i canviem completament de qüestions, i és que tornen les classes d'aquagym a la piscina municipal de Sant Vicenç de Montalt. Martí.
2: La regidoria d'Esports de Sant Vicenç de Montalt ha obert les inscripcions per una nova edició de les classes d'aquagym, una activitat que combina exercici físic, salut i diversió a la piscina municipal durant els mesos d'estiu. Les sessions es faran del 29 de juny al 31 d'agost, els dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 10 del matí. El programa s'organitza en dos torns, el primer del 29 de juny al 31 de juliol i el segon del 3 al 31 d'agost. Les places són limitades i el preu és de 25 euros per torn, i les inscripcions ja es poden formalitzar per correu electrònic o presencialment al pavelló municipal Toni Sors.
0: I en cultura, Ursavinyà es prepara per una nova edició de l'Aplec de l'Erola. Martre Serres.
9: Exacte, aquest diumenge 8 de juny el paratge d'Ursavinyà acollirà l'Aplec de l'Erola, un esdeveniment que combina natura, tradició i activitats per a tots els públics. La jornada començarà ben d'hora, a les 8 del matí, amb una ruta guiada pel Camí de les Costes, una oportunitat perfecta per gaudir del paisatge i conèixer més sobre l'entorn natural de la zona. D'altra banda, durant tot el dia, els assistents podran participar en diverses activitats com un mercat d'artesania, un taller de trapassomnis, sardanes, tiramarc, jocs de fusta i també un torneig de bitlles catalanes. A més, hi haurà música i danses tradicionals que animaran l'ambient. El programa inclou una xerrada sobre el perill també de les espècies invasores a les 11 del matí, seguida de, com deien, de danses tradicionals i música folk a les 12, i a partir de 3:15 se celebrarà una missa a l'església de Sant Llop. A la 1, una cercavila amb gegants complirà els camins de colors fins a l'ermita de l'Erola. I a la tarda continuarà tot amb gloses per compartir entre tots els assistents que a més podran participar-hi i un tancament a càrrec del grup musical de Sant Cat a les 5. Els assistents podran gaudir durant tot el dia també d'un servei de bar amb coques, licors de la terra i cafès, a més d'uns lavabos portàtils que s'instal·laran expressament per l'Aplec.
0: I torna a Malgrat una nova edició del Festival Artístic Libèl·lula, dedicat a l'art i al circ. Ona Malgrat.
5: Així és, el festival, que tindrà lloc des de dimarts, dia 9 de juny, fins al dia 13, obrirà amb un taller de xapes el mateix dimarts a l'Espai Jove a càrrec del Drac. Dimecres es pintarà un mural també al mateix espai amb el tina fet a mà i un límit de 12 participants. Les activitats continuaran divendres amb tallers de circ de la mà de la companyia Polàrticus. Els tallers es faran amb els diferents centres educatius de Malgrat. També hi haurà un taller de samarretes a càrrec del Servei de Rehabilitació Comunitària del Maresme Nord. El dissabte 13 de juny es concentra la majoria d'activitats. Hi haurà una trobada de dibuix urbà, urban sketching, a càrrec del Cercle Artístic de Malgrat, i un itinerari de l'arquitectura malgratenca de finals del segle XIX i principis del XX amb Laura Freixas, llicenciada en Humanitats i autora de la 15a beca d'investigació Vila de Malgrat de Mar. Durant la resta del dia hi haurà concerts amb les bandes de l'Institut Ramon Turró i també actuacions de música clàssica amb joves a peu de carrer.
0: I encara en cultura, els capgrossos commemoren 3 dècades d'història amb una diada especial i una nit de gala. Martí.
2: Doncs sí, els capgrossos de Mataró celebren enguany el seu 30è aniversari amb diversos actes que tindran lloc aquest mes de juny. El programa inclou una exposició retrospectiva, una diada castellera especial i una gala commemorativa al Teatre Monumental. Un dels moments centrals arribarà aquest dissabte 6 de juny. La jornada començarà a 6:15 de la tarda a la plaça de Can Xammar amb una fotografia de família oberta a totes les generacions que han format part de la colla. En aquest mateix espai es pot visitar una exposició que repassa la trajectòria dels capgrossos. Des de Can Xammar, els participants es dirigiran en cercavila fins a la plaça de Santa Maria, on a 6:45 de la tarda tindrà lloc l'actuació del 30è aniversari. Els capgrossos compartiran plaça amb els Marrecs de Sal i els Xiquets de Reus en una diada que es completarà amb diverses activitats festives obertes a la ciutadania. La celebració culminarà el 12 de juny amb la gala principal del 30è aniversari al Teatre Monumental, una vetllada que reunirà membres i exmembres de la colla per recordar 3 dècades de castells, cultura popular i vida associativa.
0: En clau esportiva, 400 persones participaran aquest diumenge a la 8a edició de la Trail Senyor del Castell. Melina.
7: Així és, Palafolls es prepara per acollir aquest diumenge la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, una prova plenament consolidada al municipi que enguany ha assolit el topall màxim de participació amb 400 dorsals esgotats. L'esdeveniment organitzat pel Club Safir Team tindrà el seu centre neuràlgic a la plaça de Popi. Des d'allà sortiran les 3 modalitats previstes. La trail de 17 quilòmetres, l'speed trail d'11 quilòmetres, totes dues competitives, i una caminada popular de 7 quilòmetres. Des de l'organització s'ha destacat l'esperit local d'aquesta iniciativa un any més. Com a novetat, l'Speed Trail neix a petició popular transformant l'antiga marxa en una prova competitiva i ràpida, tot i que també es permet fer-la caminant i també acompanyats de gossos, igual que la modalitat de 7 quilòmetres. A més, la cursa manté el seu ferm compromís amb el medi ambient com a cursa verda, eliminant els plàstics d'un sol ús i utilitzant cintes de roba reciclatge reciclada pel marcatge. La jornada començarà ben d'hora amb el lliurament de dorsals a partir d'un 8:15 del matí. El tret de sortida de la trail llarga es farà a 8:15. La resta es farà en seguida d'aquesta. La cursa inclourà avituallament pels participants i acabarà tot amb una gran festa a la plaça de Popi amb la tradicional botifarrada, beguda i música en directe pels participants.
0: I Adriana Manau de Llavaneres entra al selecte grup de les 5 millors jugadores de futbol platja del món. Martí.
2: Així és, la futbolista de Sant Andreu de Llavaneres, Adriana Manau, continua fent història en el futbol platja internacional. La de Llavaneres ha estat distingida als premis Beach Soccer Stars 2025 com una de les integrants del primer Women's Best Five, el quintet ideal del futbol platja femení mundial. El reconeixement arriba després d'una temporada brillant en què Manau també ha estat nominada per 3er any consecutiu al guardó de millor jugadora del món. A més, durant el 2025 ha aconseguit el subcampionat d'Europa amb la selecció espanyola. La gala, celebrada al Puerto de Santa Maria, va reunir les principals figures d'aquest esport i va servir per presentar per primera vegada el Women's Best Five, una nova categoria creada per reconèixer el creixement del futbol platja femení a escala internacional. El quintet ideal està format per la portera brasilera Lele López i les jugadores Adriana Manau, Andrea Mirón, Bàrbara, Colodetti i Tai.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
11: Hola, molt bon dia. Estem a les portes d'un canvi de temps de la mà d'una línia frontal que farà que tinguem precipitacions. De forma general, a qualsevol punt de la comarca, aquest proper vespre i primeres hores de la pròxima nit. De moment, avui, aquest matí, tindrem alguns núvols, nuvolositat variable, núvols alts, núvols mitjans, també alguns núvols baixos, tot plegat ben poca cosa, no esperem precipitació, i tampoc aquest migdia i primeres hores de la tarda. Serà a partir de mitja tarda quan la nuvolositat s'ha de fer més compacte i les primeres precipitacions aquí al Maresme arribarien cap a les 8-9 del vespre aproximadament. De moment, pel que fa als vents, bufaran fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda giraran cap a component entre l'est i el nord-est i es reforçaran. Seran moderats ja cap a la recta final de la jornada. Per tant, aquest matí, predomini del marejol pel que fa a l'estat del mar. Aquesta tarda, però, augmentarà a maror, sobretot cap a últimes hores. Les temperatures avui baixen una mica. A les mínimes s'han mantingut sense grans canvis. En alguns punts han pujat lleugerament, en altres han arribat a baixar, sobretot cap a les fondalades de l'interior de la comarca, però en general podríem dir que s'han mantingut sense grans canvis i les màximes baixen lleugerament. Un descens que notarem molt més durant la recta final d'aquest dia i de cara a demà. Demà divendres, però, tindrem restes de núvols, sobretot al matí. A la tarda també pot aparèixer alguna nuvolada. D'entrada no esperem precipitacions, potser amb el matí s'escapi alguna goteta, però cap a la tarda no esperem pluja, amb unes temperatures que demà baixaran en relació a les d'avui, màximes i mínimes, i de cara al cap de setmana tornarà la bonança, tornarà, podríem dir, que l'estiu, sobretot diumenge, ja que dissabte esperem domini del sol amb temperatures una mica més altes respecte a les de divendres, i diumenge continuarà el temps estable, l'ambient assolellat i les temperatures aquí pujaran de forma més clara.
12: La xarxa de comunicació local.

0: deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
0: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
3: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
4: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
5: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
6: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats al establiment.
7: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
8: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
9: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
10: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
11: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Passen 4 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dijous a l'Ona Maresma. Ara és moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Gemma. Què tal?
2: Molt bé. I tu què tal? Com estàs? Ja falta poc, per divendres?
3: Falta poquet, la veritat. I ja hi ha ganes que amb aquest dia tan nuvolós i a puntet de fet de caure un xàfec té pinta, encara s'està més mandrós, et diria.
2: Sí, sí, tens raó. Però precisament per treure'ns aquesta mandra anem a veure què es diu avui a les xarxes socials i ens posem al dia. Comencem repassant el més important al Maresme.
3: Doncs sí, i parlem de que 39.502 mestres i professors han rebutjat tirar endavant amb les millores que van firmar divendres passat el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. El no s'ha imposat amb un 65% dels vots. Amb aquest resultat, la decisió de tirar o no endavant l'acord queda en mans del govern, que ara al migdia està reunit d'urgència al Parlament.
2: Perfecte, i en clau internacional, què destaquem?
3: Doncs parlem de commoció a Itàlia pel brutal assassinat de 4 temporers a qui han cremat vius a dins d'un cotxe. Ha passat en un poble de Calàbria, al sud del país, i segons el relat policial, les víctimes van quedar amb 2 homes per reclamar-los que els paguessin el salari. Un 5è home, que estava dins del vehicle, va poder sortir a temps trencant una de les finestres i denunciar l'atac. Els agressors, 2 pakistanesos, que ja estan detinguts. Els morts han estat 3 afganesos i un pakistanès. El crim va quedar enregistrat per les càmeres de seguretat d'una gasolinera. En les imatges es veu que els 2 homes van bloquejar les portes del vehicle, el van ruixar amb un líquid inflamable i els hi van calar flor a foc. Els detinguts explotaven laboralment a les víctimes i els obligaven a treballar al camp.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs parlem de que a Wisconsin les autoritats han decidit posar-se creatives per lluitar contra els conductors despistats. I és que en lloc de col·locar els típics senyals de 20 o 30 km l'hora, han implementat un límit de velocitat exacta de 27,8 km l'hora en zones escolars i residencials de prova. I us preguntareu, per què aquest número tan estrany? Doncs es veu que es tracta de pura psicologia, ja que els estudis de trànsit locals van demostrar que quan els conductors veuen un número tan estranyament específic, el seu cervell es desperta i presten més atenció al senyal i instintivament aixequen el peu de l'accelerador molt més que davant d'un número rodó.
2: Molt bé, Martí, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. I què estan preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Doncs, en relació a aquesta última curiositat que us he explicat, la pregunta és si us agradaria que s'apliquessin aquests tipus de senyals tan concretes al trànsit de casa nostra, de Catalunya. Podreu respondre amb un sí o amb un no a través de les nostres xarxes socials d'Instagram i d'X.
2: Home, cridar l'atenció de ben segur que crida, eh? Una senyal com aquesta, 27,8 km per hora en comptes de 30. Això fa que et fixis sí o sí.
3: Sí, no sé, jo penso que l'ésser humà tenim una part d'absurd que aquestes coses acaben sent efectives. Una mica com, poder no té res a veure, però els lavabos masculins, aquests de, que pixes de peu, que a vegades s'hi posen com enganxines perquè et concentris i pixi i no pixis fora de testa, doncs crec que és una mica com que amb aquestes coses així estranyes doncs li prestem més cas i acabem doncs complint més com a societat. Però bueno, no ho sé. No sé, jo potser et diria que sí.
2: Pot ser, jo també ho crec, eh? Molt bé, doncs Martí, com sempre, gràcies i fins ara.
3: Fins ara.

0: I avui a l'Espai de Consum ens acompanya encara amb l'Ouahidi, tècnic de consum de l'Oficina Comarcal del Maresme, i parlarem d'un tema que afecta a milers de conductors i conductores, les assegurances de vehicles. Caram, benvingut a l'ONA.
1: Moltes gràcies.
0: Abans de contractar una assegurança de cotxe, en què ens hauríem de fixar principalment?
1: Bé, jo sempre dic que principalment ens hem de fixar en el capital assegurat, les cobertures, sobretot, estem parlant d'assegurances, no? Al final hem de veure què cobreix, i les cobertures, doncs, dins de cada cobertura, veure què és, què, fins a quin capital es cobreix o en quins casos s'acceptua aquella cobertura, no? Per exemple, els animals o tercers, o l'edat mínima que cobreix als conductors que no estiguin dins d'aquesta pòlissa. I sobretot, doncs, el capital prestat, no? El capital assegurat, perdó. Això és, diria jo, potser el punt més important, no? A l'hora de contractar una assegurança de cotxe. Uh-huh.
0: Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora d'escollir una assegurança?
1: No fixar-nos bé, doncs, amb el tema de l'edat mínima de conductors assegurats, no? Potser tenim un cosí, un germà que té 27 anys, que té 24 anys, i l'assegurança et diu que a partir dels 26 anys els conductors no han d'estar assegurats per portar aquell cotxe. Doncs, doncs resulta que un dia li deixo el cotxe al meu cosí, el meu cosí se l'emporta, té un accident, a més amb responsabilitat seva, i a l'hora de comunicar el sinistre a la meva assegurança, doncs, em diuen que no cobreix perquè potser no vaig llegir bé que el meu cosí amb 24 anys no estava assegurat i que havia de tenir una edat mínima de 24 o 25 anys. Uh-huh. En funció de l'assegurança, no? Sol variar entre 25 i 26 anys, normalment.
0: És possible que a vegades ens fixem massa en el preu, que ens puguem deixar enlluarrar per alguna oferta o alguna rebaixa, i doncs que no tinguem en compte aquests altres aspectes.
1: Sí, és possible, i a més és així. Hi ha dues assegurances concretament que s'estan dedicant, doncs, a baratir els preus, no? I hi ha assegurances, no?, que s'estan queixant de que hi ha certes assegurances que baixen molt els preus, però a l'hora de no, la veritat, no?, que quan tenim un sinistre, doncs, és quan surten els problemes, no? Al final, el que es diu sempre, no?, del barat surt car, doncs mai millor dit amb el tema de les assegurances.
0: Per aprendre una mica més de tot el que ens expliques, quina diferència principal hi ha entre una assegurança a tercers i una de tot risc?
1: L'assegurança tercera et cobriria només els accidents en aquest... Per posar un exemple, et cobriria en un cas d'un accident en què la responsabilitat és meva, els danys causats en el tercer, en aquest cas el cotxe contrari, el vianant, no?, contrari, uh-huh, me'ls cobriria la meva assegurança. Però, si, per exemple, jo tinc el cotxe estacionat al carrer i algú passa i me'l ratlla, aquella assegurança tercera és on te'l cobreix. En canvi, una assegurança a tot risc et cobreix aquest primer cas que t'he dit, de que tinc un accident amb un tercer, i a més et cobreix els danys produïts pel propi conductor, el propi assegurat.
0: Uh-huh. I en el cas de l'assegurança tercers, si hi ha un accident que no és culpa meva, és a dir, que algú l'ha provocat, una altra persona, també m'ho cobriria? Només els que jo provoqui a altres,
1: exacte,
0: persones.
1: Exacte. En aquest cas no et cobreix la teva assegurança, però cobreix l'altre conductor en cas que el tingui també tercers.
0: Val.
1: Pots trobar-te que potser, per exemple, l'altre no tingui assegurança. Llavors aquí tens un problemón, perquè t'hauràs d'anar a judici contra aquesta persona perquè no tenia assegurança. Llavors, clar, aquí et trobes potser en un buit, no?
0: Uh-huh. Si tenim un problema amb la nostra asseguradora, què és el que hem de fer primer abans doncs, per poder reclamar?
1: Bé, el primer és comunicar a l'asseguradora el sinistre a través d'un part amistós, i l'asseguradora, doncs, té 40 dies per contestar, i en aquesta primera resposta que ens donaran, doncs, potser ens paguen un mínim, no? Si, per exemple, s'ha d'arreglar el cotxe i justament passo la ITV dins d'aquests 40 dies, doncs m'ha de pagar el mínim perquè jo pugui reparar el cotxe i pugui passar la ITV. Uh-huh. Després, sí que la llei de contractes d'assegurança parla d'un termini de 3 mesos posterior a aquests 40 dies, ja per acabar de tancar l'expedient. És a dir, que com a mínim m'han de pagar una part de la meva indemnització amb 40 dies de posterioritat a la comunicació del parte, i com a màxim en 3 mesos. És a dir, en 3 mesos des que comuniques el parte has tancat l'expedient.
0: Uh-huh. Quines vies té un consumidor si la companyia o bé no respon o no accepta la reclamació?
1: Bé, hi ha un organisme que és la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, que depèn del Ministeri d'Economia i Comerç, em sembla que és, que és, diguem-ne, l'organisme específic que s'encarrega de les reclamacions de consumidors contra assegurances, no? Les assegurances d'automòbil no són diferents, llavors també reben o també, diguem-ne, centralitzen aquest tipus de reclamacions. Llavors també estem les oficines de consum tant a nivell comarcal com municipal, que també rebem aquest tipus de reclamacions. Què passa? Que nosaltres en el nostre cas, com que no som un organisme específic per rebre reclamacions contra assegurances, el que fem és que si no s'arriba a un acord o no aconseguim, doncs, tancar d'alguna forma beneficiosa pel consumidor aquelles reclamacions, el que fem és derivar-la després a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, que és el que en última instància, doncs, resoldria.
0: En cas de patir un accident, si per exemple l'altre conductor no està d'acord amb la versió dels fets, què podem fer?
1: Trucar a la policia local o als Mossos d'Esquadra de Tràfic o a la Guàrdia Civil, si potser no estàs a Catalunya, no? Però al final la policia es diu que, o els cossos de seguretat, no? Es diu que no fa falta implicar-los, perquè per això es van fer els pactes amistosos, però si no hi ha manera de posar-te d'acord amb l'altra part, doncs no queda una altra, que vinguin ells i facin ells el pacte.
0: I si tenim un accident amb un vehicle que està matriculat en un altre país?
1: Bé, aquest és un cas que em va tocar a mi personalment molt, molt de prop, i és un cas que me'l conec bé. Per què? Perquè no es tramiten de la mateixa manera. Igual que abans dèiem que tens 40 dies perquè et contestin amb una resposta mínima, després en 3 mesos es tanca l'expedient, és totalment diferent, no? Si tu tens un accident, per exemple, amb un cotxe de Lituània, anem a posar un exemple d'un estat membre, el que passa en aquest cas és que tu has de localitzar el representant legal d'aquella assegurança, que per molt que sigui lituana té un representant obligatori a cada estat membre, en aquest cas Espanya, doncs segurament té una assegurança que és la que actua com a representant. T'has de dirigir en aquest representant o en aquesta asseguradora, que de cara al consumidor és una asseguradora més, és una asseguradora més de peu de carrer, i doncs has de posar en coneixement el parte, llavors el sinistre en aquest cas, i llavors ells tenen 3 mesos per oferir-te una compensació o oferir-te, doncs, una indemnització, t'han de fer una proposta, no? Al final també, doncs, poden proposar-te si hi ha hagut lesions, doncs, fer-se càrrec de les lesions, despeses mèdiques, etc. Llavors, un cop han passat aquests 3 mesos, sí que en lloc d'anar a judici, com passaria en el cas d'accidents amb cotxes nacionals matriculats a l'estat espanyol, en el cas de l'exemple aquest que posava, no?, d'un cotxe lituanès, hauríem d'anar a Office Auto, que és un organisme a nivell nacional, que és l'oficina d'assegurances, em sembla que es diu, d'assegurances d'automòbil d'Espanya. I llavors són ells els que s'encarreguen de fer totes les gestions per reclamar en aquesta assegurança.
0: I si l'accident el tenim nosaltres a l'estranger amb un vehicle assegurat aquí a Espanya, també tenim drets?
1: Tenim drets, però depenent. Depèn de si estem coberts per la carta verde, que li deien la carta verda, que ara porta també Office Auto, no?, que és l'organisme que et deia. L'Office Auto cobreix tots aquells danys produïts contra nosaltres en un estat membre de la Unió Europea, i després hi ha un llistat curtet d'estats, que serien Macedònia, el Marroc, l'Iran, Israel, Albània, i em sembla que potser uns quants més, em sembla que eren 10 o 12. Llavors, si tenim un accident en aquests països que tenen estats membres o en aquests països coberts per l'Office Auto, estaríem coberts per la carta verde, és a dir, la nostra assegurança nacional ens serveix també per en aquests països estrangers. Què passa? Si no és aquest país, no, podem un exemple, no? Algèria, no?, que no està dins de l'Office Auto ni tampoc és estat membre de la Unió Europea. En aquest cas, en principi, al introduir-nos amb el nostre cotxe, passada les fronteres d'Algèria, ens hauríem de contractar una assegurança perquè ens cobreixi els sinistres que puguem tenir en aquest tercer país.
0: Molt bé, caram, anem acabant avui la secció. Per finalitzar, on poden adreçar-se els consumidors del Maresme si necessiten assessorament o ajuda amb una reclamació?
1: Doncs estem a la seva disposició des del Consell Comarcal del Maresme, l'Oficina de Consum. Sempre ho dic, en els consumidors que no tinguin que resideixin en un municipi que no tingui oficina de consum. Llavors, evidentment, si tenen oficina de consum, es poden dirigir a les seves oficines municipals, i si no, ens estem nosaltres, no? I al final, doncs, en última instància, com deia abans, també està la Direcció General d'Energia, la Direcció General de les Assegurances i els Fons de Pensions, que és la que en última instància resoldrà.
0: Molt bé, doncs gràcies per explicar-nos aquesta qüestió amb tanta precisió, i que vagi molt bé. Fins a una altra.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Molt bé, doncs ja acomiadem a l'entrevistat d'avui i seguim avançant a l'Ona Maresma i és moment de les efemèrides. Martí, bona tarda. No comencis, eh? No comencis encara perquè comencem felicitant els famosos que avui fan anys. Doncs som-hi, Martí, capçada.
2: Ole, carai!
0: Vamos!
2: Però avui quina marxa!
0: I tant, has vist... T'ha agradat o què?
2: Molt, molt, carai, una versió tecno, de l'aniversari feliç.
0: Has vist, que xula. És que clar, la típica ja està...

0: I ja està. O sigui, que m'anava a passar allà el següent.
1: Home, també és coneguda per més coses, no? Sí, o sigui, bàsicament...
0: No, sí, o sigui, ja està, em refereixo que el guió ja m'anava cap al següent, sí, la següent persona.
1: Sí, sí, t'entès,
0: t'entès. Però i tant, i tant, conegudíssima, per favor, Angelina Jolie, una de les més famoses del panorama, et diria jo.
1: Totalment, i també de qui és l'aniversari.
0: Doncs també és l'aniversari de l'actor Noah Wyle, que és un actor nord-americà que va guanyar una gran popularitat als anys 90 interpretant el doctor John Carter a la mítica sèrie de metges ER, sala d'urgències.
1: Molt bé, doncs felicitats a tots dos, i avui també és el Dia Internacional de...
0: dels infants de víctimes innocents d'agressió. I és que l'objectiu d'aquest dia és reconèixer el dolor que pateixen els nens i nenes de tot el món que són víctimes de maltractaments físics, mentals i emocionals, especialment en situacions de conflictes armats. I a més d'aquest dia, també és el Dia Mundial de la Fertilitat, una data centrada en la salut reproductiva que busca una miqueta sensibilitzar la població sobre els problemes de fertilitat i la importància de tenir cura de la salut sexual i els avenços de la medicina reproductiva.
1: Molt bé, doncs ja hem felicitat els famosos, hem repassat els dies internacionals i mundials, i ara anem amb l'efemèride del dia, Martí.
0: Anem-nos a fer un viatge cap a l'any 1942, que va ser quan comença la batalla de Midway entre japonesos i nord-americans. I és que la batalla va ser el punt d'inflexió decisiu de la Segona Guerra Mundial al Pacífic, on els Estats Units van frenar l'expansió japonesa. Gràcies al desxifratge dels codis secrets nipons, l'armada nord-americana va poder anticipar-se i parar una emboscada a la flota de l'almirall Yamamoto. El combat lliurat principalment amb portaavions i bombarders, va acabar amb la destrucció de 4 portaavions japonesos i la pèrdua dels seus pilots més experimentats. Aquesta greu desfeta va marcar l'inici del declivi militar del Japó, que ja no es va poder recuperar d'aquell cop estratègic.
1: Molt bé, i l'efemèride musical?
0: Doncs anem-nos cap a l'any 2002, que va ser quan surt a la llum l'àlbum de debut de la cantant canadenca Avril Lavigne, anomenat Let Go. Es va convertir en un fenomen global gràcies a hits generacionals com Complicated i és... no sé molt bé com pronunciar-ho.
1: Skater. Perquè pensa que el número 8 en anglès és 8, skate.
0: Ah, clar, clar, clar, és un joc de paraules, eh?
1: Sí.
0: Doncs Complicated i Skater Boy, transformant Lavigne en la reina del pop-punk i en una de les artistes joves més venudes de la història. Escoltem de fons aquesta cançó anomenada Complicated, que la cançó és un retret cap a algú que té una doble personalitat i canvia la seva manera de ser segons amb qui estigui.

0: Quin temasso de cançó, Avril Lavigne, aquesta cantant, anava a dir actriu, aquesta cantant, va marcar un abans i un després, podríem dir, a la meva vida, perquè jo l'escoltava molt. Martí, no sé si a tu també et va marcar o no.
1: A veure, marcar no t'ho diria, però sí que és veritat que és un artista que també he escoltat i bueno, aquesta cançó especial, bueno, és que tu ho has definit, és un temasso. No sé, a mi em recorda com a les típiques així pel·lícules de joves americans, de potser allà, no sé, em dona com aquestes vibres, diguéssim, de la joventut, d'aquestes edats que comencem a experimentar-nos i a descobrir-nos, i Avril Lavigne, doncs, és un artista que ho plasma perfectament a les seves cançons.
0: A mi em van agradar molt els seus inicis, sobretot amb aquesta estètica més aviat gòtica, els ulls molt pintats de negre, la roba doncs també molt diferent, no?, al que es portava en aquella època, i al final es va com comercialitzar molt la seva música, com el que passa, no?, al final amb els músics i el món de la música, que es converteix en un producte, i aleshores va perdre, per mi, des de la meva opinió, va perdre la seva essència, que es va convertir més en una princesa rock que no pas en el que ella era al principi. Saps què vull dir? No sé si la tens visualitzada a l'inici,
1: sí,
0: i després...
1: Sí, sí, la tinc al cap i comparteixo l'opinió, Crec que, bueno, va tenir això, una estètica molt arriscada per estar en el món de la música,

0: que crec que de fet va ser part del seu èxit, ja que molta gent s'hi deuria veure identificada, i al veure doncs un dels seus ídols seguint aquestes tendències, doncs jo crec que l'han fet arribar a ser l'artista que és avui en dia.
1: Tu, Martí, tens algun ídol en parlant en clau musical, o tens algun cantant o alguna banda
0: jo
1: que diguis?
0: Jo sóc molt fan, molt dels Manel, de d'aquí de casa nostra. M'agraden moltíssim i recordo des de petitet que, bueno, que els hi regalaven els discos als meus pares i els posàvem al cotxe i ja m'agradava molt, i ara de gran, bueno, els he seguit escoltant i bueno, el trobo la millor banda que hi ha hagut mai.
1: Mira, parlant de grups en català, fa poc, de fet ahir vaig descobrir una cançó que m'agrada molt, que es diu Xavier, el tècnic de so, em sembla boníssima, l'has escoltat?
0: És aquella de la Ginebra i que no sé què
1: sí.
0: diu
1: sí, que li sí, diu, i què veus? I diu, sí. Ginebra amb Coca-Cola aquesta vaig fer-me un nou conegut sortint d'un concert com sempre vaig trobar-me un és molt xula, oi que sí, que posa de bon
0: molt,
1: humor?
0: Molt. És molt xula i s'està ficant de moda a les xarxes, també, perquè m'han sortit uns quants TikToks ballant aquesta part que dius tu de
1: t'animaries, t'animaries a fer un vídeo amb mi?
0: Vinga, va, el gravem.
1: I tu què fas, de Xavier o de l'altre? Del que veu Ginebra o del que pregunta?
0: El que tu no vulguis, el que tu...
1: Tu faries molt bé del que veu Ginebra, perquè ja estàs habituat.
0: Hosti, però no em pintis així, que semblaré aquí un depravat. Vale, va. O sigui, vale. Em sacrifico i faig de bevedor de Ginebra.
1: Perfecte, Martí, guapo, fins ara, marxem.
0: Molt bé, fins ara.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
0: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
2: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, Cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: La imagen lo dice todo. Panorama
8: terrible, apocalíptico.
7: Persona que logró...
9: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no...

0: Ocupació i Joventut organitzen un taller de recerca de feina per joves d'aquest mes de juny. L'àrea de Joventut de Palafolls, en col·laboració amb el programa de suport a l'ocupació juvenil del Maresme, dura a terme un taller pràctic de recerca de feina adreçat a joves a partir de 16 anys. La formació tindrà lloc el 30 de juny en horari de 10 a 12 del matí a les instal·lacions de Can Batlle. L'objectiu principal d'aquesta sessió és dotar els i les joves de les eines i recursos necessaris per encarar el mercat laboral amb èxit. Durant el taller s'aprendrà a elaborar currículums i es donaran a conèixer diferents estratègies i canals per acompanyar-los en el procés de trobar una ocupació. Des de l'organització s'ha remarcat que per poder assistir-hi és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Els joves interessats han de posar-se en contacte directament amb Joventut de Palafolls o bé amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil per formalitzar el registre. Aquesta activitat busca centralitzar els recursos i oferir un acompanyament personalitzat a tots aquells nois i noies de la vila que vulguin millorar la seva ocupabilitat. I malgrat de mar, tirarà endavant un pla d'impuls del català i s'unirà al Consorci per a la Normalització Lingüística. L'Ajuntament de Malgrat ha anunciat que elaborarà un pla municipal d'impuls del català per tal de protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi. Aquesta decisió s'ha pres en el marc de l'aprovació d'una moció en suport al Pacte Nacional per la Llengua durant la sessió ordinària del ple municipal del maig. A més d'aquest nou pla municipal, el consistori iniciarà també els tràmits per adherir-se al Consorci per a la Normalització Lingüística. La proposta presentada pel grup municipal Malgrat ens mou, defensa que el català és la columna vertebral de la identitat nacional i una eina fonamental de cohesió i de futur. La moció va rebre el vot favorable de tots els grups municipals, a excepció del PP, que no estava present a la sala en el moment de la votació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
1: 107.7 FM. Ràdio Palafolls. Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
2: Molt bé, seguim a l'Ona Maresma quan passen exactament 3 minuts de les 4 de la tarda i ara el que fem és remenar, com sempre, cada dia a aquesta hora, entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavall. Jordi, què ens expliques avui?
3: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, en l'efemèride d'avui posem l'ull al municipi d'Argentona i no pas per una bona notícia. Destacarem, de fet, l'incendi d'una fàbrica tèxtil a Argentona l'any 84. Entre 120 i 130 milions de pessetes era el volum de pèrdues ocasionades per l'incendi que aquella matinada va destruir una indústria de gènere de punt a Argentona. Per l'hora en què es va declarar l'incendi i perquè a la nit no hi havia cap vigilant a la fàbrica, no hi van haver desgràcies personals. Ni els bombers ni els responsables de l'empresa tenien idea de quina va ser la causa d'aquest incendi. Potser va haver-hi un curtcircuit, però també ha pogut ser una altra cosa, perquè qualsevol espurna pot calar foc en uns instants a tot el gènere acrílic i de polièster que teníem emmagatzemat, asseguraven. A la fàbrica llavors hi treballaven 24 homes. L'incendi fou detectat a la una de la matinada per un veí de la finca que era al costat de la fàbrica, situada a uns 2 quilòmetres d'Argentona. El foc, que segons semblava, doncs es va iniciar en una de les plantes superiors de la indústria, es va propagar ràpidament gràcies a l'extrema combustibilitat del gènere emmagatzemat. Dotacions dels bombers de Mataró, de Granollers i també altres poblacions van acudir a la fàbrica, on arribaren a reunir-se 14 vehicles i un total de 30 bombers. Malgrat els esforços dels bombers, el foc va continuar estenent-se i no va quedar prou controlat fins a les 6 del matí. El treball dels bombers es veia dificultat perquè no hi havia boques de rec en condicions. La majoria de les que hi havia a la fàbrica estaven situades al seu interior i no es van poder utilitzar perquè el foc les va destruir. El foc va destruir quasi per complet la planta superior de les dues naus de la fàbrica, així com la casa on hi havien les oficines. A la planta que va quedar més destruïda hi havia la major part dels telers que quedaven totalment inservibles. Cadascuna d'aquestes màquines costa 5 o 7 milions de pessetes segons el tipus. En total, l'amo de la indústria calculava doncs que el foc va devorar un 70% de tot el material que tenia entre maquinària i gènere emmagatzemat. L'assegurança pagava una part de les destrosses del sinistre, però no totes. Aquest era el segon incendi que patia l'amo de la fàbrica fa anys. Se li va cremar també una altra fàbrica a Mataró a principis dels 80, Gemma.
2: Perfecte, Jordi. Doncs, com sempre, moltes gràcies i ens escoltem d'aquí una estona.
3: Fins d'aquí una estona, gràcies.

0: I ara arriba la nostra secció de moda amb la nostra experta i estilista de moda, la Judit Jiménez. Amb l'estiu a tocar, toca començar pensant els looks de platja, la roba de bany i també les tendències que veurem aquesta temporada d'estiu. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda, com estàs?
0: Molt bé, i tu què tal? Com va el dia?
1: Bé, bé, però flipant, perquè dic, mira, triem el anar a la platja sense fotre el dia al revés.
0: Sí, sí, cert, tot i que venim de molts dies, de molta calor.
1: Sí, no, no, ha sigut increïble, sí, no, res a dir.
0: Res a dir, però vaja, d'avui també s'agraeix, que hagi refrescat una mica l'ambient, almenys jo ho he agraït.
1: Un respiret, sí, un respiret, ja que tampoc nosaltres estem tots laboralment i gairebé tothom estem actius i tampoc podem anar a fer banyito ni res, doncs mira, que es refresqui.
0: I tant.
1: I s'ha de ploure una miqueta que ho faci també, que ens va bé.
0: Totalment. Judit, quines són les principals tendències en roba de bany que veurem aquest estiu?
1: Doncs... és una miqueta, tu recorda que sempre el que et dic, quan hi ha coses de tendència de moda que s'aplica a les passarel·les, després s'aplica a tot arreu, a la casa, als cotxes, doncs al bany exactament el mateix. Recorda Escombres Borrascoses, que estava allà apretant fort a tot arreu? Doncs els detalls romàntics entren amb molta força en els biquinis, o sigui, els biquinis comencen a tenir els banyadors, com fa molts anys, que ara ja feia temps que no es veien tant, volantets i grapejats, o sigui, com arrugats, perquè això aporten volum i fan així com moviments, saps? És com molt rotllo romàntic, saps? Això és una de les cosetes que començaràs a veure, que la part dalt del biquini doncs portarà la part dalt del pit, del top, porten com un volantet, al costat de la cuixeta també, saps? Llavors, també es veu que es duen els tirants asimètrics.
0: Vale.
1: Queda bé, que hi ha molts que això ja es veia l'any passat, però segurament has vist que són tops que van només amb un tirant i porten un ombro a l'aire com siguéssim. I després els banyadors i els biquinis aquests que porten tipus triquini, però no triquini, sinó el banyador que porta obertures estratègiques per estilitzar.
0: Vale.
1: M'explico, quan portes un banyador sencer, si a la part de la cadera, que això ho fan alguns vestits que són d'estiu, porten com una queixalada per cada cantó, com si ens hagués menjat el Pac-Man,
0: sí.
1: T'entra la cintura cap al melic, no? Llavors, clar, com que fa la forma com del cos més petit que el que tens i se't dona la carn pels costats, estilitza perquè visualment el banyador fa que se't vegi més estreta, saps?
0: Clar.
1: M'he explicat?
0: Sí, sí,
1: és tant. És que ja sé que explicar-ho una miqueta estrany, però doncs aquests es duen també molt. Torna al retro, o sigui, el rotllo el tiro alto, ara anava a començar a ser tot amunt, El tiral, tipus l'espel·li que hi ha el James Bond que sortia tan bonica de l'aigua ella amb aquell biquini, amb la ganivet al costat, bueno, calceta alta i la part del banyador de dalt amb la part ja menys que de cortinilla. Te'n recordes que es van posar tant de moda aquells que eren com de triangle però molt petits, amb la part de baix de la calça que també era la calça molt petita per davant,
0: sí.
1: I per darrere. Això no es veu tant, es veu més a l'estil antic, que és més retro, saps? Calça més alta, banyador més com més tapat, com ai, saps? No t'ensenyo però t'ensenyo, saps? Com els biquinis dels anys 60, però bueno, això són tendències
0: amb més tela, no?
1: Sí.
0: És que també
1: seguirem veient de tot.
0: Aquests que comentes, no, que eren biquinis com diminuts, que precisament algunes marques no són gens barates, i és que estàs pagant per centímetres de tela un dineral, no?
1: Clar, no, i que és una cosa que també us he de dir, que s'ha de tenir molt clar quin tipus de tipologia corporal tenim i sentir-nos a gust, perquè tu vas a la platja. No anem a fer el desfile de bany, o sigui, jo no vaig a fer el desfile de bany, jo vaig a que si m'estiro a prendre el sol a la tovalla i després m'he d'aixecar, doncs en el moment d'aixecar-me no m'entro un pollastre que no apto per a menores, no? Jo i molta gent, perquè és que és molt incòmode al final segons el que et poses, saps?
0: I bueno, pel que fa a colors i estampats, hi ha alguna cosa que diguis, mira, doncs es porten les llimones o es porten les maduixetes o el que sigui?
1: El que he vist, els animal print, nena. Els animal print no han marxat tant al leopard com, per exemple, animal print al leopard i després també com a clàssic les ratlles marineres. N'he vist molt, de banyador amb ratlla marinera i amb el leopard d'animal print. L'any passat era més la zebra i la serp, si no m'equivoco, i l'animal print de leopardo, que sempre està, perquè és com que és omnipresent, el vaig veure més fa un parell o tres d'anys, ara aquest any ha tornat amb molta força. Fruites no n'he vist de moment, però bueno, com que vaig estar a Itàlia, a Roma, hi havia moltes llimones per tot arreu, llavors el estampat de la sèrie allà era la llimona, potser sí.
0: Clar.
1: Però aquí no n'he vist, i suposo que cadascú adapta una miqueta. El que sí que en aquesta temporada es dues els tons suaus, predominen el color lavanda, el verd lima, l'efecte groc mantega, que és aquell color tan desagradable, que és que no saps si és un color ni beige ni groc, perquè el color mantega és molt descafeïnat, és un color estrany.
0: Sí, sí, sí.
1: I els colors brillants, el taronja elèctric, el blau marí i bueno, que són els encerts, és el que veurem més així.
0: Uh-huh.
1: El que sí que me n'he adonat és que he vist molt, que això no se'n va mai, els lluentons. Els biquinis joia i els banyadors joia. Hi ha molts biquinis i molts banyadors que tenen lluentons.
0: Uh-huh.
1: I també pedreria, però no és el que més predomina. Jo crec que tirem més pels llisos aquest any.
0: Judit, ja que estem parlant de biquinis, banyadors, platgeta, recrea'ns un look ideal per un dia de platja, més enllà doncs, del típic biquini i les xancletes. Explica'ns com podem anar a la platja doncs, elegants, còmodes, guapes i el dia.
1: Oi, a mi és que m'encanta, jo tinc dos faps, no? Que diem fap. Un és el típic vestit super, molta tela, que vas amb els tirants i vas amb unes teves sandàlies i tu saps que sota pots dur el biquini o pots dur el que vulguis i vas allà super còmode, super bonica i amb el teu cabasset i tal, aquest m'encanta. I l'altre que m'encanta a mi molt és anar amb un short texà d'aquests així que tens que són una miqueta grandot però que et queda curtet i que és molt còmode, i amb una camisola. Les camisoles aquestes d'allí grosses, que són oversize, i les portes obertes amb el top del biquini a sota i un barret, evidentment, perquè si no acabem amb el cervell fregit, i un barret així de palla xulo, el que sigui, i les sandàlies o bueno, les xancletes si les tenim, que és el que dius tu, no? Que tothom porta les xancletes.
0: Clar.
1: Però al final és això que a mi m'agrada portar looks. A veure, una cosa és que em diguis, Judit, agafem un look que haguis d'anar al matí, que això és una cosa que pot passar i és un drama, perquè és uf, tot el dia, que l'haguis de portar des del matí que arribes a la platja i haguis d'acabar berenant en un xiri i quedar-te allà fins a la nit allà de rave, saps? Que això ho parlarem perquè ara venen les revelles, Bueno, doncs llavors pot ser, per exemple, tu imagina't això que et dic del vestit, si tu dus un vestit que sigui xulo, així amplet, que t'agradi, que vagis còmode, o tipus ibisenc blanc, i vas a la platja i tu veus la roba, tu després et treus la part de sota. Jo normalment no sé tu com ho fas, però jo sempre duc, a part del biquini, sempre duc una calça extra.
0: Sí.
1: Perquè em fa molta mania anar-me'n mullada, perquè no és bo, a més, que és el que sempre fem la broma, però és veritat, o sigui, les infeccions venen per aquí, no?
0: Clar.
1: I llavors, després t'endús algun complement penjat del bolso del que vas i després quan surts d'aquí t'uneixes una mica i segueixes endavant, Vull dir, si vas vestida així va molt bé.
0: Últimament hem vist ja parlant encara de biquinis, una tendència que hi ha persones que per anar de concert o per anar a alguna festa, sobretot a l'estiu, es posen un banyador a sota, com si formés part del look també. Això què tal?
1: Jo ho trobo bé, de fet jo tinc un banyador del Desigual groc, de fa molts anys i no me l'he posat mai com a banyador.
0: Ah.
1: Però sí que me l'he posat com a body per anar a concerts i anar a festis.
0: Uh-huh.
1: És molt xulo, és groc i fa com una floreta que va en fora, com una tela, com la tela amb relleu, i és molt còmoda i és molt xulíssim, i amb els shorts texans quedava molt bé, la veritat. I amb la camisola oberta, el que et deia, jo me'n vaig igual a un festic a la platja.
0: I tant.
1: És el look polivalent, però sí, hi ha molta gent que ho fa, això. De fet, ens han salvat bastant la vida amb aquestes coses, perquè, clar, tu abans et posaves el sostenidor, clar, si ara et pots posar un biquini, el biquini és més maco de veure, al final.
0: Sí, totalment.
1: Segons com sigui. Si vas còmode i tot, doncs vinga, saps? Em sembla perfecte.
0: Com un element més, no?, del look.
1: Clar. De fet, jo hi ha tops que tinc d'aquests que van agafats al coll i que dus sostenidors d'aquests o invisibles, que no m'agraden gens, que són aquests que porten la tira de plàstic, que es veu més la tira que una altra cosa, i llavors jo em poso sota un biquini, que té la mateixa forma que el top.
0: Clar, clar.
1: I em va fantàstic, saps?
0: Ah, doncs m'has donat una bona idea.
1: Ah, mira, que apuntin, perquè al final aquestes cosetes no és cap tonteria, però aquests que són típics que van agafats al coll, que no porten ni llaç a darrere, que ja van passats pel coll, saps?
0: Sí, sí.
1: I que llavors no se't vol tirant, tu portes un top igual, te'l poses a sobre i no es veu.
0: Clar.
1: És perfecte, però perfecte, i a més portes llavors el pit ben col·locat, vas còmode.
0: Sí, sí.
1: Mira.
0: Doncs, Judit, nosaltres doncs, acabem la secció aquí. Vols afegir alguna cosa més?
1: Ai, que no, que tinc moltes ganes ja que vingui més el bon temps, però sense ser asfixiant, perquè clar, podem sortir tots de lluvins. Ai, i per cert, vaig estar, que ja sé que m'estan posant que hi hem de sortir, però l'altre dia vaig estar a un tardeo,
0: sí?
1: I el proper dia parlem-ne, sisplau, parlem-ne de com va la gent als tardeos, perquè sí, jo no vaig infartar de miracle, eh?
0: On vas anar, si es pot saber?
1: Es diu el... És que no sé si m'ho diré bé, a Sant Vicenç de Montalt, a un lloc molt xulo que es diu el 19, o alguna cosa així.
0: Vale, vale, ja...
1: I es veu tota la... És molt guai, però és un tardeo guai.
0: Ah, sí,
1: ja...
0: el racó 19.
1: Ah, aquest, exacte.
0: Vale, sí, que es vol amuntar al mar, de fons...
1: Em vaig espantar molt, vaig riure molt, i quan van saber per què em reia i estava així pixant de riure, ja es fixaven, i anant donant, mira, jo, ai, per sort, no em feu això, sisplau. Llavors m'agradaria que en parlem un dia, que riurem.
0: Vale, doncs mira, la setmana que ve, si vols, parlem d'errors estilístics.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs Judit, guapa, gràcies, fins ara.
1: Molt bé, a vosaltres, un petó, adeu.
0: I ho hem comentat al llarg de la setmana, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva millora la satisfacció de les dones durant l'embaràs, el part i també el postpart. És per això que avui entrevistem a la cap del Servei de Ginecologia i Obstetricia de la Corporació, la Marta González.
2: Bé, parlem ara de salut i més concretament de l'atenció a l'embaràs, el part i el postpart. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha obtingut uns resultats molt positius en l'última enquesta de satisfacció del Servei Català de la Salut, superant la mitjana de Catalunya tant en la valoració global del servei com en la fidelitat de les gestants, és a dir, en la predisposició a tornar-hi en futurs embarassos. Per conèixer millor què hi ha darrere d'aquestes dades i com es trasllada aquest model, doncs, als centres d'atenció primària del territori, com aquí a Malgrat, doncs avui ens acompanya la cap del Servei de Ginecologia i Obstetricia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, la Marta González. Benvinguda, hola.
3: Hola, bones.
2: Bé, en primer lloc, per començar, què signifiquen per vosaltres aquests resultats del Pla d'Enquestes de Percepció, Experiència i Satisfacció d'Usuaris?
3: Pues, bueno, un èxit, estem molt contents. La veritat és que és molta feina, és una feina que hem fet durant molt de temps, i que per fi se'ns veu una miqueta recompensada, la veritat.
2: Mm-hmm. L'informe destaca, de fet, una millora molt important respecte a les dades de 2022. Què ha canviat en aquests 3 anys, no?, perquè les usuàries valorin millor aquest servei?
3: Bé, han canviat moltes coses. La veritat és que és una miqueta la visió de tot el servei en general, la conjunció de feina de llevadores i de ginecòlegs, que tots anem molt treballant en la mateixa línia, la formació, que són sobretot tres coses molt importants, jo potser descriuria, no? Això que t'acabo de dir, no? Sobretot la formació que estem realitzant de forma conjunta, ens hem preparat molt amb les noves lectures dels registres cardiotocogràfics, ens hem preparat molt amb la formació del part a l'aigua, ja que després també de molt de temps de demanar una modificació d'una miqueta de la nostra àrea de parts, doncs la direcció va estar a favor nostre i ens va fer una serrada de parts natural fantàstica amb la banyera, que ja sabeu que n'hem fet propaganda i està perfectament nova amb el que les dones portaven molt de temps demanant, que era poder una miqueta dirigir els seus desitjos en alguns moments i aquelles pacients que tenien doncs molta motivació a poder realitzar els seus parts d'una forma una miqueta més natural.
2: Uh-huh.
3: Això sobretot és el que jo diria més important i també sobretot també de forma una mica més interna alinear els nostres protocols. És molt important que les pacients percebin que la línia de treball és unificada, que llevadores i gines anem amb la mateixa línia i que tots transmetem amb la mateixa informació. Això és vital.
2: Això seria l'eix que definiu com a la revisió de la pràctica clínica, és així?
3: Sí,
2: va. De fet, has destacat una de les novetats que són més visibles, no?, que és la sala de parts natural. Sí. Quina diferència hi ha respecte a una sala de parts convencional i què aporta, no?, a les futures mares?
3: Bé, a veure, la sala de parts natural al final és un entorn, és una sala una mica més bonica, perquè tots tenim la idea, no?, doncs que una sala de parts és un entorn quirúrgic i la sala de parts ha volgut com una miqueta separar-se, no?, de tot plegat. Aleshores, doncs, hi ha una miqueta, hi ha la banyera, i hi ha unes lianes, hi ha un tamboret de part. És una zona en la qual la gestant que vol passar aquest procés de part de forma més natural però alhora fer-ho en un entorn hospitalari amb el suport de les llevadores i sabent que si en algun moment alguna cosa es torça també tenim la vigilància del ginecòleg, doncs és aquesta, bàsicament, no? És transmetre confiança, és poder dir, no, nosaltres estem aquí, et volem ajudar i el que volem és acompanyar-te. I crec que això, l'entorn, també és important, no? Perquè si tot això ho fas en una sala que està plena de cables, de tubos, doncs tu ja dius, ostres, aquí vols dir que em volen ajudar, i en canvi, si tu ho fas en un altre lloc en què la sala pues, canvia els colors, canvia el teu entorn i tot allò que sembla com més agressiu, doncs està una miqueta més camufladet, doncs sembla que no, però només això ja fa que molta gent pues, digui, va, anem a donar aquesta oportunitat, i els resultats parlen.
2: Destaques molt aquest acompanyament, que de fet també es trasllada, per exemple, a les cesàries no urgents. Aquesta era una demanda també molt important, i quin impacte té l'experiència de les dones embarassades?
3: Bueno, l'experiència, nosaltres d'això no estàvem molt convençuts, i de fet és que ho vam implementar amb la pandèmia. Que quan tothom estava frenant, nosaltres estàvem ja tirant endavant amb això. O sigui que les primeres imatges, si us fixeu i reviseu imatges nostres de l'hospital, veureu que estarà el pare en tot moment i la mare ben emmascarats, perquè no el millor per normativa de quiròfan, sinó més aviat per normativa d'aquell moment del Covid. Per nosaltres és una cosa important, no? La dona gestant és important, però el seu acompanyant també, ja sigui pare, ja sigui mare, ja sigui parella. Deixem-ho amb que cadascú tria qui vol que l'acompanyi en aquest moment, i s'ha acabat això de que pel fet de tenir una cesària doncs el bebè hagi d'estar separat de la mare, sinó que en la mesura del possible, i sempre i quan preservem evidentment el benestar tant de la mare com del nen, intentem que hi hagi aquest contacte pell-pell en el primer moment, i que tant un com l'altre doncs, puguin estar presents en aquest moment, igual que en un part que es produeix via vaginal.
2: Malgrat, moltes de les dones, per exemple, també fan seguiment, bueno, igual que malgrat i altres municipis, no? Es fa el seguiment de l'embaràs a través del CAP, no? Del Centre d'Atenció Primària, doncs abans de passar per l'hospital. Com s'aplica aquest nou model que heu implantat, no? Des dels centres d'atenció primària, com el de Malgrat?
3: Bé, doncs mira, és una cosa molt fàcil. Abans, tots els embarassos, des del primer moment, tenien una visita per ginecòleg i una visita per llevadora, i anàvem alternant gine-llevadora, tots els embarassos. I ara, en canvi, definim molt clarament quins són els factors de risc. La llevadora visita la pacient al primer moment i determina quin és el risc. I aleshores, si es tracta d'una gestació de baix risc, tot l'embaràs el porta a la llevadora. I com que l'embaràs dura 9 mesos i aquests riscos poden anar variant, en el moment en el qual es detecta algun risc, si aquest risc és un risc moderat, passa a tenir aleshores aquestes visites alternes amb el ginecòleg, que treballa igual amb la mateixa línia, val? Però ja aportant doncs, aquests controls més específics que potser necessita cada gestant en cada moment. Mm-hmm. I si empitjorem i afegim un risc encara més, doncs aleshores, a part de tenir les visites de llevadora a nivell de l'ambulatori, aleshores aquestes visites les portem a nivell hospitalari de forma una mica més, encara més especialitzada. Mm-hmm. Sempre, però, treballant tots en la mateixa línia, no? El d'escoltar a pacient, bueno, pacient no, que no ens agrada dir pacients, sinó dones gestants, i tenir molt clar també quines són les seves preferències, quina és la seva idea, i en la mesura de lo possible, i tenint en compte sempre el risc, doncs aportar quin és el camí que ella pot seguir i quin és el que nosaltres podem acompanyar.
2: Clar, just que parles, no, de les preferències, no, de cada dona gestant, clar, com es busca aquest equilibri, no, entre la necessitat aquesta de respectar els plans de part, però també les preferències de cada dona, i també per garantir com es garanteix la seguretat clínica per una banda, però també les decisions de la pacient. Sembla complicat, no?
3: Bé, sí, aquest és el nostre dia a dia, sí que és complicat, no diré que no, perquè bueno, hi ha dones que tenen les idees molt clares i som molt capquadrades, i ho dic amb tot el meu carinyo, però aquí estem nosaltres per intentar transmetre confiança, per intentar-les convèncer, per intentar-los explicar el per què fem les coses. Abans el senyor doctor deia, s'ha de fer això, i la gent deia sí, no sabem exactament què és el que ha canviat, però realment ha canviat i molt, i ara a vegades hem de lidiar amb situacions en què sí que se'ns posen a vegades amb compromís, perquè bueno, hem de posar molt clar a vegades que hi ha una sèrie de riscos, hem d'especificar molt bé aquests riscos i transmetre'ls a les dones i als seus acompanyants, perquè ells vegin que nosaltres és que estem de la vostra part, estem de la part de que tot surti bé i de que tot arribi al millor port possible, tant per part de la mare, per part del nen, de manera que si hi ha demandes i són possibles, doncs evidentment nosaltres les acompanyem. Si veiem que hi ha demandes que no són possibles, intentem convèncer i redirigir-les cap a la banda que creiem que és més pertinent.
2: Val. També entre les activitats que s'han impulsat tenim les sessions de ioga o matronatació, no sé si ho he dit bé, quins beneficis aporten aquestes activitats durant l'embaràs?
3: A veure, el ioga i la matronatació són activitats, primer l'exercici físic és una cosa molt important, o sigui, les gestants han de mantenir una activitat habitual, poden treballar, poden fer vida normal, no són persones malaltes i sabem que l'aigua té moltíssims beneficis de cara a l'exercici a l'aigua, sobretot a les dones embarassades, perquè prou de feina tenim per aguantar aquestes panxes a mesura que va avançant l'embaràs. Mm-hmm. I aquesta força que sense gravetat realment ens dona molta satisfacció i a part de la part saludable de l'exercici i de la part emocional, no? Perquè també ens hem de recordar que cuidem, intentem cuidar també aquest punt de vista i per aquí també apareix una miqueta el ioga, no? Totes dues activitats són complementàries i impliquen això, sobretot salut mental i salut física.
2: I la part de ioga entenc també que són les postures, no?, que es facilita per a l'hora del part, no? Entenc que fer-ho més fàcil.
3: Clar, són dirigides per persones que estan preparades, són activitats que estan portades per llevadores i la informació que nosaltres del ioga a donar una laxitud a nivell de les articulacions i a nivell sobretot de la matronatació també, no? Moltes vegades al moment del part respirar, nosaltres diem és com si entressis a dintre de la piscina i t'aguantessis l'aire i alhora apretessis, totes aquestes coses. Durant les sessions les dones poden anar practicant i veient què és el que podria arribar a passar aquell dia.
2: Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Marta González, cap del Servei de Ginecologia i Obstetricia de la Corporació de Salut i del Maresme i la Selva, gràcies per atendre'ns i també enhorabona per aquests resultats, molt bona feina.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Vagi molt bé, adeu.
3: Vinga, merci.
0: I quan estem a punt d'arribar a 4:45 de la tarda, moment del repàs a la pregunta del dia per saber què han votat les persones que escolten l'Ona Maresme. Martí, quina és la pregunta?
4: Doncs, Gemma, per posar context, qui s'hagi perdut la primera part del programa, hem explicat una curiositat, que hi ha una part del món que han ficat les senyals de tràfic amb decimals. Per exemple, no posa que es pot anar a 30 per hora, sinó que es pot anar a 27,3 per hora. Llavors, la pregunta va dirigida a això i hem preguntat si us agradaria que les senyals de tràfic estiguessin senyalitzades amb decimals. I la veritat és que ha sigut un autèntic fracàs, Gemma, ja que un 100% de la gent ha votat que no els hi agradaria. Mm-hmm. O sigui que ja estan conformes amb els números rodons, diguéssim.
0: Molt bé, per tant, la gent, el que és innovar, de moment no ho veuen clar, això de posar senyals de trànsit amb números que no són els normals o els habituals.
4: Exacte, no, sembla que no ho acaben de tenir del tot clar. És el que dius tu, sempre els canvis aquests tan innovadors sempre costen, et diria. Abans hem dit que poder sí que ens faria gràcia a nosaltres, però sembla que els nostres oients no pensen el mateix.
0: Totalment, jo crec que si ho fessin, no, canviessin aquestes senyals, passaria una mica com la balissa, que tothom estava en contra, no? Tothom odiava aquest canvi que suposava doncs substituir els típics triangles quan tens una avaria o tens algun problema a la carretera per posar doncs aquest dispositiu. La gent al principi tenia bastanta resistència també perquè es tenien que rascar la butxaca i comprar-la.
4: Home, clar, és que és el que tu dius. Vull dir, tot el que sigui gastos, doncs mai serà ben vist, sempre i quan ja hi hagués una alternativa, com era el cas dels triangles, però bueno, ho han volgut fer.
0: Tu la vas comprar?
4: Bueno, és que jo tinc jo vaig amb el cotxe dels meus pares i la van comprar ells, si vols que et digui la veritat, però no sé ni on la tenim. Bueno, ara no sé si ho puc dir, això, però bueno, sí. Per allà algun calaix del cotxe deu estar-hi, però no t'ho sé ni dir.
0: El maleter, no? Potser està allà amagada. Per tant, no la veus normalment.
4: Aquest calaix que hi ha sempre davant del copilot, que mai se sap molt bé què hi ha, que sempre hi ha paperassa i de tot,
0: sí.
4: potser allà et diria que hi és.
0: Molt bé, doncs Martí, gràcies per doncs, recordar-nos aquesta pregunta del dia. Nosaltres, doncs bé, us animem a participar a través de les nostres xarxes socials, que ens podeu trobar a Instagram, @onamaresmo, i també ens podeu trobar a X. Martí, fins ara, que vagi bé.
4: Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I avui passa per l'Ona Maresme en Josep Maria Granyó, president de l'Espai Caixa de Calella, per parlar-nos sobre el Memorial Enric Teixidor, una iniciativa que té com a principal objectiu mantenir viu el record d'una persona que va contribuir decisivament a la transformació econòmica i també turística de Calella.
3: Bé, doncs avui sí, doncs parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Esplai de Calella. Què tal, com estàs?
4: Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes de fer coses.
3: Ja es veu, perquè de fet avui parlem d'un acte, d'un memorial solidari que feu el proper diumenge 7 de juny. Parla'm una mica d'aquest memorial que feu.
4: Bueno, això és d'alguna forma... això forma part d'un programa que nosaltres vam fer fa 4 anys, que era el Fusió. Fusió era una forma de dir, bueno, pues venga, montem algo amb un teatre tan esplèndid com la Sala Mozart, amb el que hi puguin participar totes les activitats artístiques de l'Esplai. I amb això vam fer un espectacle en què hi participaven pues, 10 o 12 activitats, entre elles les sardanes, les habaneres, bueno, tot el que d'alguna forma fos un fondo artístic, no? I després això va donar un bon resultat i vam fer la Fusió 2, la Fusió 3, i aquest any tocava la Fusió 4. Però veiem també que a vegades la rutina no és massa bona, no? A l'oferir un espectacle tens que portar novetats. I respectant una mica l'objectiu fonamental, que és la fusió, la intervenció de les diferents activitats que es fan a l'Esplai, amb aquest any hem incorporat el que és Memorial Enric Teixidor. Això voldrà dir que cada any nosaltres farem un memorial dintre de la fusió dedicada a una persona especial que hagi fet molt per Calella. En aquest cas nosaltres hem escollit el Memorial Enric Teixidor, que jo no el coneixia, però tres de les filles són sòcies d'allà, i d'alguna forma les sentia parlar del seu pare, no? I escolta, i parlaven meravelles, no? Dic, home, jo em pensava, dic, és lògic, és les filles, és amor de filla de cara al pare, no? Però després em vaig interessar una mica i em van donar una petita biografia d'en ell amb aquest petit llibre escrit per l'Àngel Badalló i Cabotí. I a mi em va sorprendre. El que aquesta persona ha fet, no sol per Calella, sinó pel turisme, és extraordinari. I vaig pensar, dic, jo crec que aquesta persona, a part dels reconeixements que ha tingut, el bus que té allí al Passeig Puigverd, o el carrer que té d'alguna forma dedicat, dic, jo crec que aquesta persona convé fer ara un algo que serveixi per recordar amb aquestes generacions que no l'han conegut. I per això hem ficat Memorial Enric Teixidor, amb la que, lògicament, invitarem a la família Teixidor perquè estigui allà, i d'alguna forma disfruti i vegi que el seu pare no ha estat ni molt menys oblidat. També, el que sí, tampoc volem perdre l'essència de la fusió, no? I en aquest cas també aprofitarem amb això, encara que el punt important és el memorial, al fer una sèrie d'homenatges a persones vinculades amb l'Esplai, que també han donat molt per l'Esplai, que permeten que no digui els noms perquè encara
3: cap
4: no
3: problema.
4: Estan tots comunicats i volem que sigui
3: cap
4: una
3: problema.
4: Mica sorpresa. Però són 4 persones que han estat molt històricament molt vinculat i estan vives. En aquest cas no és un homenatge pòstum com és amb l'Enric Teixidor. I després també dius, bueno, l'entrada és gratuïta. És com una invitació i entreguem les entrades i fica entrada gratuïta. I que després nosaltres ens basem en que les persones, quan acabin, vull dir, se'ls entregarà un sobre i voluntàriament ficaran una donació. I aquesta donació la gent dirà, bueno, i per què és? Aquesta donació és d'alguna forma per la Guardiola Solidària, perquè nosaltres volem lluitar sobretot contra una pandèmia que és una mica general, però és més, està més accentuada amb la gent gran, que és l'edatisme. L'edatisme què és? L'edatisme és d'alguna forma el que la societat simplement per l'edat et margina. Però és curiós que dius, quan fas una anàlisi en profunditat d'aquesta definició, te'n dones compte que d'edatisme en pateixes inclús des de petit. A vegades, moltes vegades, per descomptat, sense que la societat potser se't doni compte. Petits exemples que dono, quan ets petit, doncs, a lo millor, jo què sé, et desplacen perquè només tenen en compte els intel·ligents i els empollons. Això em passava a mi quan era petit, no? I el que no estudiava o no tenia aquelles regles, el marginaven i el castigaven, no? Per comptes d'ajudar-la. O quan, per exemple, una persona jove va va demanar feina.
3: Ho hem comentat, 18
4: sí. O 19 anys, diu, escolta, vostè té experiència? No, volem una persona jove amb experiència. Estàs demanant un impossible,
3: és complicat,
4: no?
3: És complicat.
4: O, per exemple, les empreses, quan ja sí. comences a ser gran, als 55 anys ets gran, ja et desplacen, has donat tota una vida per una empresa i quan arribes als 55 anys et fan un arreglo i et diuen, vostè ja no mos interessa, interessa gent gran. I quan ets gran, s'ha sentit tot això. Perquè després dius, no comptes, veus que no comptes amb moltes coses. Uh-huh. Vull dir, no t'escolten, estàs rodejat a vegades de gent i a tu no et demanen mai l'opinió, la demanen amb una persona més jove. O te'n vas al metge i moltes vegades que et contesti, home, amb l'edat que vostè té, què espere?
3: Però això és curiós perquè al final la gent gran és la que generalment és més sàvia, vaja, perquè ha viscut més i té més experiència, no?
4: Vale.
3: En aquest cas, deixa'm tirar una mica enrere perquè sé que parlarem de l'edatisme, també parlarem de la gent gran una mica fent referència a aquest memorial. Parlàvem de l'Enric Teixidor, que al final els calellencs i també els que estan relacionats amb el turisme sabem, doncs, que va ser una persona molt important, el que has comentat, no? Tant pel turisme de Calella com possiblement, doncs, de la costa, de la zona. Et volia preguntar quines activitats fareu i com la gent, doncs, es pot apuntar en aquesta solidaritat.
4: Bueno, amb aquesta solidaritat nosaltres estem repartint les entrades. Uh-huh. Estem de forma gratuïta, en deixarem amb algunes botigues, ho farem personalment, a través d'amics, vull dir que serà en general, no cal que vagin a un lloc concret. Si volen, poden anar allà a l'esplai i allà els hi donarem l'entrada. Però vull dir, farem una difusió no sol de publicitat a gens, sinó també fent entrega de tots els artistes que col·laboraran amb això, no? I després col·laboraran, doncs fixa't, la varietat que hi ha, habaneres, teatre, balls, musicals, sardanes, coral, sevillanes, humor, dansa, vull dir, perquè tinguin unes 2 hores i mitja sumament distretes.
3: De fet, ho hem comentat abans, és una mica com el que vau fer amb la Marató, que recordem que vau recaudar més de 4.000
4: sí,
3: euros.
4: Sí.
3: Creus que podeu arribar a fer una mica el mateix?
4: No ho sé, claro, jo també comprenc que el càncer és algo que, sí. que està molt publicitat, no? I qualsevol cosa que facis per al càncer, sembla ser que la gent està més sensibilitzada, no? El que dius tu abans també, l'edatisme, potser la gent no està tan sensibilitzada, però el que sí volem és que sensibilitzar-la, no? Hi ha hagut fa poc també que vam parlar de l'edatisme aquí a la sala, aquí al Cançaleta.
3: A Cançaleta, a l'aula universitària.
4: Exacte, vull dir que d'alguna volem conscienciar, no sol a la gent gran, que la gent gran és fàcil de conscienciar perquè ho viu, però sobretot a la gent jove que sàpiga el que és l'edatisme. I, claro, tot això dirà, tots aquests recursos que el que fem, doncs, d'alguna forma volem rescatar amb aquestes persones que se troben marginades de la societat i portar-los a veure coses, a fer viatges, a dinar, a socialitzar-se, a fer cursos. Per exemple, diré un cas, no? En aquests moments nosaltres tenim un gran problema, que el problema de l'Alzheimer, de la demència senil, no?
3: Correcte.
4: Claro, nosaltres no tenim capacitat per solucionar l'Alzheimer, ni molt menys, bueno, tampoc la tenen els metges, no? Per desgràcia,
3: sí.
4: No? I la demència senil. Però sí, nosaltres volem ajudar els que conviuen amb aquestes persones.
3: Uh-huh.
4: I nosaltres farem, per exemple, doncs, uns tallers, contratant amb algun professional, perquè ajudi aquesta gent amb això. Jo també estic en contactes, per exemple, amb l'hospital, perquè ens facilitin una professora, que lògicament tens que pagar, per la fibromiàlgia. Volem anar a la Sagrada Família i ficar un autobús adaptat per la gent que té problemes de mobilitat. Claro, tot això, vulguis o no vulguis, costa diners, m'entens?
3: Jo com a jove et parlo personalment que tinc, no enveja, però sí valoro molt el que feu des de l'esplai, perquè generalment es diu que el jove és el que té empenta, no? Perquè té molt per davant, però veig tots els actes que feu, estem parlant d'aquest, però si sumem els Jocs d'Estiu, més les Olimpiades, més els actes que feu per Nadal, més tots aquests actes que m'has estat comentant, ostres, de veritat, la gent jo crec que no valora prou el que feu, no només per la ciutat, sinó per la gent gran en general, jo crec.
4: Bueno, nosaltres també farem una cosa, és que vull dir, si a mi em dóna temps lluitaré sobre altres coses, no? Com per exemple, dius, nosaltres som, et puc dir que és la primera indústria de Calella. Vull dir, i a vegades no ens consideren com això, perquè entre rentes, entre pensions i entre altres recursos, aquí nosaltres superem els 100 milions d'euros cada any. Claro, perquè que la gent es pensa que nosaltres consumim poc, nosaltres mengem, viatgem, comprem, vull dir, ojo, i intentem que això es faci a Calella. Si aconseguim que la gent gran que està ubicada a Calella gasti més a Calella, ens beneficiarem tots, no? També estem lluitant sobre el voluntariat. El voluntariat estem demanant i lluitant ara perquè sigui reconegut a nivell fiscal, perquè si les empreses tenen beneficis fiscals, els voluntaris que a lo millor treballen 4 o 5 hores per la societat no tenen beneficis fiscals. Això ens ajudaria també a que molta més gent faria el voluntariat, no? I això seria una teràpia conjunta. Vull dir, hi ha tantes coses a fer que ens falta temps a nosaltres.
3: I tant. Per acabar, Josep Maria, no sé si vols fer un crit, no?, a la gent que ens escolta, doncs que s'apuntin i que siguin solidàries, no?
4: Amb tots sí, vosaltres. Jo vull fer un crit perquè a vegades els més culpables som nosaltres mateixos, m'entens? Vull dir, hi ha molta gent gran que sort en tenim de que hi ha, per desgràcia, una minoria que fa moltes activitats e impulsa els demés a que facin més activitats, però hi ha molt derrotisme, en el sentit de que hi ha gent que creu que amb 65, 70, 75 anys ja, què vols que faci, no? Es queda a casa, ve al sofà, mira la televisió, surt poc, se socialitza poc, té problemes de demència senil, quan hi ha totes aquestes activitats et faciliten moltes coses. La classe que nosaltres tenim més numerosos és problemes de memòria. Vull dir, ojo, si la memòria d'alguna forma la desenvolupes, això es retrasarà, està bé, vull dir, que et falti, que et falli la memòria, vale, però no estàs situacions que t'immobilitzi, no? Vull dir, el que jo reclamo, que la gent gran surti, que vingui a l'esplai o que vagi en algun altre puesto a fer activitats, que no es quedi a casa, la solució no està a casa, la solució és participar, i si tenen coneixements o característiques que puguin servir pels altres, que s'ofereixin, perquè gràcies a això ajudem a altres persones.
3: Doncs ja ho heu sentit, Josep Maria, moltes gràcies, espero que vagi molt bé aquest memorial i que la gent sigui solidària, i a veure si s'arriba a la xifra de la marató,
4: exacte,
3: que sempre que hi ha gresca, la gent s'apunta segur.
4: I que quedi clar una cosa també, vull deixar clar una cosa, que tots els diners que nosaltres recaudem són per actes de solidaritat. I que nosaltres, perquè encara hi ha alguns dubtes, els que estem a l'esplai treballant allà, no cobrem de la caixa, som voluntaris.
3: Molt bé, Josep Maria, doncs moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.

0: I les barraques de Sant Roc 2026 estaran organitzades per l'associació Barraques a Malgrat, que estava inactiva des del 2015. En parlem amb els diferents membres de l'associació per conèixer com anirà el festival aquest any.
1: I avui ens acompanyen a la ràdio Sergi Fuentes, Pau Abanell i Joana Comas, membres de l'Associació de Barraques de Malgrat. Benvinguts.
2: Moltes gràcies.
3: Hola.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Parlem de l'Associació de Barraques de Malgrat, que hem recuperat per organitzar aquest any les barraques. D'on sorgeix aquesta iniciativa?
2: Bé, al final nosaltres vèiem, no?, que les barraques anaven cap a una deriva que creiem que no era positiva pel poble, ni per la cultura popular, ni per les entitats que en formaven part. Era una deriva, doncs, més privada, més festival, només com un festival, no? I la nostra preocupació per tenir unes barraques de qualitat, no?, i oferir unes barraques en condicions al municipi, no?, doncs ens portava a preocupar-nos, no?, pel model que estava agafant aquests últims anys, no? Llavors volíem i creiem que era necessari que es recuperés la gestió per part d'una entitat, d'una entitat sense ànim de lucre, com és l'ABM en aquest cas, i per això hem apostat, doncs, per aquesta organització, diguéssim, de les barraques per aquest any.
1: Heu recuperat l'associació, però han passat més de 10 anys. Entenc que és molt diferent, no?, el que hi havia. Com és aquesta ABM renovada?
2: Doncs bé, sí que és veritat que tenim membres de l'Associació de Barraques Malgrat que són de l'antiga organització, diguéssim, de l'entitat, que els hem recuperat perquè també estaven preocupats, no?, per tota aquesta deriva que estava agafant les barraques, però sí que en nosaltres el que volem és fer un canvi, diguéssim, amb el model que s'estava portant ara, però també un canvi amb el model que s'havia fet amb l'ABM, no? Creiem que els temps han canviat, les necessitats tant de les entitats com de la població també han canviat, i les inquietuds també, tant musicals com els models de festa i estils de festa que han anat evolucionant. Al final són més de 10 anys que l'ABM portava les barraques i han anat evolucionant molt i canviant aquest model, no? Llavors nosaltres apostem per un model que no és ni el que s'està portant ara ni el de l'ABM, sinó un model nou, creiem, proper al poble, d'un caràcter molt més popular, més recuperar una mica l'essència de festa major de les barraques, no?, que ara potser quedaven com una mica apartades, no?, era com un acte que estava dins la festa major però no estava lligat amb la festa major, no? I la nostra intenció és recuperar aquesta essència de festa major a les barraques.
1: Quins són els vostres objectius? Quins objectius us heu marcat com a entitat?
3: Doncs apropar les barraques a tota la ciutadania, fomentar més el que és la música en directe i que les entitats també se sentin seva aquesta festa i que hi puguin col·laborar tant com puguin, perquè nosaltres el que volem és treballar colze a colze amb totes les entitats.
1: No sé si podem parlar una mica de qüestions més tècniques, eh? No sé si heu pensat o ja heu acabat de decidir què és el que trobarem concretament, no?, per Sant Roc, és a dir, com serà aquest recinte de barraques, quin tipus d'escenari trobarem, com fins i tot decidireu, no?, quines barraques hi seran i quines no, quantes n'hi haurà.
2: Sí, sí que

0: I això és una de les coses que nosaltres teníem claríssim que volíem impulsar, i serà una realitat, i estem molt contents d'això, de poder-ho fer. La ubicació és més o menys la mateixa, allà a la platja a la Xesco Boix. L'únic que ha canviat una mica la distribució de tot plegat, doncs,
1: sí?
0: Per poder...
1: Com serà?
0: Tenir...
1: Podem saber-ho o no?
0: Podem saber que això, que estaran les barraques més a prop de l'escenari. L'escenari estarà completament enfocat de cara al mar.
1: Val? Home, és un canvi gros, aquest.
0: És un canvi gros. Creiem que així també hi hauran també menys molèsties de cara a la població, i a més també, doncs, que ens agrada aquesta idea, no? Doncs que l'escenari enfoqui al mar, no? També pels grups és un punt positiu quan els dius que venen a tocar a la platja davant del mar mirant la lluna al mar, no? Doncs també els agrada molt. I apostem també, doncs, per un canvi de model també, doncs, més obert, no? Perquè, i més accessible per tothom, perquè tothom es pugui sentir còmode en aquest espai i es puguin sentir partícips, doncs, de la festa major i de les barraques, que al final no acaben de ser també un altre acte més de festa major.
1: Com repartireu les barraques? És a dir, com triareu, no?, les entitats que poden tenir barraca a les barraques?
2: Aquesta edició hem reeditat una mica les bases d'altres anys, i el sistema és una mica bastant semblant. Anirà amb sistema de puntuació, on les entitats que vulguin es poden apuntar. Aleshores, nosaltres, doncs, mirarem aquesta puntuació, i qui tingui més puntuació, doncs, entrarà dins les... Bueno, i compleixin tots els punts de les bases, doncs entraran a barraques, i seran aquestes entitats, doncs, les que acabaran de gestionar el funcionament de les barraques amb nosaltres.
1: Heu canviat algun criteri o es manté pràcticament igual que l'any passat?
0: Pràcticament,
2: sí,
0: igual.
2: Sí, pràcticament igual.
0: Els criteris,
2: sí,
0: no s'han,
2: sí,
0: modificat.
2: Sí, hi ha petites variacions.
0: Petites variacions, però per fer-ho més entenedor, perquè realment les bases anteriors eren bastant confuses en alguns certs aspectes, i crec que les hem fet més entenedores per les entitats, i això també crec que és una cosa positiva a destacar.
1: Quantes n'hi haurà? 8?
0: 8 quinietes.
1: Entenc que el següent passarà, doncs, reunir-vos amb les entitats i explicar una mica com funcionarà, no?, i aquest canvi.
0: Exacte, sí. Bueno, ja s'ha convocat a les entitats pel dia 8 de juny. Nosaltres s'ha convocat per correu electrònic des de l'Ajuntament. Han enviat un correu convocant les 8 de juny a les 7 a l'Espai Jove. I nosaltres també ara en farem difusió a través de xarxes, per si alguna entitat, doncs, que no ha rebut el correu, doncs, que també pugui estar interessada, que pugui venir a la reunió, i en aquella reunió, doncs, els explicarem totes aquestes bases que hem creat, no?, i també, doncs, tot aquest canvi de model que tenim moltes ganes de poder explicar al poble, no?, però creiem que primer ho han de saber les entitats, que crec que s'ho mereixen i són les principals interessades també en aquest d'això, i nosaltres interessats en elles, perquè sense elles segur que barraques no funcionaria.
1: Ens heu explicat força coses. Com queda, per tant, la distribució de feines, no?, el que farà ABM o el que assumeix ABM i el que assumeix l'Ajuntament?
0: Sí, nosaltres assumim gairebé la totalitat de les tasques que incorporen el muntatge de barraques, no?, tant la infraestructura com els grups, l'equip de so, no?, tot el tema de sonorització, les carpes, els generadors, els gots, l'allotjament dels grups, no?, també tot el rider que incorporen, i bé, el limitador de so també, que això són altres obligacions que tenim, no?, i això són més o menys el que nosaltres agafem com a compromís de portar a terme. I tal com especifica el conveni, no?, que hem signat amb l'Ajuntament, i l'Ajuntament s'encarrega sobretot del tema de seguretat, que nosaltres vam dir que no el volíem portar, i també ens sembla coherent que ho porti l'Ajuntament. Al final és qui té el contacte amb les forces de seguretat que hi participaran, i és creiem que està bé que ho facin ells. I després, bueno, tema potser de neteja i tot això segueix portant l'Ajuntament. I per altra banda, sí que és veritat que portaran una part d'infraestructura, que és les passeres, diguéssim, perquè la gent amb que necessiti accessibilitat, no?, amb cadira de rodes o així, doncs, pugui accedir bé a la zona de la sorra de la platja, al final.
1: Acabarem l'entrevista, però no us puc acomiadar sense preguntar-vos pel cartell de barraques. Rieu, això és que ja ho deveu saber o el teniu mig embastat, sí o no?
0: Sí, sí, el cartell és una cosa que tenim lligada de fa molt temps.
2: Està tancat.
0: Està tancadíssim. Esperem. Sí, sí, sí. Si no surt cap impressió,

0: T'ha vist, està tancadíssim. L'únic que bé, encara no podem dir grups perquè bueno, encara s'han de signar certes coses i tal, però bé, aquest mes de juny sortirà el cartell, esperem que més aviat que tard, i la gent de Malgrat ja podrà saber els grups que venen, que serà un cartell molt xulo, creiem que molt divers, i apostant, com dèiem, per la música en viu i també amb una perspectiva de gènere que crec que no havia tingut mai Barraques Malgrat, de tants grups amb tantes noies dalt de l'escenari, i que crec que serà molt xulo.
1: Aquest mes de juny ja hi som, a juny.
0: Sí, sí.
1: Què haurem d'esperar? Finals de juny? Per Sant Joan?
0: No ho hem plantejat encara la data, però
2: primer esperar la reunió amb les entitats.
0: Sí, primer reunió amb les entitats.
1: Esperarem,
0: doncs. I després, bueno, el disseny del cartell, que això també és una altra cosa que haurem de
1: mirar. Sí, també, això, ho heu tancat? Com ho fareu? Com fareu aquest disseny?
0: Bé, bueno,
1: l'encarregareu a algú?
0: Sí, bueno, també amb la mateixa persona que m'ha encarregat el rebranding del logo, diguéssim, en Miquel Reina, d'aquí Malgrat, no?, que ens ha fet així...
2: un nou disseny
0: per amor a l'art, el nou disseny de logo que ja heu pogut veure a xarxes, que les hem recuperat. També en principi és qui ens farà el cartell, també el disseny del cartell, que segur que serà ben xulo, igual que el logo.
1: Doncs Sergi, Pau, Joana, gràcies per ser avui amb nosaltres, i anirem parlant aquest estiu de tot el que es vagi desenvolupant en relació a aquestes barraques. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: I nosaltres acabem el programa d'avui amb la proposta musical d'en Josep Maria Grañó. Adeu, fins demà.
4: Us voldria dedicar com a, podríem dir, representant de l'Associació de Gent Gran de Calella, Esplai La Caixa, com el seu president, una cançó que a mi, lògicament, m'estimula. És una cançó que, quan va aparèixer i la vaig sentir per primera vegada, us asseguro que em va fer tremolar tot el cos. Que és la cançó que es va fer per les Olimpiades a Barcelona a 1992, que és Amigos para Siempre.

0: 400 persones participaran aquest cap de setmana a la 8a edició de la Trail Senyor del Castell. Palafolls es prepara per acollir aquest diumenge la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, una prova plenament consolidada ja al municipi que enguany ha aconseguit el seu topall màxim de participació amb 400 dorsals esgotats. L'esdeveniment organitzat pel Club Surfir Team tindrà el seu centre neuràlgic a la plaça de Pop i des d'on sortiran les tres modalitats previstes en aquesta cursa. La Trail de 17 quilòmetres, la Speed Trail d'11 quilòmetres, totes dues competitives, i una caminada popular de 7 quilòmetres. Des de l'organització s'ha destacat l'esperit local d'aquesta iniciativa i com a novetat han informat que l'Speed Trail neix com a petició popular, transformant l'antiga marxa en una prova competitiva i ràpida, tot i que també es permet fer-la caminant i acompanyats de gossos, igual que la modalitat de 7 quilòmetres. A més, la cursa manté el compromís amb el medi ambient un any més com a cursa verda, eliminant els plàstics d'un sol ús i utilitzant cintes de roba reciclada pel marcatge. En aquest sentit, han subratllat també l'esforç de l'equip per preservar l'entorn. La jornada començarà ben d'hora amb el lliurament de dorsals a partir d'un quart de vuit del matí i el tret de sortir de la trail es farà a partir d'un quart de nou. La cursa inclourà l'avituallament dels participants i la festa acabarà a la mateixa plaça de Popí amb la tradicional botifarrada, beguda i música en directe per tots els participants. I en política, Àngel Canosa ha deixat Esquerra Blanes perquè el partit ja no el representa. El regidor de l'Ajuntament de Blanes i exalcalde de la vila entre el 2019 i el 2023, Àngel Canosa, ha comunicat oficialment la seva baixa d'Esquerra Republicana de Catalunya i la seva renúncia com a portaveu del grup municipal. Aquesta decisió implica que Canosa mantindrà la seva acta i passarà a ser regidor no adscrit durant la resta del mandat. En un text publicat a les seves xarxes socials, Canosa justifica la seva sortida afirmant que no ha volgut seguir i representant algú que sent que ja no el representa. Malgrat el trencament amb les sigles d'Esquerra, que no s'ha manifestat la seva intenció de seguir treballant pels veïns de Blanes, amb l'objectiu de buscar la prosperitat i el futur de la ciutat. La marxa d'Àngel Canosa arriba després que fa uns dies renunciés a presentar-se a les primàries de la formació on Olga López va ser proclamada oficialment com a futura candidata a l'alcaldia. Segons fonts del partit, l'exalcalde podria haver optat per no concórrer en intuir que no disposava dels suports suficients per liderar de nou la llista. Per la seva banda, Esquerra Blanes ha demanat formalment a Canosa que retorni l'acta de regidor. El partit defensa que, tot i que l'acta és personal, el regidor la va obtenir presentant-se sota la seva candidatura.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Els Maduixots organitzen el seu primer tardeig infantil aquest dissabte. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, proposa per aquest dissabte 6 de juny una activitat inèdita en el seu calendari, el tardeig infantil Maduixot. L'esdeveniment tindrà lloc al Parc de la Sardana de Tordera i s'allargarà des de 3:45 fins a 9:15, oferint una tarda plena de propostes lúdiques i castelleres per tota la família. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és posar el focus en els més petits, un col·lectiu fonamental per la continuïtat de la tradició, segons han explicat des de l'entitat. La jornada començarà amb un taller casteller perquè els infants puguin provar l'experiència de fer castells de primera mà. La programació també inclou un taller de bombolles, un espectacle infantil, servei de pintacares i un berenar pels nens i nenes. Totes aquestes activitats són gratuïtes. A més, l'espai comptarà amb servei de bar, amb taules i cadires perquè els acompanyants adults puguin gaudir també del tardeig mentre la canalla s'ho passa bé. Aquesta acció s'emmarca en la voluntat de la colla de créixer i guanyar visibilitat als municipis on actuen, entre ells Palafolls. El tardeig arriba en un moment en què els Maduixots han posat en marxa tota la maquinària de la nova temporada. Després d'aquesta cita aquest dissabte a Tordera, la colla té previstes diverses diades pròximament, com la de Santa Coloma de Farners el 13 i el 14 de juny, Figueres el 28 de juny i Blanes el 4 de juliol. Des de l'entitat han recordat que per portar castells grans a les places és vital la implicació de la gent per fer pinya.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
4: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous 4 de juny repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi a Palafolls apuntant a l'agenda que diumenge arriba la 8a edició de la Trail Senyor del Castell amb 3 recorreguts diferenciats que començaran a la plaça de Popi a partir d'un 8:45 del matí organitzat per el grup Safir Team. Si seguim avançant, parlem d'altres propostes. Anem ara fins a Malgrat de Mar. En motiu de la Setmana de la Natura, el municipi organitza aquest pròxim 6 de juny la proposta de Gotets de Paraules. Serà a partir de les 11 del matí al Molí de la Sal, una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. Més enllà, també en motiu de la Setmana de la Natura, per diumenge apuntarem a l'agenda el taller d'anellament d'ocells, que es farà a partir de les 10 del matí també al Molí de la Sal. I del municipi de Malgrat de Mar ens fixem en la programació de l'entitat La Barretina Vermella. Aquest pròxim diumenge hi ha vermut i xerrada. Serà a partir de les 12 del migdia amb el títol Per què els déus van triar el Nil? A Irene Cordón, que és egiptòloga.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim i parlem ara de les activitats culturals al municipi de Pineda. Municipi que també organitza activitats en motiu de la Setmana de la Natura. Per exemple, aquest pròxim dissabte a partir de les 10 del matí hi haurà una gincama familiar per la vall de la Riera a càrrec de Corriols Pineda, una proposta que començarà a la biblioteca Manuel Serra i Moret per totes les edats, això sí, cal inscripció prèvia. I a Pineda també aquest cap de setmana, en concret dissabte, hi ha concert de Mishima. Serà a 8:45 del vespre a l'auditori amb un preu de 20 euros les entrades encara disponibles. Deixa lloc a l'agenda perquè encara hi ha més activitats, ara a Calella. Ahir mateix començaven les propostes en motiu del 98è aplec de la Sardana. Aquest vespre, per exemple, hi haurà l'Hostal de l'Aplec a partir de les 9 del vespre al cafè de la Sala Mozart a cantar amb l'acordionista i cantador Carles Belda, les glosadores del grup Glosa Càustica, Berta Llós i també Esther Santos, i el tenorista Jordi Molina, a més d'altres músics convidats.
0: No t'ho perdis.
1: I el divendres, des de la plaça Catalunya, cercavila per l'inici d'aquest aplec a partir de les 8 del vespre. Comptarà amb la Cobla Bisbal Jove, la colla de geganters i grallers de Calella, els Diables, els capgrossos músics de Cassà de la Selva i la colla sardanista Mans Amigues. A la plaça de l'Ajuntament, posteriorment, cap a 9:45 del vespre, hi haurà el pregó d'inici de l'aplec, a càrrec de la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez i Ribot. A Tordera, tot a punt per començar també la Mirada del Poeta 2026, avui al vespre, per exemple, amb una xerrada que es farà a la biblioteca a partir de les 7 de la tarda, i que porta per títol Anna Bou Jorba, el cirurgià de màscares. I el dissabte, l'acte central, a partir de les 9 del vespre, al Teatre Claver. I acabarem parlant de les propostes a Blanes. Demà al vespre hi ha la presentació del llibre Mites i llegendes catalanes, les grans històries de la nostra terra. Serà a partir de les 7 de la tarda al primer casino de Blanes. A part, també, de cara al cap de setmana, destacarem audició de sardanes a partir de 7:45 del vespre al Banc dels Músics del Passeig de Mar amb la banda Copla del Col·legi Santa Maria, la cercavila de Corpus, que també es farà dissabte a la tarda, o les festes del barri de Mas Enlaire amb diferents actuacions musicals divendres, dissabte i diumenge.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: Ocupació i Joventut organitzen un taller de recerca de feina per joves d'aquest mes de juny. L'àrea de Joventut de Palafolls, en col·laboració amb el programa de suport a l'ocupació juvenil del Maresme, dura a terme un taller pràctic de recerca de feina adreçat a joves a partir de 16 anys. La formació tindrà lloc el 30 de juny en horari de 10 a 12 del matí a les instal·lacions de Can Batlle. L'objectiu principal d'aquesta sessió és dotar els i les joves de les eines i recursos necessaris per encarar el mercat laboral amb èxit. Durant el taller s'aprendrà a elaborar currículums i es donaran a conèixer diferents estratègies i canals per acompanyar-los en el procés de trobar una ocupació. Des de l'organització s'ha remarcat que per poder assistir-hi és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Els joves interessats han de posar-se en contacte directament amb Joventut de Palafolls o bé amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil per formalitzar el registre. Aquesta activitat busca centralitzar els recursos i oferir un acompanyament personalitzat a tots aquells nois i noies de la vila que vulguin millorar la seva ocupabilitat. I malgrat de mar, tirarà endavant un pla d'impuls del català i s'unirà al Consorci per a la Normalització Lingüística. L'Ajuntament de Malgrat ha anunciat que elaborarà un pla municipal d'impuls del català per tal de protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi. Aquesta decisió s'ha pres en el marc de l'aprovació d'una moció en suport al Pacte Nacional per la Llengua durant la sessió ordinària del ple municipal del maig. A més d'aquest nou pla municipal, el consistori iniciarà també els tràmits per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística. La proposta presentada pel grup municipal Malgrat ens mou, defensa que el català és la columna vertebral de la identitat nacional i una eina fonamental de cohesió i de futur. La moció va rebre el vot favorable de tots els grups municipals, a excepció del PP, que no estava present a la sala en el moment de la votació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui a la tarda. L'activació respon a la possibilitat que els xàfecs superin el llindar dels 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, acompanyats també de tempesta i localment de calamarsa o pedra. L'avís afecta especialment les comarques del nord-est i es demana extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats que realitzin a l'aire lliure durant el dia. També es recomana allunyar-se de rius, rieres i barrancs, així com evitar creuar qualsevol zona inundable, encara que sembli que baixa poca aigua en aquell moment. A recordar a la població la importància d'estar atents als canals oficials d'emergències i utilitzar el telèfon 112, només en situacions de necessitat immediata.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres, i les avancem ara mateix en titulars. Les àrees d'ocupació i joventut organitzen un taller pràctic de recerca de feina per joves. La formació tindrà lloc el pròxim 30 de juny a Can Batlle i s'adreça a nois i noies a partir dels 16 anys, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat juvenil en el nostre poble. L'organització ha remarcat que és obligatori realitzar una inscripció prèvia contactant amb els responsables de joventut o amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil del Maresme. La iniciativa busca oferir un acompanyament personalitzat i centralitzar els recursos disponibles pels joves que volen trobar la seva primera feina o millorar el seu perfil professional.

0: També avui parlarem dels maduixots perquè la colla castellera proposa un tardeig infantil aquest dissabte al Parc de la Sardana de Tordera. L'esdeveniment té com a objectiu principal posar el focus en els més petits per garantir la continuïtat de la tradició castellera tant a l'Almaresme com a la Selva Marítima. La jornada inclourà un taller casteller per provar l'experiència, més d'espectacles infantils, bombolles, servei de pintacares i un berenar gratuït per tota la canalla. L'activitat busca guanyar visibilitat i sumar nous membres a la colla en un moment en què ja s'ha iniciat la maquinària de la nova temporada castellera al nostre territori. Avui també parlarem de política perquè Àngel Canós ha deixat Esquerra Blanes i passa al grup de regidors no adscrits perquè, segons diu el partit, ja no el representa. L'exalcalde ha comunicat oficialment la seva baixa de la formació i la seva renúncia com a portaveu municipal, tot i que mantindrà l'acte de regidor la resta del mandat. Canós ha justificat la decisió afirmant que no vol seguir representant unes sigles amb les quals ja no se sent identificat, mentre que Esquerra li reclama formalment que retorni l'acte obtinguda sota la seva llista. El trencament arriba després que el regidor renunciés a les primàries del partit, en les quals Olga López va ser proclamada com a futura candidata a l'alcaldia de Blanes. I malgrat de Mar ha aprovat un pla d'impuls del català i s'integrarà al Consorci per la Normalització Lingüística. El ple municipal va acordar per majoria elaborar una estratègia per protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi, entesa com una eina de cohesió social i identitat nacional. Amb l'adhesió al Consorci per la Normalització Lingüística, malgrat deixarà de ser la localitat més gran de la comarca, que encara no formava part d'aquest organisme dedicat a promoure el coneixement del català. L'objectiu de la regidoria de Cultura és incrementar el nombre de parlants i generar una consciència lingüística activa que arribi a tots a la societat. I també parlarem d'esports perquè ha sigut un èxit la convocatòria per la 8a Trail Senyor del Castell amb els 400 dorsals disponibles esgotats. La prova, que ja està plenament consolidada al nostre municipi, oferirà diumenge tres modalitats amb sortida des de la plaça de Popi. La trail de 17 quilòmetres, la speed trail d'11 quilòmetres i la caminada popular de 7. L'organització a càrrec del Club Safir Team manté el seu compromís també amb el medi ambient un any més, eliminant els plàstics d'un sol ús i utilitzant cintes de roba reciclada pel marcatge. I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda arriba una línia frontal que farà que tinguem un augment dels núvols que taparan el cel a tot el Maresme. A partir de mitja tarda és quan s'esperen les precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós a tota la comarca, localment de forta intensitat, però poc abundants. Els vents seran moderats, força 3 a 5, girant a component est i nord-est. El mar estarà en estat de maror. Les temperatures màximes baixaran i aniran dels 24 als 27 graus. A Palafolls el cel estarà bastant ennuvolat, amb temperatures que pugen fins als 27 graus i mínimes que baixen fins als 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 4 de juny i ho fem amb l'última alerta de protecció civil perquè ha activat l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses, avui a partir de la tarda. Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí el Pla Especial per Risc d'Inundacions de Catalunya, l'Inuncat en fase d'alerta. L'activació es deu a la previsió de pluges intenses que poden afectar gran part de Catalunya a partir del migdia i fins al vespre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera que els xàfecs puguin superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de tempesta i de manera local es podrien produir caigudes de calamarsa o de pedra. L'avís és especialment rellevant per les comarques del nord-est, com per exemple la Garrotxa, el Ripollès o Osona, on es podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Tot i això, el risc està estès a bona part del territori, també aquí al Maresme, entre el migdia i les 8 del vespre. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar les precaucions en en la mobilitat i també en les activitats a l'aire lliure. Es recorda que s'evitin zones inundables, cal allunyar-se de rius, rieres i barrancs, encara que no hi plogui en aquell moment perquè l'aigua pot baixar amb força des de la capçalera. Tampoc es recomana creuar rieres ni a peu ni en vehicle i si porta aigua, encara que sembli poca. Es recomana estar atent a les actualitzacions meteorològiques i els avisos a través dels canals oficials d'emergència de Catalunya i en qualsevol cas d'emergència, recordant que cal trucar immediatament al telèfon 112. Parlem ara d'ocupació i de joventut perquè han organitzat un taller de recerca de feina, aquestes dues àrees, per joves a finals d'aquest mes de juny. L'àrea de joventut, en col·laboració amb el programa de suport a l'ocupació juvenil del Maresme, durà a terme un taller pràctic de recerca de feina adreçat a joves a partir dels 16 anys. La formació tindrà lloc el pròxim 30 de juny en horari de 10 del matí a 12 del migdia a Can Batlle. L'objectiu principal d'aquesta sessió és dotar els i les joves de les eines i recursos necessaris per encarar el mercat laboral amb èxit. Durant el taller s'aprendrà a elaborar currículums i també es donaran a conèixer diferents estratègies i canals per acompanyar-los en el procés de trobar una ocupació. Des de l'organització s'ha remarcat que per poder-hi assistir és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Els joves interessats han de posar-se en contacte directament amb els responsables de joventut de Palafolls o bé amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil per formalitzar el registre. La iniciativa el que busca és centralitzar els recursos i oferir un acompanyament personalitzat a tots aquells nois i noies de la vila que vulguin millorar la seva ocupabilitat. I seguim parlant també de joventut i també infància i cultura, perquè els Maduixots han organitzat el seu primer tardeig infantil per aquest dissabte. La colla castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima, els Maduixots, amb seu aquí a Palafolls, proposa per aquest dissabte 6 de juny una activitat que és inèdita en el seu calendari. Fan un tardeig infantil Maduixots. L'esdeveniment tindrà lloc al Parc de la Sardana de Tordera i s'allargarà des de 3:45 de la tarda fins a 8:45 del vespre, oferint una tarda plena de propostes lúdiques i castelleres per tota la família. L'objectiu principal de la iniciativa és posar el focus en els més petits, un col·lectiu fonamental per la continuïtat de la tradició. La jornada començarà amb un taller casteller perquè els infants puguin provar l'experiència de fer castells de primera mà. La programació també inclou un taller de bombolles, un espectacle infantil, servei de pintacares i un berenar pels nens i les nenes. Totes aquestes activitats són gratuïtes. A més, l'espai comptarà amb servei de bar, amb taules i cadires perquè els acompanyants adults puguin gaudir del tardeig mentre la canalla s'ho passa bé. Aquesta acció s'emmarca en la voluntat de la colla de créixer i guanyar visibilitat als municipis on actuen, entre ells Palafolls. El tardeig arriba en un moment en què els Maduixots ja han posat en marxa tota la maquinària de la nova temporada. Després d'aquesta cita tordera, la colla té previstes diverses diades pròximament, com per exemple la de Santa Coloma de Farners el cap de setmana del 13 i 14 de juny, també a Figueres el 28 de juny i a Blanes el 4 de juliol. I ara parlem de Blanes perquè, i de política, perquè Àngel Canosa deixa Esquerra perquè el partit ja no el representa, segons diu. El regidor de l'Ajuntament de Blanes i exalcalde de la vila entre els anys 2019 i 2023, Àngel Canosa, ha comunicat oficialment la seva baixa d'Esquerra Republicana de Catalunya i també la seva renúncia com a portaveu del grup municipal. Aquesta decisió implica que Canosa mantindrà la seva acta i passarà a ser regidor no adscrit durant el que queda de mandat. En un text publicat a les seves xarxes socials ha justificat la seva sortida afirmant que no ha volgut seguir representant algú que sent que ja no el representa. Malgrat el trencament amb les sigles d'Esquerra, Canosa ha manifestat la seva intenció de seguir treballant pels veïns de Blanes, amb l'objectiu de buscar la prosperitat i el futur de la ciutat. La marxa de Canosa arriba després que fa uns dies renunciés a presentar-se a les primàries de la formació on Olga López va ser proclamada oficialment com a futura candidata de l'alcaldia. Segons fonts del partit, l'exalcalde podria haver optat per no concórrer-hi en intuir que no disposava dels suports suficients per liderar un any més la llista. Per la seva banda, Esquerra també ha demanat formalment a Canosa que retorni l'acta de regidor. El partit defensa que, tot i que aquest acte és personal, ell la va obtenir presentant-se sota la seva candidatura, sota la d'Esquerra. La situació d'Àngel Canosa no és nova a la política local de Blanes. El seu pas al grup de regidors no adscrits recorda altres casos, com el de Mario Ros, que va deixar el PSC el setembre del 2022, i el de Rosa Ladern, que va donar-se de baixa de Blanes en Comú Podem, un mes després. Tots dos van al·legar discrepàncies amb els seus partits abans d'acabar integrant-se a l'actual govern municipal format pel PSC i Junts. Música. I seguim parlant d'altres qüestions polítiques, però en aquest cas a Malgrat de Mar, que tirarà endavant un pla d'impuls del català i s'unirà al Consorci per la Normalització Lingüística. L'Ajuntament de Malgrat ha anunciat que elaborarà un pla municipal d'impuls del català per tal de protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi. Aquesta decisió s'ha pres en el marc de l'aprovació d'una moció en suport al Pacte Nacional per la Llengua durant la sessió ordinària del ple municipal del mes de maig. A més d'aquest nou pla municipal, el consistori iniciarà els tràmits per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística. La proposta presentada pel grup municipal de Malgrat ens mou defensa que el català és la columna vertebral de la identitat nacional i també una eina fonamental de cohesió i de futur. La moció va rebre el vot favorable de tots els grups municipals, a excepció del PP, que no estava present a la sala en el moment de votació. Segons va explicar la regidora de Cultura, Lourdes Borrell, un dels objectius prioritaris d'aquesta mesura és incrementar el nombre de parlants i promoure també una consciència lingüística que arribi a tota la societat. Amb aquesta incorporació, Malgrat deixarà de ser el municipi més gran de la comarca, que encara no estava integrat al Consorci per la Normalització Lingüística. Aquest consorci, creat l'any 1989, està format actualment per 139 administracions públiques, incloent-hi la Generalitat, diputacions, consells comarcals i un centenar d'ajuntaments. La seva tasca principal és fomentar el coneixement del català a través de l'ensenyament no reglat i potenciant-ne la divulgació arreu de tot el territori. I abans d'obrir la nostra hemeroteca, avui parlem d'esports. Concretament, de la Trail Senyor del Castell, perquè 400 persones participaran aquest diumenge a la seva 8a edició. Palafolls es prepara per acollir diumenge la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, una prova que ja està plenament consolidada en el nostre municipi i que enguany ha assolit el seu topall màxim de participació, amb 400 dorsals escotats. L'esdeveniment organitzat pel Club Safir Team tindrà el seu centre neuràlgic a la plaça de Popi. D'allà és des d'on sortiran les tres modalitats previstes: la trail de 17 quilòmetres, l'speed trail d'11 quilòmetres, totes dues són competitives, i una caminada popular de 7 quilòmetres. Lo Vázquez, una de les responsables de l'organització, ha destacat l'esperit local d'aquesta iniciativa.
1: Aquesta és la idea. Jo crec que les curses de poble han de ser, han de convidar a tothom que vulgui venir, amb la qual cosa, si vols venir a competir, és per tu, però si vols venir a caminar, a passar un diumenge, una bona estona, a veure el castell, l'entorn de Palafolls, que jo crec que és sorprenentment maco per molta gent que no el coneix, i llavors gaudir de la festa amb nosaltres a plaça Popi, amb la botifarrada com sempre, amb tota la beguda que necessitis, música en directe, vull dir, festa grossa.
0: Com a novetat, l'Speed Trail neix aquest any a petició popular, transformant l'antiga marxa en una prova competitiva i ràpida, tot i que també es permet fer-la caminant i acompanyats de gossos, igual que la modalitat de 7 quilòmetres. A més, la cursa manté el seu ferm compromís amb el medi ambient com a cursa verda, eliminant els plàstics d'un sol ús i utilitzant cintes de roba reciclada pel marcatge. En aquest sentit, Vázquez ha subratllat l'esforç de l'equip per tal de preservar l'entorn.
1: Home, considerem que com a club de trail i com a cursa de muntanya no tindria sentit ser d'una altra manera, amb la qual intentem ser tot l'oberts possible. Som conscients de que últimament les muntanyes hi volem anar tots, amb la qual cosa continuem promocionant l'opció de ser cursa verda i sense plàstic, amb la qual cosa demanem a tots els participants que portin els seus propis gots, els seus propis bidons, que se'ls ompliran sense problemes en els avituallaments, amb la qual cosa intentem no tenir gots de plàstic a la muntanya. I de la mateixa manera, el marcatge, com sempre, el fem un cop més amb cintes no plàstiques, són cintes de tela, que són reciclades ja de les últimes tres edicions, amb la qual ni tan sols hem produït més tela, de diferents colors per cada modalitat, i cintes que es recullen tant al principi les escombres de les nostres modalitats, que en tenim dos per cada modalitat, van recollint-les, i llavors durant els 2-3 dies següents com a club anem fent sortides per tota la muntanya per intentar que realment no quedi res.
0: La jornada començarà ben d'hora amb el lliurament de dorsals a partir d'un quart de vuit del matí, i el tret de sortida de la trail llarga, la més llarga de totes, es farà a un quart de nou. La resta de les sortides es faran seguidament d'aquesta. La cursa inclourà, com sempre, avituallament pels participants, i la festa acabarà a la mateixa plaça de Popi amb la tradicional botifarrada, beguda i música en directe per tothom que hi vagi.

És moment, com sempre, d'obrir la nostra hemeroteca i conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 es va aprovar el projecte per regenerar el parc fluvial de la Tordera. Aquella setmana, la Junta de Govern de l'Ajuntament va aprovar el projecte executiu que havia de permetre regenerar el parc fluvial de la Tordera. Aquest parc, a tocar del riu, és una terrassa fluvial on feia uns anys s'havia actuat per crear una bassa artificial que permetés recrear un ecosistema fluvial. El pas del temps i especialment el temporal Glòria van fer malbé la infraestructura i l'Ajuntament aquell 2025. Volia recuperar la idea de crear un espai fluvial al costat del riu, a tocar del Gorg dels Cans. El projecte incluïa refer les basses artificials per garantir la presència d'aigua a la zona, permetent la proliferació d'amfibis a l'espai. També es volia controlar la flora invasora, com les canyes o el plomall argentí, per afavorir les espècies autòctones i pròpies dels sistemes fluvials. El 2021, la policia va retirar 22 vehicles abandonats de la via pública. El cos local de seguretat va retirar aquells últims dies 22 vehicles, la majoria turismes, que es trobaven en evident estat d'abandonament. Quan els agents detecten vehicles que podrien haver estat abandonats al carrer, en fan un seguiment per comprovar que, efectivament, no es mou i està en desús. Un cop fets els tràmits corresponents, sense que el propietari reivindiqui el vehicle com a actiu, es procedeix a declarar-lo com a residu urbà i a ser retirat per la grua municipal pel seu desballestament. I el 2016 detenien a Pineda un dels falsos revisors del gas. Mossos d'Esquadra va desmantellar una organització criminal de revisors del gas per estafar més de mig milió d'euros, principalment a persones grans. Els operaris s'aprofitaven de les persones més vulnerables per estafar-les en reiterades ocasions. A una de les víctimes, malalta d'Alzheimer, li van estafar 41.000 euros en 41 pagaments diferents després de fer reiterades revisions de gas innecessàries, falses o inexistents, emprant en algunes ocasions l'coacció. Amb aquestes revisions obtenien uns beneficis econòmics molt grans que repartien entre els autors materials dels delictes i els líders de l'organització. En tan sols 5 anys, aquell grup havia constituït un total de 5 societats mercantils i l'organització criminal la lideraven dues persones d'origen libanès que actuaven des del 2012 amb total impunitat.

0: És moment ara en aquest punt de l'informatiu de connectar amb el nostre company, en Jordi Pratsavalls, que ens acosta alguna de les propostes culturals que s'han previst aquesta setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, què tal si us proposem anar a veure un musical aquest pròxim dissabte al Teatre de Blanes i dins la temporada del Teatre de la Costa Brava Sud es podrà veure i sobretot escoltar Michael Jackson, el rei del pop, una proposta que organitza Àmia Blanes i on hi col·labora l'Acadèmia Viu Ballant. Serà aquest dissabte, com dèiem, al punt de les 6 de la tarda al Teatre de Blanes i les entrades encara es poden comprar anticipades a través del web www.teatredelacostabravasud.cat a un preu de 10 euros.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, el que fem ara mateix és ampliar la previsió meteorològica pel dia d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Estem a les portes d'un canvi de temps de la mà d'una línia frontal que farà que tinguem precipitacions. De forma general, a qualsevol punt de la comarca, aquest proper vespre i primeres hores de la pròxima nit. De moment, avui, aquest matí, tindrem alguns núvols, nubositat variable, núvols alts, núvols mitjans, també alguns núvols baixos, tot plegat ben poca cosa, no esperem precipitació, i tampoc aquest migdia i primeres hores de la tarda. Serà a partir de mitja tarda quan la nuvolositat s'ha de fer més compacta i les primeres precipitacions aquí al Maresme arribarien cap a les 8-9 del vespre aproximadament. De moment, pel que fa als vents, bufaran fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda giraran cap a component entre l'est i el nord-est i es reforçaran. Seran moderats ja cap a la recta final de la jornada. Per tant, aquest matí, predomini del marejol pel que fa a l'estat del mar. Aquesta tarda, però, augmentarà a maror, sobretot cap a últimes hores. Les temperatures avui baixen una mica. Les mínimes s'han mantingut sense grans canvis. En alguns punts han pujat lleugerament. En altres han arribat a baixar, sobretot cap a les fondalades de l'interior de la comarca. Però, en general, podríem dir que s'han mantingut sense grans canvis i les màximes baixen lleugerament. Un descens que notarem molt més durant la recta final d'aquest dia i de cara a demà. Demà divendres, però, tindrem resta

0: Acabem l'informatiu repassant en titulars les notícies destacades del dia. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui a partir de la tarda. A recordar a la població la importància d'estar atents als canals oficials d'emergències i a utilitzar el telèfon 112 només en situacions de necessitat immediata. Les àrees d'ocupació i de joventut han organitzat un taller pràctic de recerca de feina per joves. La formació tindrà lloc el pròxim 30 de juny, però ja estan obertes les inscripcions. Són gratuïtes i cal fer-les prèviament contactant amb l'àrea de joventut a Can Batlle o amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil del Maresme. I la colla castellera dels Maduixots ha proposat un tardeig infantil aquest dissabte al Parc de la Sardana de Tordera. La jornada inclourà un taller casteller per provar l'experiència, a banda també d'espectacles infantils, bombolles, servei de pintacares i un berenar gratuït per tothom que hi participi. També hem parlat avui de política perquè Àngel Canós ha deixat Esquerra de Blanes i ha passat al grup de regidors no adscrits perquè, segons diu, el partit ja no el representa. El trencament arriba després que el regidor renunciés també a les primàries del partit, a les quals Olga López va ser proclamada com a futura candidata a l'alcaldia. I a Malgrat de Mar, el ple municipal ha acordat per majoria elaborar una estratègia per protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi, entesa com una eina de cohesió social i d'identitat nacional. La moció va rebre el vot favorable de gairebé tots els grups, reforçant el compromís del consistori malgratenc amb el Pacte Nacional per la Llengua. I la 8a edició de la Trail Senyor del Castell ha estat un èxit de convocatòria, i és que els 400 dorsals disponibles estan ja esgotats. Durant la jornada es faran diverses curses, la trail de 17 quilòmetres, la speed trail d'11 i la caminada popular de 7. La jornada clourà amb una botifarrada popular, beguda i música en directe per celebrar aquesta activitat. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 4 de juny del 2026. Ha estat amb vosaltres un dia més, Melina Morillà. Com sempre, aquestes informacions i moltes més les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
2: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
3: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
4: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
1: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
3: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
1: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
5: Avançar les eleccions no són bones notícies.
6: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
7: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: Èxits un rere l'altre.
9: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
10: You can't take my youth away. Soul and mind will never pay. As long as I wake up today.
8: Senzillament som així i ens agrada.
11: I love it!
8: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
9: 107.7 FM.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui a la tarda. L'activació respon a la possibilitat que els xàfecs superin el llindar dels 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, acompanyats també de tempesta i localment de calamarsa o pedra. L'avís afecta especialment les comarques del nord-est i es demana extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats que realitzin a l'aire lliure durant el dia. També es recomana allunyar-se de rius, rieres i barrancs, així com evitar creuar qualsevol zona inundable, encara que sembli que baixa poca aigua en aquell moment. A recordar a la població la importància d'estar atents als canals oficials d'emergències i utilitzar el telèfon 112, només en situacions de necessitat immediata.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres, i les avancem ara mateix en titulars. Les àrees d'ocupació i joventut organitzen un taller pràctic de recerca de feina per joves. La formació tindrà lloc el pròxim 30 de juny a Can Batlle i s'adreça a nois i noies a partir dels 16 anys, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat juvenil en el nostre poble. L'organització ha remarcat que és obligatori realitzar una inscripció prèvia contactant amb els responsables de joventut o amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil del Maresme. La iniciativa busca oferir un acompanyament personalitzat i centralitzar els recursos disponibles pels joves que volen trobar la seva primera feina o millorar el seu perfil professional.

0: També avui parlarem dels maduixots perquè la colla castellera proposa un tardeig infantil aquest dissabte al Parc de la Sardana de Tordera. L'esdeveniment té com a objectiu principal posar el focus en els més petits per garantir la continuïtat de la tradició castellera tant a l'Alt Maresme com a la Selva Marítima. La jornada inclourà un taller casteller per provar l'experiència, més d'espectacles infantils, bombolles, servei de pintacares i un berenar gratuït per tota la canalla. L'activitat busca guanyar visibilitat i sumar nous membres a la colla en un moment en què ja s'ha iniciat la maquinària de la nova temporada castellera al nostre territori. Avui també parlarem de política perquè Àngel Canós ha deixat Esquerra Blanes i passa al grup de regidors no adscrits perquè, segons diu, el partit ja no el representa. L'exalcalde ha comunicat oficialment la seva baixa de la formació i la seva renúncia com a portaveu municipal, tot i que mantindrà l'acte de regidor la resta del mandat. Canós ha justificat la decisió afirmant que no vol seguir representant unes sigles amb les quals ja no se sent identificat, mentre que Esquerra li reclama formalment que retorni l'acte obtinguda sota la seva llista. El trencament arriba després que el regidor renunciés a les primàries del partit, en les quals Olga López va ser proclamada com a futura candidata a l'alcaldia de Blanes. I malgrat de mar ha aprovat un pla d'impuls del català i s'integrarà al Consorci per la Normalització Lingüística. El ple municipal va acordar per majoria elaborar una estratègia per protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi, entesa com una eina de cohesió social i identitat nacional. Amb l'adhesió al Consorci per la Normalització Lingüística, malgrat deixarà de ser la localitat més gran de la comarca, que encara no formava part d'aquest organisme dedicat a promoure el coneixement del català. L'objectiu de la Regidoria de Cultura és incrementar el nombre de parlants i generar una consciència lingüística activa que arribi a tots a la societat. I també parlarem d'esports perquè ha sigut un èxit la convocatòria per la 8a Trail Senyor del Castell amb els 400 dorsals disponibles esgotats. La prova, que ja està plenament consolidada al nostre municipi, oferirà diumenge tres modalitats amb sortida des de la plaça de Popi. La trail de 17 quilòmetres, la speed trail d'11 quilòmetres i la caminada popular de 7. L'organització a càrrec del Club Safir Team manté el seu compromís també amb el medi ambient un any més, eliminant els plàstics d'un sol ús i utilitzant cintes de roba reciclada pel marcatge. I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda arriba una línia frontal que farà que tinguem un augment dels núvols que taparan el cel a tot el Maresme. A partir de mitja tarda és quan s'esperen les precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós a tota la comarca, localment de forta intensitat, però poc abundants. Els vents seran moderats, força 3 a 5, girant a component est i nord-est. El mar estarà en estat de maror. Les temperatures màximes baixaran i aniran dels 24 als 27 graus. A Palafolls el cel estarà bastant ennuvolat, amb temperatures que pugen fins als 27 graus i mínimes que baixen fins als 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 4 de juny i ho fem amb l'última alerta de protecció civil perquè ha activat l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses avui a partir de la tarda. Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí el Pla Especial per Risc d'Inundacions de Catalunya, l'Inuncat en fase d'alerta. L'activació es deu a la previsió de pluges intenses que poden afectar gran part de Catalunya a partir del migdia i fins al vespre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera que els xàfecs puguin superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de tempesta i de manera local es podrien produir caigudes de calamarsa o de pedra. L'avís és especialment rellevant per les comarques del nord-est, com per exemple la Garrotxa, el Ripollès o Osona, on es podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Tot i això, el risc està estès a bona part del territori, també aquí al Maresme, entre el migdia i les 8 del vespre. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar les precaucions a en la mobilitat i també en les activitats a l'aire lliure. Es recorda que s'evitin zones inundables, cal allunyar-se de rius, rieres i barrancs, encara que no hi plogui en aquell moment perquè l'aigua pot baixar amb força des de la capçalera. Tampoc es recomana creuar rieres ni a peu ni amb vehicle si porta aigua, encara que sembli poca. Es recomana estar atent a les actualitzacions meteorològiques i els avisos a través dels canals oficials d'emergència de Catalunya i en qualsevol cas d'emergència, recordant que cal trucar immediatament al telèfon 112. Parlem ara d'ocupació i de joventut perquè han organitzat un taller de recerca de feina, aquestes dues àrees, per joves a finals d'aquest mes de juny. L'àrea de joventut, en col·laboració amb el programa de suport a l'ocupació juvenil del Maresme, durà a terme un taller pràctic de recerca de feina adreçat a joves a partir dels 16 anys. La formació tindrà lloc el pròxim 30 de juny en horari de 10 del matí a 12 del migdia a Can Batlle. L'objectiu principal d'aquesta sessió és dotar els i les joves de les eines i recursos necessaris per encarar el mercat laboral amb èxit. Durant el taller s'aprendrà a elaborar currículums i també es donaran a conèixer diferents estratègies i canals per acompanyar-los en el procés de trobar una ocupació. Des de l'organització s'ha remarcat que per poder-hi assistir és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Els joves interessats han de posar-se en contacte directament amb els responsables de joventut de Palafolls o bé amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil per formalitzar el registre. La iniciativa el que busca és centralitzar els recursos i oferir un acompanyament personalitzat a tots aquells nois i noies de la vila que vulguin millorar la seva ocupabilitat. I seguim parlant també de joventut i també infància i cultura, perquè els Maduixots han organitzat el seu primer tardeig infantil per aquest dissabte. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, amb seu aquí a Palafolls, proposa per aquest dissabte 6 de juny una activitat que és inèdita en el seu calendari. Fan un tardeig infantil Maduixot. L'esdeveniment tindrà lloc al Parc de la Sardana de Tordera i s'allargarà des de 3:45 de la tarda fins a 1:15 del vespre, oferint una tarda plena de propostes lúdiques i castelleres per tota la família. L'objectiu principal de la iniciativa és posar el focus en els més petits, un col·lectiu fonamental per la continuïtat de la tradició. La jornada començarà amb un taller casteller perquè els infants puguin provar l'experiència de fer castells de primera mà. La programació també inclou un taller de bombolles, un espectacle infantil, servei de pintacares i un berenar pels nens i les nenes. Totes aquestes activitats són gratuïtes. A més, l'espai comptarà amb servei de bar, amb taules i cadires perquè els acompanyants adults puguin gaudir del tardeig mentre la canalla s'ho passa bé. Aquesta acció s'emmarca en la voluntat de la colla de créixer i guanyar visibilitat als municipis on actuen, entre ells Palafolls. El tardeig arriba en un moment en què els Maduixots ja han posat en marxa tota la maquinària de la nova temporada. Després d'aquesta cita a Tordera, la colla té previstes diverses diades pròximament, com per exemple la de Santa Coloma de Farners el cap de setmana del 13 i 14 de juny, també a Figueres el 28 de juny i a Blanes el 4 de juliol. I ara parlem de Blanes perquè, i de política, perquè Àngel Canosa deixa Esquerra perquè el partit ja no el representa, segons diu. El regidor de l'Ajuntament de Blanes i exalcalde de la vila entre els anys 2019 i 2023, Àngel Canosa, ha comunicat oficialment la seva baixa d'Esquerra Republicana de Catalunya i també la seva renúncia com a portaveu del grup municipal. Aquesta decisió implica que Canosa mantindrà la seva acta i passarà a ser regidor no adscrit durant el que queda de mandat. En un text publicat a les seves xarxes socials ha justificat la seva sortida afirmant que no ha volgut seguir representant algú que sent que ja no el representa. Malgrat el trencament amb les sigles d'Esquerra, Canosa ha manifestat la seva intenció de seguir treballant pels veïns de Blanes, amb l'objectiu de buscar la prosperitat i el futur de la ciutat. La marxa de Canosa arriba després que fa uns dies renunciés a presentar-se a les primàries de la formació on Olga López va ser proclamada oficialment com a futura candidata de l'alcaldia. Segons fonts del partit, l'exalcalde podria haver optat per no concórrer-hi en intuir que no disposava dels suports suficients per liderar un any més la llista. Per la seva banda, Esquerra també ha demanat formalment a Canosa que retorni l'acta de regidor. El partit defensa que, tot i que aquest acte és personal, ell la va obtenir presentant-se sota la seva candidatura, sota la d'Esquerra. La situació d'Àngel Canosa no és nova a la política local de Blanes. El seu pas al grup de regidors no adscrits recorda altres casos, com el de Mario Ros, que va deixar el PSC el setembre del 2022, i el de Rosa Ladern, que va donar-se de baixa de Blanes en Comú Podem, un mes després. Tots dos van al·legar discrepàncies amb els seus partits abans d'acabar integrant-se a l'actual govern municipal format pel PSC i Junts. Música. I seguim parlant d'altres qüestions polítiques, però en aquest cas a Malgrat de Mar, que tirarà endavant un pla d'impuls del català i s'unirà al Consorci per la Normalització Lingüística. L'Ajuntament de Malgrat ha anunciat que elaborarà un pla municipal d'impuls del català per tal de protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi. Aquesta decisió s'ha pres en el marc de l'aprovació d'una moció en suport al Pacte Nacional per la Llengua durant la sessió ordinària del ple municipal del mes de maig. A més d'aquest nou pla municipal, el consistori iniciarà els tràmits per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística. La proposta presentada pel grup municipal de Malgrat ens mou defensa que el català és la columna vertebral de la identitat nacional i també una eina fonamental de cohesió i de futur. La moció va rebre el vot favorable de tots els grups municipals, a excepció del PP, que no estava present a la sala en el moment de votació. Segons va explicar la regidora de Cultura, Lourdes Borrell, un dels objectius prioritaris d'aquesta mesura és incrementar el nombre de parlants i promoure també una consciència lingüística que arribi a tota la societat. Amb aquesta incorporació, Malgrat deixarà de ser el municipi més gran de la comarca, que encara no estava integrat al Consorci per la Normalització Lingüística. Aquest consorci, creat l'any 1989, està format actualment per 139 administracions públiques, incloent-hi la Generalitat, diputacions, consells comarcals i un centenar d'ajuntaments. La seva tasca principal és fomentar el coneixement del català a través de l'ensenyament no reglat i potenciant-ne la divulgació arreu de tot el territori. I abans d'obrir la nostra hemeroteca, avui parlem d'esports. Concretament, de la Trail Senyor del Castell, perquè 400 persones participaran aquest diumenge a la seva 8a edició. Palafolls es prepara per acollir diumenge la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, una prova que ja està plenament consolidada en el nostre municipi i que enguany ha assolit el seu topall màxim de participació, amb 400 dorsals esgotats. L'esdeveniment organitzat pel Club Safir Team tindrà el seu centre neuràlgic a la plaça de Popi. D'allà és des d'on sortiran les tres modalitats previstes: la Trail, de 17 quilòmetres, l'Speed Trail, d'11 quilòmetres, totes dues són competitives, i una caminada popular de 7 quilòmetres. Lo Vázquez, una de les responsables de l'organització, ha destacat l'esperit local d'aquesta iniciativa.
1: Aquesta és la idea. Jo crec que les curses de poble han de convidar a tothom que vulgui venir. Amb la qual cosa, si vols venir a competir, és per tu, però si vols venir a caminar, a passar un diumenge, una bona estona, a veure el castell, l'entorn de Palafolls, que jo crec que és sorprenentment maco per molta gent que no el coneix, i llavors gaudir de la festa amb nosaltres a plaça Popi, amb la botifarrada, com sempre, amb tota la beguda que necessitis, música en directe, vull dir, festa grossa.
0: Com a novetat, l'Speed Trail neix aquest any a petició popular, transformant l'antiga marxa en una prova competitiva i ràpida, tot i que també es permet fer-la caminant i acompanyats de gossos, igual que la modalitat de 7 quilòmetres. A més, la cursa manté el seu ferm compromís amb el medi ambient com a cursa verda, eliminant els plàstics d'un sol ús i utilitzant cintes de roba reciclada pel marcatge. En aquest sentit, Vázquez ha subratllat l'esforç de l'equip per tal de preservar l'entorn.
1: Home, considerem que com a club de trail i com a cursa de muntanya no tindria sentit ser d'una altra manera, amb la qual cosa intentem ser tot l'oberts possible. Som conscients de que últimament les muntanyes i volem anar tots, amb la qual continuem promocionant l'opció de ser cursa verda i sense plàstic, amb la qual cosa demanem a tots els participants que portin els seus propis gots, els seus propis bidons, que se'ls ompliran sense problemes en els avituallaments, amb la qual cosa intentem no tenir gots de plàstic a la muntanya. I de la mateixa manera, el marcatge, com sempre, el fem un cop més amb cintes no plàstiques, són cintes de tela, que són reciclades ja de les últimes tres edicions, amb la qual ni tan sols hem produït més tela, de diferents colors per cada modalitat, i cintes que es recullen tant al principi les escombres de les nostres nostres modalitats, que en tenim dos per cada modalitat, van recollint-les, i llavors durant els 2-3 dies següents com a club anem fent sortides per tota la muntanya per intentar que realment no quedi res.
0: La jornada començarà ben d'hora amb el lliurament de dorsals a partir d'un quart de vuit del matí, i el tret de sortida de la trail llarga, la més llarga de totes, es farà a un quart de nou. La resta de les sortides es faran seguidament d'aquesta. La cursa inclourà, com sempre, avituallament pels participants, i la festa acabarà a la mateixa plaça de Popi amb la tradicional botifarrada, beguda i música en directe per tothom que hi vagi.

És moment, com sempre, d'obrir la nostra hemeroteca i conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 es va aprovar el projecte per regenerar el parc fluvial de la Tordera. Aquella setmana, la Junta de Govern de l'Ajuntament va aprovar el projecte executiu que havia de permetre regenerar el parc fluvial de la Tordera. Aquest parc, a tocar del riu, és una terrassa fluvial on feia uns anys s'havia actuat per crear una bassa artificial que permetés recrear un ecosistema fluvial. El pas del temps i especialment el temporal Glòria van fer malbé la infraestructura i l'Ajuntament aquell 2025. Volia recuperar la idea de crear un espai fluvial al costat del riu, a tocar del Gorg dels Cans. El projecte incluïa refer les bases artificials per garantir la presència d'aigua a la zona, permetent la proliferació d'amfibis a l'espai. També es volia controlar la flora invasora, com les canyes o el plomall argentí, per afavorir les espècies autòctones i pròpies dels sistemes fluvials. El 2021, la policia va retirar 22 vehicles abandonats de la via pública. El cos local de seguretat va retirar aquells últims dies 22 vehicles, la majoria turismes, que es trobaven en evident estat d'abandonament. Quan els agents detecten vehicles que podrien haver estat abandonats al carrer, en fan un seguiment per comprovar que, efectivament, no es mou i està en desús. Un cop fets els tràmits corresponents, sense que el propietari reivindiqui el vehicle com a actiu, es procedeix a declarar-lo com a residu urbà i a ser retirat per la grua municipal pel seu desballestament. I el 2016 detenien a Pineda un dels falsos revisors del gas. Mossos d'Esquadra va desmantellar una organització criminal de revisors del gas per estafar més de mig milió d'euros, principalment a persones grans. Els operaris s'aprofitaven de les persones més vulnerables per estafar-les en reiterades ocasions. A una de les víctimes, malalta d'Alzheimer, li van estafar 41.000 euros en 41 pagaments diferents després de fer reiterades revisions de gas innecessàries, falses o inexistents, emprant en algunes ocasions l'coacció. Amb aquestes revisions obtenien uns beneficis econòmics molt grans que repartien entre els autors materials dels delictes i els líders de l'organització. En tan sols 5 anys, aquell grup havia constituït un total de 5 societats mercantils i l'organització criminal la lideraven dues persones d'origen libanès que actuaven des del 2012 amb total impunitat.

0: És moment ara en aquest punt de l'informatiu de connectar amb el nostre company, en Jordi Pratsavalls, que ens acosta alguna de les propostes culturals que s'han previst aquesta setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, què tal si us proposem anar a veure un musical aquest pròxim dissabte al Teatre de Blanes i dins la temporada del Teatre de la Costa Brava Sud es podrà veure i sobretot escoltar Michael Jackson, el rei del pop. Una proposta que organitza Àmia Blanes i on hi col·labora l'Acadèmia Viu Ballant. Serà aquest dissabte, com dèiem, al punt de les 6 de la tarda al Teatre de Blanes i les entrades encara es poden comprar anticipades a través del web www.teatredelacostabravasud.cat a un preu de 10 euros.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, el que fem ara mateix és ampliar la previsió meteorològica pel dia d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Estem a les portes d'un canvi de temps de la mà d'una línia frontal que farà que tinguem precipitacions. De forma general, a qualsevol punt de la comarca, aquest proper vespre i primeres hores de la pròxima nit. De moment, avui, aquest matí, tindrem alguns núvols, nubositat variable, núvols alts, núvols mitjans, també alguns núvols baixos, tot plegat ben poca cosa, no esperem precipitació i tampoc aquest migdia i primeres hores de la tarda. Serà a partir de mitja tarda quan la nuvolositat s'ha de fer més compacta i les primeres precipitacions aquí al Maresme arribarien cap a les 8-9 del vespre aproximadament. De moment, pel que fa als vents, bufaran fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda giraran cap a component entre l'est i el nord-est i es reforçaran. Seran moderats ja cap a la recta final de la jornada. Per tant, aquest matí, predomini del marejol pel que fa a l'estat del mar. Aquesta tarda, però, augmentarà a maror, sobretot cap a últimes hores. Les temperatures avui baixen una mica, les mínimes s'han mantingut sense grans canvis, en alguns punts han pujat lleugerament, en altres han arribat a baixar, sobretot cap a les fondalades de l'interior de la comarca, però, en general, podríem dir que s'han mantingut sense grans canvis i les màximes baixen lleugerament. Un descens que notarem molt més durant la recta final d'aquest dia i de cara a demà. Demà divendres, però, tindrem restes de núvols, sobretot al matí. A la tarda també pot aparèixer alguna nuvolada. D'entrada no esperem precipitacions, potser amb el matí s'escapi alguna goteta, però cap a la tarda no esperem pluja, amb unes temperatures que demà baixaran en relació a les d'avui, màximes i mínimes, i de cara al cap de setmana tornarà la bonança, tornarà, podríem dir, que l'estiu, sobretot diumenge, ja que dissabte esperem domini del sol amb temperatures una mica més altes respecte a les de divendres, i diumenge continuarà el temps estable, l'ambient assolellat i les temperatures aquí pujaran de forma més clara.
0: Gràcies, Quim.

0: Acabem l'informatiu repassant en titulars les notícies destacades del dia. Protecció Civil ha activat l'alerta del ple Inuncat per la previsió de pluges intenses avui a partir de la tarda. A recordar a la població la importància d'estar atents als canals oficials d'emergències i a utilitzar el telèfon 112 només en situacions de necessitat immediata. Les àrees d'ocupació i de joventut han organitzat un taller pràctic de recerca de feina per joves. La formació tindrà lloc el pròxim 30 de juny, però ja estan obertes les inscripcions. Són gratuïtes i cal fer-les prèviament contactant amb l'àrea de joventut a Can Batlle o amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil del Maresme. I la colla castellera dels Maduixots ha proposat un tardeig infantil aquest dissabte al Parc de la Sardana de Tordera. La jornada inclourà un taller casteller per provar l'experiència, a banda també d'espectacles infantils, bombolles, servei de pintacares i un berenar gratuït per tothom que hi participi. També hem parlat avui de política perquè Àngel Canós ha deixat Esquerra de Blanes i ha passat al grup de regidors no adscrits perquè, segons diu, el partit ja no el representa. El trencament arriba després que el regidor renunciés també a les primàries del partit, a les quals Olga López va ser proclamada com a futura candidata a l'alcaldia. I a Malgrat de Mar, el ple municipal ha acordat per majoria elaborar una estratègia per protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi, entesa com una eina de cohesió social i d'identitat nacional. La moció va rebre el vot favorable de gairebé tots els grups, reforçant el compromís del consistori malgratenc amb el Pacte Nacional per la Llengua. I la 8a edició de la Trail Senyor del Castell ha estat un èxit de convocatòria, i és que els 400 dorsals disponibles estan ja esgotats. Durant la jornada es faran diverses curses, la trail de 17 quilòmetres, la speed trail d'11 i la caminada popular de 7. La jornada clourà amb una botifarrada popular, beguda i música en directe per celebrar aquesta activitat. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 4 de juny del 2026. Ha estat amb vosaltres un dia més, Melina Morillà. Com sempre, aquestes informacions i moltes més les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Senzillament som així i ens agrada.
1: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
2: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
3: Bona tarda a tots i a totes, què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa, el programa cultural de Ràdio Palafolls, disposats a sumar agendes, activitats culturals que volem compartir amb tots vosaltres, no només de Palafolls, sinó també dels municipis del voltant. I, òbviament, ampliant aquesta informació. Avui farem cas, per exemple, a la proposta del Maresme Suma Passes, una iniciativa del Consell Comarcal del Maresme que arriba aquest pròxim dilluns, dia 15 de juny, al nostre municipi. És el Dia Mundial de la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. I des de ja fa uns anys, l'Ajuntament de Palafolls organitza una caminada popular amb la lectura prèvia del manifest. Doncs bé, les inscripcions per aquesta nova edició, que repeteixo, es farà el dilluns 15 de juny, ja són obertes. Avui ens visita la Judit Puig, des de l'àrea de Gent Gran i Serveis Socials, per parlar d'aquesta i d'altres propostes. A part, també, avui és dijous d'emprenedoria, per tant, tenim l'Elisabet en mitja preparada per parlar de temes interessants i, en aquest cas, de contractes de temporalitat. En una estoneta, després de la xarxa cultural, parlem amb ella, però abans també hem de tornar a contactar amb l'Estartit. Els alumnes de 6è de l'Escola Les Ferreries de Palafolls comparteixen diferents activitats i convivències en aquesta casa de colònies, en aquest hotel, de fet, on participen d'aquestes colònies 2026, i avui ens han explicat això.
4: Hola, sóc l'Enzo de l'Escola Les Ferreries i avui us explicaré la meva estància a les colònies a l'Estartit. Vam fer una activitat que es deia Robinson, on havies de caminar molt. Hi havia pujades, però també era pla. Vam veure molts llocs importants, com un centre militar i molts miradors. També, al final, vam anar a donar una volta amb un vaixell rodejant les Illes Medes. Va ser una experiència molt xula i la repetiria.
5: Hola, sóc en Josep Comas, de 6EB, i ahir per la tarda vàrem fer vela amb un monitor que es deia Isaac, que estava molt experimentat amb aquest tema. Primer vàrem cordar totes les cordes perquè el vent vagi a favor nostre, perquè si no el barco o no anava molt ràpid, que anàvem a 8 nusos, o anava molt lent. Vam donar tota la volta a les Illes Medes i vam conduir molta gent i vam fer uns punts com que les formaven les boies per anar passant per un recorregut així molt divertit.
6: Hola, sóc la Isolda Llobet Paus, d'Escola Les Ferreries de CDB, i avui us vinc a presentar els àpats. Tenim esmorzar, dinar i sopar, i a cada un hem de menjar una cosa verda. Ens repartim en taules de 4 i de 7 i així anem a buscar el menjar. Per esmorzar podríem tenir cereals i torrades, per dinar pasta i tomaca, i per sopar nuggets i peix. Podem repetir molts cops fins que ja no tinguem gana.
7: Hola, sóc la Kènia García, de 6EB, i avui us explicaré l'activitat de la bolera. Primer vam anar caminant fins a la bolera. Després ens vam donar un paper i vam fer grups. El paper era per apuntar els punts. Després ens vam portar la beguda i vam començar a jugar a la bolera. Després hi havia com unes pilotes de color molt boniques, i quan tiraves tots els bolos eres com el guanyador amb més punts. I va ser molt divertit perquè hi havia gent que no li donava i ens reien molt. I també hi havia 5 pistes i a mi em va tocar la pista 4.
3: Alumnes, doncs, que demà arriben al nostre municipi després doncs d'aquesta estada. Nosaltres demà també podrem parlar amb ells, això serà en 24 hores. Ara, però, comencem el programa.
1: Xarxa cultural.
3: Xarxa cultural, doncs, que comença el nostre municipi a Palafolls, repassant aquestes propostes. Per exemple, aquest diumenge, Dir-vos, que celebra la Trail Senyor del Castell, ja amb inscripcions exaurides. Una proposta que, com sempre, organitza Safir Team, és ja la 8a edició. Per tots aquells inscrits en qualsevol de les 3 modalitats, sapigueu que el dissabte a la tarda es podrà recollir la bossa del corredor i també el nostre dorsal, i si no, el diumenge, abans de l'inici doncs de les diferents propostes. propostes de marxa o de trail. Com sempre, podeu recuperar l'entrevista que vam fer a la Lu Vázquez, una de les seves components, a l'apartat de la carta de Ràdio Palafolls. La proposta es farà, doncs, amb sortida a la plaça de Popi diumenge a partir d'un quart de nou del matí. Avancem una miqueta més, parlem d'altres activitats culturals, anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. Un municipi que aquests dies organitza diferents propostes en motiu de la Setmana de la Natura. Per exemple, dissabte tindrem el degoteig de paraules, una proposta que es farà al Molí de la Sal al punt de les 11 del matí. És la lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt, una activitat gratuïta. I en motiu de la Setmana de la Natura, diumenge també es farà un taller d'anellament d'ocells. Començarà a les 10 del matí, també es farà al Molí de la Sal i es farà a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella. Una proposta també, no cal dir-ho, gratuïta i que organitza el mateix Ajuntament. Seguim parlant d'activitats culturals, parlem ara de les propostes de la Barretina Vermella, que aquest diumenge organitza una xerrada vermut a la seva seu. Serà a partir de les 12 del migdia i la xerrada porta per títol Per què els déus van triar el Nil, amb Irene Cordón, que és egiptòloga. Avancem, parlem de més activitats culturals. Deixem Malgrat de Mar i anem ara fins al municipi de Pineda. El pròxim dissabte, també dins la Setmana de la Natura, la Biblioteca Manuel Serra i Moret et proposa una gincama familiar per la vall de la Riera. A càrrec de Corriols Pineda podràs gaudir de la natura mentre busques pistes amb obsequi final. El punt de trobada serà la Biblioteca Manuel Serra i Moret a partir de les 10 del matí. És apte per totes les edats, això sí, fa falta una inscripció prèvia a la mateixa biblioteca del municipi. I recordar-vos que aquest dissabte tenim un bon concert dins la programació de l'Auditori. Al punt de 8:45 del vespre hi actua Mishima. A un preu de 20 euros, les entrades encara són disponibles a través d'entrapolis.cat. Anem fins al municipi de Calella. Tot just ahir, i ja ho comentàvem, començava una nova edició de l'Aplec de la Sardana a Calella, la 98a edició. Doncs bé, aquests dies continuen aquestes propostes, per exemple, amb l'Hostal de l'Aplec, aquest mateix vespre, a les 9 del vespre, al Cafè de la Sala Mozart, amb la proposta A Cantar. Una proposta amb l'acordionista i cantador Carles Belda, també les glosadores del grup Glosa Càustica, que són Berta Llós i Esther Santos, i el tenorista Jordi Molina, a més de molts altres músics convidats. Això per al que fa aquest vespre. Demà divendres, per exemple, hi ha més activitats que caldrà repassar. Per exemple, a partir de 6:45 de la tarda, a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres, hi trobarem la conferència La presa de la paraula, la lluita per la llibertat d'expressió entre la dictadura i la democràcia, a càrrec de Carlos Ángel Ordaz, que és doctor en història en motiu de la celebració del Dia Internacional dels Arxius. A part, també tornem a parlar de l'Aplec de la Sardana de Calella, perquè a les 8 del vespre divendres, des de la plaça Catalunya, començarà la cercavila que portarà fins a la plaça de l'Ajuntament, on aproximadament cap a 9:45 del vespre hi haurà el pregó d'inici d'aquest Aplec de Calella, a càrrec de la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez Ribot, i també doble audició de sardanes a càrrec de les cobles La Principal de Llobregat i La Bisbal Jove. Al cap de setmana, òbviament, continua aquest Aplec. Anem ara fins al municipi de Tordera. Busquem més propostes a sumar a l'agenda i parlem de la mirada del poeta, perquè, per exemple, aquesta mateixa tarda hi ha una xerrada poètica a la Biblioteca de Tordera, una proposta que es farà a partir de les 7 de la tarda, i l'acte central es farà dissabte a les 9 del vespre al Teatre del Municipi, una mirada del poeta que aquest any va dedicada a Anna Bou Jorba amb el cirurgià de les màscares. Busquem més propostes, deixem Tordera i anem ara fins al municipi de Blanes. Per exemple, aquests dies, a partir de demà, comencen les festes del barri de Mas Enlaire, amb diferents actuacions musicals que s'allarguen fins diumenge. A part, també destacarem que demà divendres hi haurà la presentació del llibre Mites i llegendes catalanes, les grans històries de la nostra terra. Es farà a partir de les 7 de la tarda al primer casino de Blanes. Entrant en el cap de setmana, doncs destacarem audició de sardanes. Dissabte, a 8:15 del vespre, al Passeig de Mar, al Banc dels Músics, amb la banda copla del Col·legi Santa Maria, o que també tindrem la cercavila de Corpus a partir de les 5 de la tarda. I també un apunt més, i així tanquem la xarxa cultural, el musical Michael Jackson, el rei del pop, arriba al Teatre de Blanes amb l'associació Amia Blanes. Serà a partir de les 6 de la tarda. El preu de l'entrada és de 10 euros, que es pot aconseguir aquests dies anticipada a través de www.teatredelacostabravassud.cat. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Continuem al Palafolls en xarxa. El dijous és temps d'emprenedoria, com sempre una secció que un cop per setmana tractem amb la nostra convidada especialista d'avui, és l'Elisabet Envit. Elisabet, molt bona tarda, benvinguda.
8: Bona tarda, moltes gràcies.
3: Gràcies, com sempre, per ser avui amb nosaltres al Palafolls en xarxa, i avui anem una miqueta al peu de la situació que pot venir els pròxims mesos. Parlarem de la contractació temporal, i és que és veritat que en època estival hi ha molts treballadors que, doncs això, per mesos d'estiu o fins i tot una miqueta més, accedeixen a una contractació temporal, i són els mesos poder on es fan més contractes d'aquest tipus, no, Elisabet?
8: Bueno, malauradament estem en un país, diguem-ho així, que s'abusa d'aquest tipus de contractació en qualsevol època de l'any.
3: No hauria de ser així, no? Suposo, però clar, jo anava una miqueta al que era la teòrica, no? Però la pràctica, entenc que pel que em comentes, és totalment diferent.
8: Sí, efectivament. De fet, per això, en el seu moment ja vam parlar, en el moment en què que va passar aquesta reforma, no? Doncs que un dels objectius de la reforma laboral va ser intentar limitar al màxim la temporalitat, el que és, o sigui, que sigui per defecte que el contracte sigui indefinit. Llavors, bueno, ja ho vam comentar en el seu moment, però no obstant ara ho tornarem a recordar una miqueta, no? Que també, doncs veure també el que diuen els jutges al respecte, veure una miqueta tot, sobretot perquè si nosaltres com a empresaris, o inclús nosaltres com a treballadors, doncs, bueno, podem qüestionar aquest contracte.
3: Doncs per on podríem començar? Elisabet, entenc que el tema del contracte temporal ja sabem quina és la seva utilitat o quines són les seves característiques principals. Així ho vam tractar també en anteriors seccions, però què ens voldries explicar avui?
8: Bueno, simplement recordar que el contracte d'obra ja no existeix, o sigui, en el moment en què ho vam tractar encara existia una espècie de moratòria, doncs, per intentar que hi hagués una espècie d'adaptació, però aquest contracte l'han fet desaparèixer. Vale? Llavors, hem de tenir en compte, primer, que això sempre ha estat així, que sempre, per defecte, s'ha preferit, el preferit ha estat el contracte indefinit. El que passa és que era un criteri jurisprudencial, per dir-ho així, o sigui, s'ha vingut fent així directament impugnant el que són aquests contractes en un jutge. Vale? O sigui, els jutges sempre han tingut l'argument que la contractació ha de ser indefinida.
3: Val.
8: Llavors, què és un contracte temporal? És un contracte excepcional. Com a tota excepció, ha de tenir una causa. Si no té aquesta causa, doncs aquest contracte no està ben fet.
3: Perfecte. Per tant, en aquest contracte hauria de sortir també quina és la causa del contracte. Entenc que vas per aquí, Elisabet.
8: Efectivament. O sigui, el primer requisit de tots que ens va dir en compte que aquest contracte s'haurà de formalitzar per escrit, o sigui, no serveix un contracte verbal, no? S'ha de formalitzar per escrit, però el primer requisit de tot és que hem de tenir una causa temporal. Si nosaltres ja no tenim aquesta causa, és indiferent, ja no serveix de res. Llavors, realment ens hem de trobar, doncs, que per la nostra producció, per una cosa imprevista o per... necessitem realment doncs poder aconseguir un o diversos treballadors de forma temporal. Llavors, que és molt important perquè aquest contracte no estigui celebrat en frau de llei, o sigui, no estem utilitzant un contracte temporal de forma fraudulenta, sobretot, com tu ben bé acabes de dir, que aquesta causa es recull dintre del contracte.
3: Mm-hmm. Dins sí. La causa també entenc que la data d'inici i de finalitat d'aquest contracte també ha de sortir, Elisabet, oi?
8: Sí, per tipus de contracte que ara mateix tenim vigents ja es preveu la data d'inici, la data de fi, els contractes temporals tenen una temporalitat X que no poden passar, etcètera, etcètera. O sigui, això, jo sobretot ara mateix com estem molt centrats en parlar de contractes temporals a l'hora de l'estiu, ens quedarem en quatre conceptes molt bàsics que nosaltres com a empresaris hem de tenir per saber que aquest contracte està ben fet.
3: Perfecte, doncs parlem...
8: No parlem de durades màximes, no parlem de tot plegat, estem centrats ara mateix en contractació a l'estiu.
3: Doncs ens deies, una d'aquestes primeres coses que han de sortir són les causes, no? Anem per una altra.
8: Efectivament. Efectivament, el que hem de tenir és aquesta causa de temporalitat. Llavors, aquesta causa de temporalitat ha d'estar descrita. No serveix lo de l'augmento de producció. Hay un aumento de la producción. No.
3: No serveix com a excusa.
8: Ha de ser ben descrita. Ha de ser ben detallada i hem de descriure específicament per què aquest contracte és temporal i no és indefinit. Vale? Perquè si no, quan nosaltres li enviem al nostre treballador una finalització de contracte, aquest treballador pot impugnar això com un acomiadament improcedent per considerar que el contracte no està ben fet.
3: Clar, perquè és molt relatiu, no? El fet d'un augment de producció, pot ser que el teu cap digui que ja s'ha acabat, però pot ser que tu consideris que no. Per tant, això davant d'un judici no seria per equilibrar la balança, no?
8: No exactament així, no? Perquè en aquest cas estàs partint de que tenim una causa de temporalitat. O sigui, una causa d'un augment de producció ha d'estar ben detallada. S'ha d'explicar per què, no? I us poso l'exemple típic. Per exemple, al novembre en un poble de costa es contracta un cambrer amb un contracte temporal per circumstàncies de la producció argumentant que tenim un augment de pedidors.
3: Sí.
8: No tindria sentit.
3: Ja, perquè
8: un poble de costa al novembre un... No, no. Ara bé, si resulta que aquest augment doncs, està previst en un poble de costa pels mesos de juliol i agost, on es preveu que hi ha clarament un augment del turisme, tenim una, doncs, òbviament, una data d'inici, una data de fi, aquesta data d'inici, aquesta data de fi, ens coincideix, doncs, en un moment de temporalitat alta, bueno, doncs, podrem qüestionar si realment aquest contracte està ben fet. Però al respecte, haurem de posar un interrogant amb els fixes discutius.
3: Clar.
8: Perquè no se'ns pot oblidar que també existeix una modalitat de contractes fixes discontinus que són aquests treballadors que nosaltres cridem tots els anys per fer unes determinades tasques.
3: És a dir, la repetició, no? Per entendre'ns, la repetició d'aquest acord. És a dir, que el podem cridar quan tinguem aquestes circumstàncies, no?
8: Efectivament.
3: De manera llavors, repetitiva.
8: Hem de posar la lupa. No tinguem la mà feliç de fer contractacions temporals perquè potser nosaltres pensem que ho estem fent bé i resulta que ens trobem amb que aquesta contractació no està ben feta.
3: Clar.
8: Vale, llavors, sempre hem de posar molta atenció a l'hora de les causes, a l'hora de la repetició d'aquestes causes, a l'hora de la formalitat dels contractes. Vale? O sigui,
3: clar.
8: Són uns requisits perquè realment els hem de tenir en compte, o sigui, i nosaltres com a empresaris no deixem que mira, fes-me un contracte temporal, sí, molt bé, d'acord, però atenció, perquè moltes vegades les gestories o les assessories fan també el que són aquests tipus de contractes de forma mecànica i no hi ha una causa concreta o no està ben feta aquesta contractació, perquè potser el que necessitaríem és un fixe discontinu, no un contracte temporal. Llavors, tinguem cura nosaltres dels nostres negocis i dels nostres treballadors.
3: Clar, suposo, Elisabet, que al final això sempre desemboca allà mateix, és deixar-se assessorar, no? En el moment que tinguem algun dubte, per això hi sou els o les especialistes com vosaltres, que en aquest cas poden assessorar tant a l'empresari com al treballador quin és el millor contracte o quina és la millor manera de contractar aquella persona, perquè després no hi hagin aquest tipus d'errors que lamentem a posteriori, no? Suposo que al principi no ens donem compte perquè poder ens donen més facilitats, però després sí que lamentem, no?
8: Efectivament, efectivament, a part de que no estalviar-nos diners amb una amb un contracte temporal ens pot sortir molt car.
9: Mm-hmm. Clar.
8: Sí, perquè a part de tot això tinc en compte de que a part de que el nostre treballador podria aconseguir doncs potser una improcedència, o si és un reconeixement de dret, doncs el seu lloc de treball amb caràcter indefinit. Fora d'això, la pròpia reforma laboral ja va preveure unes sancions per contracte temporal fraudulent celebrat. O sigui, que no és una multa genèrica, no, és una multa concreta. I llavors, depenent de quants contractes temporals hem celebrat, la cosa es pot sortir molt cara.
9: Mm-hmm. Anar amb compte, doncs, amb això. No sé si volies afegir alguna coseta més, Elisabet, o de moment ho deixem aquí. Tenim encara l'última sessió dijous que ve per seguir parlant d'emprenedoria. No sé si volies afegir alguna cosa més, Elisabet?
8: Jo crec que és suficient per ampliar-nos més.
9: Perfecte. Doncs ho tenim aquí, sobretot tenir pendents, aquelles persones que, per exemple, ara signin un contracte per treballar, per exemple, a l'hostaleria o en altre negoci que normalment puja producció a l'estiu, els temes del contracte temporal. La setmana que ve parlarem de més temes interessants, com sempre, amb la nostra companya, l'Elisabet Envit. Aquí ja donem les gràcies avui per ser el Palafolls en xarxa. Fins la setmana que ve, Elisabet. Gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
10: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM. 24 hores amb tu.
11: El pròxim dilluns, dia 15 de juny, hi ha la caminada popular amb motiu del Dia Mundial per la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Una proposta que es fa arreu del Maresme. Si ens centrem en la de Palafolls, es fa el mateix dia que es commemora, el dia 15 de juny. De tot plegat, avui ens en ve a parlar la Judit Puig des de l'àrea de les persones grans i serveis socials. Judit, molt bona tarda, benvinguda.
12: Bona tarda a tothom.
11: Gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres, sempre per parlar de coses interessants, en aquest cas amb aquesta data que hem fixat a través del Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Palafolls ha decidit que sigui el 15 de juny. És aquest el Maresme Suma Passes, oi?
12: Sí, cada any doncs hi ha aquesta proposta que ens ve donada per Consell Comarcal i és el, diria que és el quart any que fem aquesta caminada, que commemorem aquest dia, i sempre que ho fem el mateix, no? Hi ha una lectura del manifest i després una caminada, caminada passejada, una mica com un acte simbòlic, i amb aquest lema del Maresme suma passes contra el maltractament de la gent gran.
11: Al final podríem dir, i nosaltres, que com deies, ja és la segona o la tercera vegada que ens hi adherim, que és més una activitat per sociabilitzar, que no plas tant per fer esport. És a dir, que la gent no es pensi que és una gran caminada, i més ara amb la calor que fa aquests últims dies. Per tant, en aquest cas és més per presa de consciència que no pas per esport.
12: Doncs sí, vindria a ser una miqueta el motiu, és un acte una mica més reivindicatiu, sí? O sigui, i de commemoració, ja ho tenim, no? Desgraciadament tenim dies mundials per tot, no? I moltes vegades aquests dies serveixen per visibilitzar doncs una realitat, i en aquest cas estem parlant de la realitat del maltractament contra les persones grans, no? Llavors aquest dia el que volem és, bueno, una miqueta posar aquest nostre granet de sorra en aquesta activitat a nivell comarcal, i d'un, no?, i que se'n parli, que es parli d'aquest tema que sembla que no passa, que no existeix, que és una cosa que no es comenta. Doncs sí, doncs necessàriament existeix, i per tant aquell dia, doncs per això és important començar l'acte amb la lectura del manifest, que és un manifest conjunt, que és el mateix manifest que es llegirà a tots els municipis de la comarca.
11: La cita és el 15 de juny, és a dir, d'aquí un parell de setmanes, aquest dilluns que ve, no l'altre, per entendre'ns. S'ha de fer una inscripció prèvia, ara en parlarem, però ja que has començat a parlar una miqueta de la dinàmica d'aquell dilluns, per exemple, quin seria el punt de trobada on, a l'inici, com tu ens deies, es llegirà aquest manifest?
12: Doncs el punt de trobada és a les 9 del matí a l'Ajuntament, i l'activitat consisteix en això, que a les 9 del matí doncs hi haurà la lectura del manifest, i una vegada s'hagi fet la lectura, doncs es comença la caminada, i aquesta caminada, doncs, com ja és tradició, també acaba amb un petit esmorzar.
11: A quina hora convoqueu a totes les persones que s'hagin inscrit?
12: A les 9, o una miqueta abans de les 9, no cal arribar, no cal una estona prèvia, però sí, tothom se li diu a les 9 a l'Ajuntament.
11: Mm-hmm. Es farà la lectura del manifest, com dèiem, i després es donarà inici a aquesta passejada per als voltants de Palafolls per compartir també una bona estona i, com dèiem, un cop a l'arribar, sí que és veritat que doneu un esmorzar, no? Una peça simbòlica, sí, com de fruita, mm-hmm, algun petit entrepà, per, sí, agafar forces, per entendre'ns.
12: Sí, sí, sí, sí, no? I ara també per agrair a la gent que hagi participat, no? Una miqueta, doncs, també per aquest gest de dir, va, doncs, ja que has vingut a la caminada, doncs fem aquest agraïment.
11: Ja que parlem d'agafar forces, sí que és veritat que al final és una passejada, anem a caminar, per tant, entenc que les recomanacions són les típiques, és a dir, calçat, sí, còmode, sobretot que, vaja, a les 9 del matí poder no picar tant el sol, però per si a cas, barret, no estaria de més també crema solar, no?
12: I tant, i que tothom porti, tot i que ja, anualment sempre ja es dona aigua al final de la caminada, però durant la caminada, doncs que la gent porti també aigua fresca, perquè sí que a les 9 del matí, com tu dius, no és l'hora de més calor, però últimament aquests dies, no?, està fent molta calor i llavors hem de pensar això d'anar ben equipats, no? Mm.
11: Faig una mica de memòria, si no me recordo, anys anteriors havíem regalat barrets, havíem regalat tote bags, i entenc que aquest any alguna, doncs, cosa diferent, no?
12: Sí, sí, sí, el Consell Comarcal sempre el que fa és que coordina tot aquest, no, aquest regal, diguéssim, aquest merchandising amb el cartell, amb el lema, i aquest any doncs també ens han portat un obsequi que també es donarà als participants de la caminada.
11: Sí que és veritat que hi haurà algú que estarà escoltant aquesta entrevista i digui, ostres, a mi em sona que, per exemple, el municipi veí de Calella o d'algun altre municipi de la comarca del Maresme, això ja s'ha fet o també s'està publicitant. I és que en aquest cas és una iniciativa que rep l'Ajuntament de Palafolls, però que neix des del Consell Comarcal del Maresme, amb aquestes iniciatives que, de fet, són seguides en el temps. Després parlarem també d'una altra activitat que es farà el mes de juny, i el que es pretén també és fer després un recopilatori de totes les persones inscrites a nivell comarca, no?
12: Sí, de fet, quan Consell Comarcal es posa en contacte amb nosaltres i ens fa saber, no?, una mica com ens proporciona el cartell, el lema de la caminada, i així el que ens demana és que nosaltres li comuniquem quin dia farem la caminada. Llavors, tots els municipis, doncs, una mica fem el mateix, i després al post, no?, ens demanen, doncs, imatges també i publicacions a les xarxes per compartir-ho, val? En el nostre cas, com que el Dia Mundial és el dia 15 de juny i nosaltres tenim des de l'Ajuntament l'activitat d'educació postural, on tenim, no?, doncs,
11: deixa'm pensar... Unes quantes persones inscrites,
12: sí, anava
11: si comptem
12: ha...
11: entre les del,
12: sí,
11: Palauet i
12: anava a dir-te que potser hi ha unes 80 persones participants, val? Doncs llavors ho fem coincidir la caminada amb dilluns, que és un dels dies que hi ha l'activitat d'educació postural.

0: tant. Per tant, a la lectura del manifest a les 9 del matí, com més siguem millor, i després a la caminada doncs també, que pot venir qui vulgui, sí? Vull dir que és un tema que tard o d'hora tots serem persones grans, mm-hmm. i totes serem no susceptibles de rebre un, doncs, un tracte no gaire adequat, no? I llavors, per tant, és un tema que podem ser-hi tots.
1: Que ens pot tocar a tots. On mm-hmm. es poden fer aquestes inscripcions, Judit?
0: Doncs mira, hi ha com dos punts per oferir diferents possibilitats. Una és l'àrea de serveis socials i gent gran, que està oberta doncs, tots els matins de 9 a 2, i mm-hmm. per tant en allà ens trobaran. També si hi ha algú que en té dificultats per venir, doncs sempre trucant, o doncs també pot apuntar-se. I l'altra és en el casal d'avis, totes les tardes, de 4 a 7 de la tarda, doncs la junta del casal d'avis fa una miqueta aquesta col·laboració apuntant la gent que estigui per allà. Mm.
1: Mm-hmm. Sí que és veritat que sempre buscant la diferència, cada dia que commemorem precisament aquesta efemèride, hi ha un lema, no? No sé si el tenim ara per aquí, però sí que és veritat que al final es pren una miqueta de consciència de tot plegat, any rere any. Això el que significa, Judit, i que tu que estàs a serveis socials i que també treballes amb la gent gran, i abans ho deies, no? Tothom és susceptible de patir en algun moment una proposta com aquesta, no?
0: Sí, i bueno, és un tema que potser fa anys no se'n parlava, no? Durant molts anys a nivell de serveis socials hem parlat dels maltractaments cap envers la infància i l'adolescència, no? Mm-hmm. I de fet Generalitat tenia doncs una estructura per, no?, de protecció a la infància i de protecció contra els maltractaments de la gent gran. Doncs és una cosa que ha sigut com més nova, que ara ja hi ha protocols establerts, que s'ha fet una guia, que se n'ha parlat més, i aquest dia, la commemoració d'aquest dia doncs també, no? És una cosa que fa 10 anys no ho teníem, no ho celebràvem o no commemoràvem, i ara en canvi és una cosa que no podem passar per alt.
1: Mm. Consell Comarcal no ho deixa aquí amb aquesta proposta que repetim, que es farà el proper dilluns 15 de juny en el cas de Palafolls. Sí que és veritat que el nostre municipi a finals d'aquest mes també hi ha una altra proposta lligada precisament a aquest Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans.
0: Sí, a nivell de Consell Comarcal tenia un equip tècnic, no?, que ha elaborat una guia, que és una guia per l'abordatge dels maltractaments a la gent gran de la comarca del Maresme. Llavors aquesta guia que ens ha de servir a tots els municipis del Maresme, el que es farà a finals de mes és una jornada tècnica per fer una mica com l'aterratge d'aquesta guia a Palafolls, no? Llavors això es farà el dia 26, divendres 26 de juny, mm-hmm. i el que es convidarà a tots els agents d'alguna manera implicats, no? Agents des de la policia local, doncs agents de salut, agents de serveis socials, agents del casal d'avis, la part política, no? Vull dir, una miqueta com aquesta guia
1: tots
0: a terra.
1: Tots els factors que hi puguin tenir alguna cosa a veure, eh?
0: Sí, sí, mm-hmm. el centre del respir, el geriàtric Palafolls, no? Una mica tota la part dels professionals que d'alguna manera estem implicats amb això.
1: Òbviament és una xerrada que el Consell Comarcal també fa arreu de la comarca, eh? És a dir,
0: sí,
1: que els municipis
0: sí.
1: veïns també...
0: Aquest equip està anant a tots els municipis fent aquest mateix acte, doncs una miqueta com aterrar aquesta guia i també com adaptar-la uh-huh. en funció de cada municipi dels serveis que tingui.
1: Judit, i ja per acabar, i des de l'apartat personal, que com dèiem, des de serveis socials, des de l'apartat de gent gran a Palafolls es fa molt bona feina, en aquest cas amb aquesta proposta de la soledat o de l'abús cap a la gent gran. Queda feina a fer, si s'està reivindicant precisament, si s'està fent, sobretot el títol és com molt conscient, no? Això precisament, prendre consciència d'aquest abús a la gent gran, que a vegades pensem que no, parlem de nens petits, parlem d'adolescents, parlem d'adults, que la veritat és que està molt bé també, però en la gent gran també passa.
0: Sí, malauradament també passa, ens hi trobem, no? I a vegades doncs el maltracte pot ser un espoli econòmic, no? L'altre pot ser que aquella persona no tingui les seves necessitats cobertes, doncs perquè doncs els familiars, la gent del seu voltant, doncs no ho poden cobrir-ho. A vegades és un tema de negligència, no?, de no fer, i l'altra vegada és un tema de maltracte, de diguéssim, de, no?, de, no és una omissió, sinó un fet, no? Mm-hmm. I nosaltres com a serveis socials tenim una d'aquestes, de les nostres funcions.
1: T'anava a preguntar, quina és l'acció més directa? És a dir, quan detectem algun cas d'aquests, per exemple, podem accedir a serveis socials? Podem anar, per exemple,
0: tant,
1: a la policia?
0: I tant a la policia com a serveis socials es pot venir a comunicar, a denunciar, no? I, per tant, una de les nostres funcions també és estar una miqueta com alerta de si detectem algun cas, no? I mirar de quina manera s'hi pot posar en remei i quines actuacions s'han de fer.

0: la més, diguéssim, més forta o més dura o mm-hmm. més heavy, com li vulguem dir, no seria, doncs, comunicar-ho a una fiscalia als jutjats, no? Tenim l'obligació de, si detectem una situació greu, doncs, detectar-ho.
1: Qualsevol persona pot fer aquesta denúncia, eh? No fa falta que sigui la persona que la pateix, o familiar o amic, eh?
0: Qualsevol persona, i per tant nosaltres també hauríem de posar un coneixement de fiscalia si hi ha una situació que s'està donant i que en som coneixedors, perquè com a servidors públics, si en som coneixedors hem d'actuar.
1: Esperem que s'avanci precisament en aquest cas, si més no, dins el Maresme, Suma Passes, el dia 15 de juny, al nostre municipi es farà aquesta caminada popular per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Judit Puig, des de l'àrea de serveis socials i gent gran de Palafolls, gràcies avui per explicar-nos-ho.
0: Gràcies a vosaltres.
2: En xarxa, amb Jordi Prat Savalls.
1: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí, demà divendres ens hi tornarem a posar. Acaba de passar, molt bona jornada. Adéu-siau.

0: 400 persones participaran aquest cap de setmana a la 8a edició de la Trail Senyor del Castell. Palafolls es prepara per acollir aquest diumenge la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, una prova plenament consolidada ja al municipi que enguany ha aconseguit el seu topall màxim de participació amb 400 dorsals esgotats. L'esdeveniment organitzat pel Club Safir Team tindrà el seu centre neuràlgic a la plaça de Pop i des d'on sortiran les tres modalitats previstes en aquesta cursa. La Trail de 17 quilòmetres, l'Speed Trail d'11 quilòmetres, totes dues competitives, i una caminada popular de 7 quilòmetres. Des de l'organització s'ha destacat l'esperit local d'aquesta iniciativa i com a novetat han informat que l'Speed Trail neix com a petició popular, transformant l'antiga marxa en una prova competitiva i ràpida, tot i que també es permet fer-la caminant i acompanyats de gossos, igual que la modalitat de 7 quilòmetres. A més, la cursa manté el compromís amb el medi ambient un any més com a cursa verda, eliminant els plàstics d'un sol ús i utilitzant cintes de roba reciclada pel marcatge. En aquest sentit, han subratllat també l'esforç de l'equip per preservar l'entorn. La jornada començarà ben d'hora amb el lliurament de dorsals a partir d'un quart de vuit del matí i el tret de sortida de la Trail es farà a partir d'un quart de nou. La cursa inclourà l'avituallament dels participants i la festa acabarà a la mateixa plaça de Popí amb la tradicional botifarrada, beguda i música en directe per tots els participants. I en política, Àngel Canosa ha deixat Esquerra Blanes perquè el partit ja no el representa. El regidor de l'Ajuntament de Blanes i exalcalde de la vila entre el 2019 i el 2023, Àngel Canosa, ha comunicat oficialment la seva baixa d'Esquerra Republicana de Catalunya i la seva renúncia com a portaveu del grup municipal. Aquesta decisió implica que Canosa mantindrà la seva acta i passarà a ser regidor no adscrit durant la resta del mandat. En un text publicat a les seves xarxes socials, Canosa justifica la seva sortida afirmant que no ha volgut seguir representant algú que sent que ja no el representa. Malgrat el trencament amb les sigles d'Esquerra, que no s'ha manifestat la seva intenció de seguir treballant pels veïns de Blanes, amb l'objectiu de buscar la prosperitat i el futur de la ciutat. La marxa d'Àngel Canosa arriba després que fa uns dies renunciés a presentar-se a les primàries de la formació on Olga López va ser proclamada oficialment com a futura candidata a l'alcaldia. Segons fonts del partit, l'exalcalde podria haver optat per no concórrer en intuir que no disposava dels suports suficients per liderar de nou la llista. Per la seva banda, Esquerra Blanes ha demanat formalment a Canosa que retorni l'acta de regidor. El partit defensa que, tot i que l'acta és personal, el regidor la va obtenir presentant-se sota la seva candidatura.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui a la tarda. L'activació respon a la possibilitat que els xàfecs superin el llindar dels 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, acompanyats també de tempesta i localment de calamarsa o pedra. L'avís afecta especialment les comarques del nord-est i es demana extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats que realitzin a l'aire lliure durant el dia. També es recomana allunyar-se de rius, rieres i barrancs, així com evitar creuar qualsevol zona inundable, encara que sembli que baixa poca aigua en aquell moment. A recordar a la població la importància d'estar atents als canals oficials d'emergències i utilitzar el telèfon 112, només en situacions de necessitat immediata.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres i les avancem ara mateix en titulars. Les àrees d'ocupació i joventut organitzen un taller pràctic de recerca de feina per joves. La formació tindrà lloc el pròxim 30 de juny a Can Valla i s'adreça a nois i noies a partir dels 16 anys, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat juvenil en el nostre poble. L'organització ha remarcat que és obligatori realitzar una inscripció prèvia contactant amb els responsables de joventut o amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil del Maresme. La iniciativa busca oferir un acompanyament personalitzat i centralitzar els recursos disponibles pels joves que volen trobar la seva primera feina o millorar el seu perfil professional.

0: També avui parlarem dels maduixots perquè la colla castellera proposa un tardeig infantil aquest dissabte al Parc de la Sardana de Tordera. L'esdeveniment té com a objectiu principal posar el focus en els més petits per garantir la continuïtat de la tradició castellera tant a l'Almaresme com a la Selva Marítima. La jornada inclourà un taller casteller per provar l'experiència, més d'espectacles infantils, bombolles, servei de pintacares i un berenar gratuït per tota la canalla. L'activitat busca guanyar visibilitat i sumar nous membres a la colla en un moment en què ja s'ha iniciat la maquinària de la nova temporada castellera al nostre territori. Avui també parlarem de política perquè Àngel Canós ha deixat Esquerra Blanes i passa al grup de regidors no adscrits perquè, segons diu, el partit ja no el representa. L'exalcalde ha comunicat oficialment la seva baixa de la formació i la seva renúncia com a portaveu municipal, tot i que mantindrà l'acte de regidor la resta del mandat. Canós ha justificat la decisió afirmant que no vol seguir representant unes sigles amb les quals ja no se sent identificat, mentre que Esquerra li reclama formalment que retorni l'acte obtinguda sota la seva llista. El trencament arriba després que el regidor renunciés a les primàries del partit, en les quals Olga López va ser proclamada com a futura candidata a l'alcaldia de Blanes. I malgrat de mar ha aprovat un pla d'impuls del català i s'integrarà al Consorci per la Normalització Lingüística. El ple municipal va acordar per majoria elaborar una estratègia per protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi, entesa com una eina de cohesió social i identitat nacional. Amb l'adhesió al Consorci per la Normalització Lingüística, malgrat deixarà de ser la localitat més gran de la comarca, que encara no formava part d'aquest organisme dedicat a promoure el coneixement del català. L'objectiu de la regidoria de Cultura és incrementar el nombre de parlants i generar una consciència lingüística activa que arribi a tots a la societat. I també parlarem d'esports perquè ha sigut un èxit la convocatòria per la 8a Trail Senyor del Castell amb els 400 dorsals disponibles esgotats. La prova, que ja està plenament consolidada al nostre municipi, oferirà diumenge tres modalitats amb sortida des de la plaça de Popi. La trail de 17 quilòmetres, la speed trail d'11 quilòmetres i la caminada popular de 7. L'organització a càrrec del Club Safir Team manté el seu compromís també amb el medi ambient un any més, eliminant els plàstics d'un sol ús i utilitzant cintes de roba reciclada pel marcatge. I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda arriba una línia frontal que farà que tinguem un augment dels núvols que taparan el cel a tot el Maresme. A partir de mitja tarda és quan s'esperen les precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós a tota la comarca, localment de forta intensitat, però poc abundants. Els vents seran moderats, força 3 a 5, girant a component est i nord-est. El mar estarà en estat de maror. Les temperatures màximes baixaran i aniran dels 24 als 27 graus. A Palafolls el cel estarà bastant ennuvolat, amb temperatures que pugen fins als 27 graus i mínimes que baixen fins als 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 4 de juny i ho fem amb l'última alerta de protecció civil perquè ha activat l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses avui a partir de la tarda. Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí el Pla Especial per Risc d'Inundacions de Catalunya, l'Inuncat en fase d'alerta. L'activació es deu a la previsió de pluges intenses que poden afectar gran part de Catalunya a partir del migdia i fins al vespre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera que els xàfecs puguin superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de tempesta i de manera local es podrien produir caigudes de calamars o de pedra. L'avís és especialment rellevant per les comarques del nord-est, com per exemple la Garrotxa, el Ripollès o Osona, on es podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Tot i això, el risc està estès a bona part del territori, també aquí al Maresme, entre el migdia i les 8 del vespre. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar les precaucions a en la mobilitat i també en les activitats a l'aire lliure. Es recorda que s'evitin zones inundables, cal allunyar-se de rius, rieres i barrancs, encara que no hi plogui en aquell moment perquè l'aigua pot baixar amb força des de la capçalera. Tampoc es recomana creuar rieres ni a peu ni amb vehicle si porta aigua, encara que sembli poca. Es recomana estar atent a les actualitzacions meteorològiques i els avisos a través dels canals oficials d'emergència de Catalunya i en qualsevol cas d'emergència. Recorden que cal trucar immediatament al telèfon 112. Parlem ara d'ocupació i de joventut perquè han organitzat un taller de recerca de feina, aquestes dues àrees, per joves a finals d'aquest mes de juny. L'àrea de joventut, en col·laboració amb el programa de suport a l'ocupació juvenil del Maresme, durà a terme un taller pràctic de recerca de feina adreçat a joves a partir dels 16 anys. La formació tindrà lloc el pròxim 30 de juny en horari de 10 del matí a 12 del migdia a Can Batlle. L'objectiu principal d'aquesta sessió és dotar els i les joves de les eines i recursos necessaris per encarar el mercat laboral amb èxit. Durant el taller s'aprendrà a elaborar currículums i també es donaran a conèixer diferents estratègies i canals per acompanyar-los en el procés de trobar una ocupació. Des de l'organització s'ha remarcat que per poder-hi assistir és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Els joves interessats han de posar-se en contacte directament amb els responsables de joventut de Palafolls o bé amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil per formalitzar el registre. La iniciativa el que busca és centralitzar els recursos i oferir un acompanyament personalitzat a tots aquells nois i noies de la vila que vulguin millorar la seva ocupabilitat. I seguim parlant també de joventut i també infància i cultura, perquè els Maduixots han organitzat el seu primer tardeig infantil per aquest dissabte. La colla castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima, els Maduixots, amb seu aquí a Palafolls, proposa per aquest dissabte 6 de juny una activitat que és inèdita en el seu calendari. Fan un tardeig infantil Maduixot. L'esdeveniment tindrà lloc al Parc de la Sardana de Tordera i s'allargarà des de 3:45 de la tarda fins a 1:15 del vespre, oferint una tarda plena de propostes lúdiques i castelleres per tota la família. L'objectiu principal de la iniciativa és posar el focus en els més petits, un col·lectiu fonamental per la continuïtat de la tradició. La jornada començarà amb un taller casteller perquè els infants puguin provar l'experiència de fer castells de primera mà. La programació també inclou un taller de bombolles, un espectacle infantil, servei de pintacares i un berenar pels nens i les nenes. Totes aquestes activitats són gratuïtes. A més, l'espai comptarà amb servei de bar, amb taules i cadires perquè els acompanyants adults puguin gaudir del tardeig mentre la canalla s'ho passa bé. Aquesta acció s'emmarca en la voluntat de la colla de créixer i guanyar visibilitat als municipis on actuen, entre ells Palafolls. El tardeig arriba en un moment en què els Maduixots ja han posat en marxa tota la maquinària de la nova temporada. Després d'aquesta cita a Tordera, la colla té previstes diverses diades pròximament, com per exemple la de Santa Coloma de Farners el cap de setmana del 13 i 14 de juny, també a Figueres el 28 de juny i a Blanes el 4 de juliol. I ara parlem de Blanes perquè, i de política, perquè Àngel Canosa deixa Esquerra perquè el partit ja no el representa, segons diu. El regidor de l'Ajuntament de Blanes i exalcalde de la vila entre els anys 2019 i 2023, Àngel Canosa, ha comunicat oficialment la seva baixa d'Esquerra Republicana de Catalunya i també la seva renúncia com a portaveu del grup municipal. Aquesta decisió implica que Canosa mantindrà la seva acta i passarà a ser regidor no adscrit durant el que queda de mandat. En un text publicat a les seves xarxes socials ha justificat la seva sortida afirmant que no ha volgut seguir representant algú que sent que ja no el representa. Malgrat el trencament amb les sigles d'Esquerra, Canosa ha manifestat la seva intenció de seguir treballant pels veïns de Blanes amb l'objectiu de buscar la prosperitat i el futur de la ciutat. La marxa de Canosa arriba després que fa uns dies renunciés a presentar-se a les primàries de la formació on Olga López va ser proclamada oficialment com a futura candidata de l'alcaldia. Segons fonts del partit, l'exalcalde podria haver optat per no concórrer-hi en intuir que no disposava dels suports suficients per liderar un any més la llista. Per la seva banda, Esquerra també ha demanat formalment a Canosa que retorni l'acta de regidor. El partit defensa que, tot i que aquest acte és personal, ell la va obtenir presentant-se sota la seva candidatura, sota la d'Esquerra. La situació d'Àngel Canosa no és nova a la política local de Blanes. El seu pas al grup de regidors no adscrits recorda altres casos, com el de Mario Ros, que va deixar el PSC el setembre del 2022, i el de Rosa Ladern, que va donar-se de baixa de Blanes en Comú Podem, un mes després. Tots dos van al·legar discrepàncies amb els seus partits abans d'acabar integrant-se a l'actual govern municipal format pel PSC i Junts. I seguim parlant d'altres qüestions polítiques, però en aquest cas a Malgrat de Mar, que tirarà endavant un pla d'impuls del català i s'unirà al Consorci per la Normalització Lingüística. L'Ajuntament de Malgrat ha anunciat que elaborarà un pla municipal d'impuls del català per tal de protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi. Aquesta decisió s'ha pres en el marc de l'aprovació d'una moció en suport al Pacte Nacional per la Llengua durant la sessió ordinària del ple municipal del mes de maig. A més d'aquest nou pla municipal, el consistori iniciarà els tràmits per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística. La proposta presentada pel grup municipal de Malgrat ens mou defensa que el català és la columna vertebral de la identitat nacional i també una eina fonamental de cohesió i de futur. La moció va rebre el vot favorable de tots els grups municipals, a excepció del PP, que no estava present a la sala en el moment de votació. Segons va explicar la regidora de Cultura, Lourdes Borrell, un dels objectius prioritaris d'aquesta mesura és incrementar el nombre de parlants i promoure també una consciència lingüística que arribi a tota la societat. Amb aquesta incorporació, Malgrat deixarà de ser el municipi més gran de la comarca, que encara no estava integrat al Consorci per la Normalització Lingüística. Aquest consorci, creat l'any 1989, està format actualment per 139 administracions públiques, incloent-hi la Generalitat, diputacions, consells comarcals i un centenar d'ajuntaments. La seva tasca principal és fomentar el coneixement del català a través de l'ensenyament no reglat i potenciant-ne la divulgació arreu de tot el territori. I abans d'obrir la nostra hemeroteca, avui parlem d'esports. Concretament, de la Trail Senyor del Castell, perquè 400 persones participaran aquest diumenge a la seva 8a edició. Palafolls es prepara per acollir diumenge la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, una prova que ja està plenament consolidada en el nostre municipi i que enguany ha assolit el seu topall màxim de participació, amb 400 dorsals esgotats. L'esdeveniment organitzat pel Club Safir Team tindrà el seu centre neuràlgic a la plaça de Popi. D'allà és des d'on sortiran les tres modalitats previstes: la Trail, de 17 quilòmetres, l'Speed Trail, d'11 quilòmetres, totes dues són competitives, i una caminada popular de 7 quilòmetres. Lo Vázquez, una de les responsables de l'organització, ha destacat l'esperit local d'aquesta iniciativa.
1: Aquesta és la idea. Jo crec que les curses de poble han de ser, han de convidar a tothom que vulgui venir. Amb la qual cosa, si vols venir a competir, és per tu, però si vols venir a caminar, a passar un diumenge, una bona estona, a veure el castell, l'entorn de Palafolls, que jo crec que és sorprenentment maco per molta gent que no el coneix, i llavors gaudir de la festa amb nosaltres a plaça Popi, amb la botifarrada, com sempre, amb tota la beguda que necessitis, música en directe, vull dir, festa grossa.
0: Com a novetat, l'Speed Trail neix aquest any a petició popular, transformant l'antiga marxa en una prova competitiva i ràpida, tot i que també es permet fer-la caminant i acompanyats de gossos, igual que la modalitat de 7 quilòmetres. A més, la cursa manté el seu ferm compromís amb el medi ambient com a cursa verda, eliminant els plàstics d'un sol ús i utilitzant cintes de roba reciclada pel marcatge. En aquest sentit, Vázquez ha subratllat l'esforç de l'equip per tal de preservar l'entorn.
1: Home, considerem que com a club de trail i com a cursa de muntanya no tindria sentit ser d'una altra manera, amb la qual cosa intentem ser tot l'oberts possible. Som conscients de que últimament les muntanyes i volem anar tots, amb la qual cosa continuem promocionant l'opció de ser cursa verda i sense plàstic, amb la qual cosa demanem a tots els participants que portin els seus propis gots, els seus propis bidons, que se'ls ompliran sense problemes en els avituallaments, amb la qual cosa intentem no tenir gots de plàstic a la muntanya. I de la mateixa manera, el marcatge, com sempre, el fem un cop més amb cintes no plàstiques, són cintes de tela, que són reciclades ja de les últimes tres edicions, amb la qual ni tan sols hem produït més tela, de diferents colors per cada modalitat, i cintes que es recullen tant al principi les escombres de les nostres modalitats, que en tenim dos per cada modalitat, van recollint-les, i llavors durant els 2-3 dies següents com a club anem fent sortides per tota la muntanya per intentar que realment no quedi res.
0: La jornada començarà ben d'hora amb el lliurament de dorsals a partir d'un quart de vuit del matí, i el tret de sortida de la trail llarga, la més llarga de totes, es farà a un quart de nou. La resta de les sortides es faran seguidament d'aquesta. La cursa inclourà, com sempre, avituallament pels participants, i la festa acabarà a la mateixa plaça de Popi amb la tradicional botifarrada, beguda i música en directe per tothom que hi vagi.

És moment, com sempre, d'obrir la nostra hemeroteca i conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 es va aprovar el projecte per regenerar el parc fluvial de la Tordera. Aquella setmana, la Junta de Govern de l'Ajuntament va aprovar el projecte executiu que havia de permetre regenerar el parc fluvial de la Tordera. Aquest parc, a tocar del riu, és una terrassa fluvial on feia uns anys s'havia actuat per crear una bassa artificial que permetés recrear un ecosistema fluvial. El pas del temps i especialment el temporal Glòria van fer malbé la infraestructura i l'Ajuntament aquell 2025 volia recuperar la idea de crear un espai fluvial al costat del riu, a tocar del Gorg dels Cans. El projecte incluïa refer les basses artificials per garantir la presència d'aigua a la zona, permetent la proliferació d'amfibis a l'espai. També es volia controlar la flora invasora, com les canyes o el plomall argentí, per afavorir les espècies autòctones i pròpies dels sistemes fluvials. El 2021, la policia va retirar 22 vehicles abandonats de la via pública. El cos local de seguretat va retirar aquells últims dies 22 vehicles, la majoria turismes, que es trobaven en evident estat d'abandonament. Quan els agents detecten vehicles que podrien haver estat abandonats al carrer, en fan un seguiment per comprovar que, efectivament, no es mou i està en desús. Un cop fets els tràmits corresponents, sense que el propietari reivindiqui el vehicle com a actiu, es procedeix a declarar-lo com a residu urbà i a ser retirat per la grua municipal pel seu desballestament. I el 2016 detenien a Pineda un dels falsos revisors del gas. Mossos d'Esquadra va desmantellar una organització criminal de revisors del gas per estafar més de mig milió d'euros, principalment a persones grans. Els operaris s'aprofitaven de les persones més vulnerables per estafar-les en reiterades ocasions. A una de les víctimes, malalta d'Alzheimer, li van estafar 41.000 euros en 41 pagaments diferents després de fer reiterades revisions de gas innecessàries, falses o inexistents, emprant en algunes ocasions l'coacció. Amb aquestes revisions obtenien uns beneficis econòmics molt grans que repartien entre els autors materials dels delictes i els líders de l'organització. En tan sols 5 anys, aquell grup havia constituït un total de 5 societats mercantils i l'organització criminal la lideraven dues persones d'origen libanès que actuaven des del 2012 amb total impunitat.

0: És moment ara, en aquest punt de l'informatiu, de connectar amb el nostre company, en Jordi Pratsavalls, que ens acosta alguna de les propostes culturals que s'han previst aquesta setmana. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Hola, Melina. Què tal si us proposem anar a veure un musical aquest pròxim dissabte al Teatre de Blanes? I dins la temporada del Teatre de la Costa Brava Sud es podrà veure i sobretot escoltar Michael Jackson, el rei del pop. Una proposta que organitza Àmia Blanes i on hi col·labora l'Acadèmia Viu Ballant. Serà aquest dissabte, com dèiem, al punt de les 6 de la tarda al Teatre de Blanes, i les entrades encara es poden comprar anticipades a través del web www.teatredelacostabravasud.cat a un preu de 10 euros.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, el que fem ara mateix és ampliar la previsió meteorològica pel dia d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Estem a les portes d'un canvi de temps de la mà d'una línia frontal que farà que tinguem precipitacions. De forma general, a qualsevol punt de la comarca, aquest proper vespre i primeres hores de la pròxima nit. De moment, avui, aquest matí, tindrem alguns núvols, nubositat variable, núvols alts, núvols mitjans, també alguns núvols baixos, tot plegat ben poca cosa, no esperem precipitació i tampoc aquest migdia i primeres hores de la tarda. Serà a partir de mitja tarda quan la nuvolositat s'ha de fer més compacta i les primeres precipitacions aquí al Maresme arribarien cap a les 8-9 del vespre aproximadament. De moment, pel que fa als vents, bufaran fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda giraran cap a component entre l'est i el nord-est i es reforçaran. Seran moderats ja cap a la recta final de la jornada. Per tant, aquest matí, predomini del marejol pel que fa a l'estat del mar. Aquesta tarda, però, augmentarà a maror, sobretot cap a últimes hores. Les temperatures avui baixen una mica. Les mínimes s'han mantingut sense grans canvis. En alguns punts han pujat lleugerament, en altres han arribat a baixar, sobretot cap a les fondalades de l'interior de la comarca, però en general podríem dir que s'han mantingut sense grans canvis i les màximes baixen lleugerament. Un descens que notarem molt més durant la recta final d'aquest dia i de cara a demà. Demà divendres, però, tindrem restes de núvols, sobretot al matí. A la tarda també pot aparèixer alguna nuvolada. D'entrada no esperem precipitacions, potser amb el matí s'escapi alguna goteta, però cap a la tarda no esperem pluja, amb unes temperatures que demà baixaran en relació a les d'avui, màximes i mínimes, i de cara al cap de setmana tornarà la bonança, tornarà, podríem dir, que l'estiu, sobretot diumenge, ja que dissabte esperem domini del sol amb temperatures una mica més altes respecte a les de divendres, i diumenge continuarà el temps estable, l'ambient assolellat i les temperatures aquí pujaran de forma més clara.
0: Gràcies, Quim.

0: Acabem l'informatiu repassant en titulars les notícies destacades del dia. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui a partir de la tarda. A recordar a la població la importància d'estar atents als canals oficials d'emergències i a utilitzar el telèfon 112 només en situacions de necessitat immediata. Les àrees d'ocupació i de joventut han organitzat un taller pràctic de recerca de feina per joves. La formació tindrà lloc el pròxim 30 de juny, però ja estan obertes les inscripcions. Són gratuïtes i cal fer-les prèviament contactant amb l'àrea de joventut a Can Batlle o amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil del Maresme. I la colla castellera dels Maduixots ha proposat un tardeig infantil aquest dissabte al Parc de la Sardana de Tordera. La jornada inclourà un taller casteller per provar l'experiència, a banda també d'espectacles infantils, bombolles, servei de pintacares i un berenar gratuït per tothom que hi participi. També hem parlat avui de política perquè Àngel Canosa ha deixat Esquerra de Blanes i ha passat al grup de regidors no adscrits perquè, segons diu, el partit ja no el representa. El trencament arriba després que el regidor renunciés també a les primàries del partit, a les quals Olga López va ser proclamada com a futura candidata a l'alcaldia. I a Malgrat de Mar, el ple municipal ha acordat per majoria elaborar una estratègia per protegir i fomentar l'ús de la llengua al municipi, entesa com una eina de cohesió social i d'identitat nacional. La moció va rebre el vot favorable de gairebé tots els grups, reforçant el compromís del consistori malgratenc amb el Pacte Nacional per la Llengua. I la 8a edició de la Trail Senyor del Castell ha estat un èxit de convocatòria, i és que els 400 dorsals disponibles estan ja esgotats. Durant la jornada es faran diverses curses, la trail de 17 quilòmetres, la speed trail d'11 i la caminada popular de 7. La jornada clourà amb una botifarrada popular, beguda i música en directe per celebrar aquesta activitat. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 4 de juny del 2026. Ha estat amb vosaltres un dia més, Melina Morillà. Com sempre, aquestes informacions i moltes més les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
3: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Èxits un rere l'altre.
13: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
14: You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
12: Senzillament som així i ens agrada.
15: I love it!
12: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
13: 107.7 FM.

0: Comença amb una nova entrega de l'Això van sèrie, l'espai de sèries d'Ho va oblidar ràdio. I Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
2: Bé,
1: sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple, Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, detalls filtrats mencionaven enfrontaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Ah, aquesta sèrie la miro jo.
1: Molt plan.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro, Tierra de Mafiosos.
2: Ah, i és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, per tant, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu, és veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el Tom, però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, imagino que potser podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és. O sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no? Resulta que al final sí que ho és, perquè doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó que actualment estan en negociacions amb la producció per assegurar la seva participació a la tercera temporada.
0: Molt
2: tercera
0: bé.
2: Temporada, però encara hem de fer la segona.
1: Clar, la segona és la que estem parlant ara, que s'ha acabat el rodatge i ha sorgit tota aquesta mandanga.
2: Han fet la primera, està molt bé aquesta sèrie. Gangsters, traïcions, sang, fetge, cops de puny, drogues, pistoles, etcètera, etcètera.
1: En fi, es diu Tierra de Mafiosos en castellà, vull dir...
2: Està molt bé, està molt bé. I ho fan molt bé, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan, com el Tom Hardy i el secundari. Està molt bé aquesta sèrie, la veritat.
0: Molt bé.
1: Pues fixa't si ho fan bé, que no es note... Que no es porten gens bé.
2: Això no ho diu, això?
1: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
2: Bueno. Ah, no recordo si els tres acaben vius la primera temporada. Mira que...
1: Han sortit a la segona, els tres, vull
2: dir. Ah, sí, llavors sí.
1: Potser flashbacks, com Berlín, no?
2: Però, que bé.
0: Molt bé.
1: Pues re, fins aquí, pues, la meva actualitat.
0: Pues mira, jo sí... Bueno, no és actualitat.
1: Què estàs mirant?
0: Absentia, amb Stan Akatic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Stan Akatic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
0: I... Uah! Déu-n'hi-do. O sigui, està molt bé.
1: Està molt bé?
0: Està molt bé. És bastant una mica així, com psicològica, però... Xula, m'agrada.
2: Molt bé.
1: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
0: Ja, com va ser la meva resposta?
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
2: Jo li vaig dir... Quina eufòria,
1: exacte. I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys, però, i amb les trames típiques, també t'he dit, d'un drama adolescent, completament irrealistes, fantasioses,
2: Zendaya en té 29 d'anys,
1: plenes de sexe i droga. Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
2: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que els té, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs, però bueno, doncs això,
2: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual, i evidentment la trama és una bogeria, enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes, llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
2: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem,
0: sí.
1: Sí.
2: Jo he vist, com es diu aquesta de la Victoria Martín?
1: Alguien tiene que
2: se
1: morir.
2: Se tiene que morir, mucha, que morir mucha gente. La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
2: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
1: Es veia venir.
2: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de La Balear.
1: Ah, sí?
2: Uah, Que bona és.
1: Sí?
2: Molt bé. Molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
3: No hi havia cap dubte.
2: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre, versió original HBO,
1: en català.
2: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament i vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant... HBO i català, fantàstic, tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
0: I tant.
2: Molt bé, vis. Doncs això.
0: Doncs avui toque estrenes aquesta primera quinzena del mes.
2: Perdona, al seu català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
1: Ah, mira, li podien haver dit així des del principi.
2: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
1: Sí.
2: Per tant,
1: sí,
2: ara
1: sí.
2: Ho confirmo, eh? Rabalear
1: sí,
2: és en català, amb en castellà.
1: Amb els companys d'un altre programa ho vam comentar i el guió sí que recordo que ho vam rabalejar.
2: És de la casa, l'altre programa. Se'l pot citar perfectament.
1: Bueno, sí, aquí a l'oest.
2: Rabalejar, però rabalear en castellà.
0: No he sentit mai rabalear.
2: Bueno,
1: pues de Raval,
2: és, clar,
1: no?
2: És de Raval,
1: com el participi de Raval, no sé si és
2: sí,
1: el participi,
2: no, seria l'infinitiu.
1: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
2: Rabalear, rabaleant, rabaleat, no? Seria el participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària, doncs, no sé, igual. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDb, cosa
1: molt
2: que no està gens malament.
1: Ostres.
2: I un 3,1 a Sense Cine, pel que vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
1: No
2: sé,
1: però
2: per què ho diu això.
1: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
2: Ah, i a Movistar pots entrar
1: i a Movistar, de... com que estan tenen ara aquest conveni
2: no
1: amb HBO...
2: No creus que seria més fàcil que fiquessin també HBO? Que és lo bàsic?
1: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
2: En fin...
0: Molt bé, doncs com dèiem, avui toca primera estrenes de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
4: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
5: Rebecca Harper heter jag.
6: Jag heter Seth Manteus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
4: Se trailern här.
7: Jag tror du kände mina föräldrar.
8: Hugo.
7: Jag vet.
8: Det var så länge sedan vi kände varandra. Jag vet inte hur mycket jag minns.
7: Hur fungerade den? Trio.
9: Hörrni, det här är Hugo. Vår nya inneboende.
4: Ja, visst är det.
9: Det här är Tora.
4: Du är inte så romantisk av dig, va?
6: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
4: Jaså? Hur då?
6: Den slutar aldrig längre.
1: Oj!
0: Quan Lugo, ja en la seva edat adulta, és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Zora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius? Ah...
1: No estava rient ningú, que estàvem molt seriosos, eh?
0: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà per fi a recuperar tot el que va perdre?
1: Ah?
0: Una mica...
1: Pues mireu la sèrie i ho sabreu.
0: Una mica massa condescendent, eh? Aquesta no tenim tràiler, però a AMC arriba Xas Loca Ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam, a la que s'incorpora un nou agent, un home sec, amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
2: Kelterman's seria.
0: Kelterman's.
1: Oh, mira.
0: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
10: Wow, de va, Hamagor.
3: Det lyder helvede til.
10: Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
11: Det er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
12: Hey, have you ever played your cello naked?
13: No.
14: Nogle af verdens bedste musikere, men det er også guldhøjende erotiske narcissister, der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
15: Jeg skal gøre min bedste.
16: Gør du det billede med hjemme i gokkebogen, eller hvad?
17: Nu skal jeg altså lige igennem her.
18: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
19: Han har fucking brækket min mund.
20: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
21: I min datters klasse, der har de, hvad de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
22: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
0: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes la priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros però sobretot vibratos.
1: Oh, que ben portat això.
2: Sona ben clarinets, jo,
0: A mi Borgen reconec que em va costar, és a dir, és molt bona sèrie però em va costar, però...
1: Ah, sí?
0: A mi va costar.
1: Que és espessota o què?
0: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Em va ser una superavorrida. Però
2: A mi sí m'agrada.
0: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. Bueno, si això ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
1: no.
0: Aniràs, vamos. En 10 minuts t'hauràs de dormir.
1: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
2: Orquestra Simfònica de Copenhague, Molt bé.
0: Sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney Plus, No aptos para el trabajo.
23: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El lobo de Wall Street?
24: La nueva. Ven aquí.
23: Tengo que dar una buena impresión.
24: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
23: ¿Hace manualidades?
24: ¿Tengo pinta de que me gusten?
23: No.
24: Correcto.
23: Ahora eres la asistente de una estilista de famosos.
24: ¿Me mirabas el culo?
23: ¿Qué? No.
24: Qué pena.
23: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
0: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar. És a dir, no, el
2: s'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 cada setmana
0: per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb la seva feina que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda i si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
1: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
2: He fet números, 9 capítols d'aquesta temporada.
0: Perquè
2: són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
0: Està bé.
1: Perfecte.
0: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques... No sé.
2: És n'ha fet diverses ja de sèries la Mindy Kaling aquesta.
1: Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
2: N'ha creat més d'una.
1: Sí, segurament. I de fet a The Office era guionista també amb el Vijay Novak.
2: Tots anaven tornant, no?
1: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes en aquesta sèrie.
0: Molt bé.
2: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
1: Ai, pues ja...
2: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
1: Sí, correcte.
2: N'hi ha 9.
0: Bueno,
2: ja està, això ja està fet.
0: Con la vall.
2: Sí.
0: És que Showtime arriba Morfeo.
25: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zamieszkał. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb.
26: Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
25: Bańka to za ciało. A za straty moralne
0: przecież. A En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piotr Leier, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leier, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenent ben bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits.
2: Bueno, no estava escoltant.
0: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeu, però no sé.
2: De, pels somnis i la son, sí, i tal i qual.
0: Sí, Netflix, no, què és?
1: Que escoltàveu El Sueño de Morfeu, vosaltres,
0: sí,
1: o què?
0: Sí, jo sí.
2: Però Morfeu no és el dels somnis.
1: Sí, però...
0: Hòstia, no ho sé. Un déu, eh?
2: Claro, no? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
0: No ho sé, o si m'esperava algo diferent. Com és per l'amor.
2: Ah.
0: Potser estic confonent déus.
2: Morfeu, Morfeu també era el de Matrix.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: No, segur el de les, que és el del son.
1: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
0: Sí, sí, és el del son, és el del son.
2: Claro, Juli, fas una secció de mitologia.
0: El Benet em matarà.
1: Més sèries.
0: A Netflix, vinga, a Netflix.
2: A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
1: Home, pues...
0: Hosti, no.
2: No és una bona comparativa?
1: No.
0: No.
2: Home, jo crec que sí.
1: La literatura d'aquella època, bueno...
2: Jo crec que sí.
0: Veure...
2: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules,
0: no distret, era
2: un punt d'entreteniment.
0: Sí, sí, això és veritat.
2: Era l'entreteniment de l'època posterior.
0: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
2: Bueno, si bueno, vas a mirar animes, exacte, i coses d'aquestes,
1: no,
2: també se'n poden...
1: No cal que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
2: Molt jo bé, mira, també que estic el generalisme derivant.
1: Jo que estic, però... jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
2: Però crec que la comparativa se pot entendre,
0: sí,
2: la que he fet.
0: Sí. Sí.
2: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia, mira què et dic.
0: És veritat.
2: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
0: Sí, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
3: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
5: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
7: How's Alex doing, Andre?
8: Has Alex spoken yet?
9: If Alex is the only witness, he's in danger.
13: He'll be safe here.
9: And am I supposed to just trust you?
15: We interviewed the boy, yeah?
27: Do you remember what the bad man was doing?
9: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
28: You lost her too, Andre.
0: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
2: Vale.
0: Pot estar bé.
2: Però és Netflix i només hi ha sexe, segons l'Ivan.
0: Home, jo crec que...
1: I crimen, no, aquí... crimen hi ha, i assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errors. Netflix.
2: D'errors i de sexe.
1: Seguim.
0: Escolta,
1: no tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, eh? Perquè
2: no,
1: amb aquestes sèries detectives que és de tant en quant...
2: I menys quan es parla de sexe.
1: No.
0: Vinga, va. Apple TV, arriba Cape Fear.
29: Let me ask you a question. What is your worst fear?
30: Max Cady was released from prison.
31: What does that have to do with us?
32: He's been locked up for 17 years for a murder he didn't do.
33: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too.
1: Are you afraid of me?
2: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
3: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1998 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima a la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi al que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
4: És veritat que em sona haver-la vist, d'aquesta sèrie anunciada.
5: Apple TV,
3: Sí.
4: Molt bé, sempre està bé Apple TV.
5: Bueno, jo quan està con el nom de la plataforma és perquè...
3: Ah, perquè t'agrada.
5: Perquè és un segell de qualitat.
3: O sigui, tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
5: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que en altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no ha d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
4: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
5: correcte,
4: de molta
5: qualitat. Només estic parlant de volum, correcte. Mm-hmm. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i encertar-la. En aquest sentit, amb el meu gust,
4: Sí, està bé.
3: Sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arribés, així aprendràs.
4: Oh. Ah, no.
6: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
7: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
8: Enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
7: Puede estar tranquilo. La OPD siempre lo protegerá.
8: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la OPD...
9: A ver, un segundo.
8: Jamás descansará.
10: Como inspector de la oficina...
3: Uns inspectors insòlits entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
4: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
3: No, però què pugui passar?
4: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides però que no diré perquè ningú s'ofengui.
3: A Movistar Plus, arriba Dear England.
11: Dear England, what I want to speak about is much bigger than football.
12: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
13: Gareth, simple question, really. Do you think you're up to this?
14: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
15: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
11: Come help fix England with me.
16: This is Dr. Pippa Grange. She's a psychologist.
17: Awkward silence.
15: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us. It's what it takes.
18: Press foaming at the mouth.
19: England expects.
3: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
5: Com de futbol,
4: Tampoc cal que la menyspreïs d'aquesta manera. Vol dir va com de futbol. Llegeix com has llegit les altres amb normalitat.
5: Que no va ni de sexe ni d'assassinat.
4: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé. Tradueix-ho bé.
3: Bressol del futbol.
4: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, no Inglaterra.
3: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
4: Molt bé.
3: Quan Gareth Southgate...
4: Va ser seleccionador fa uns anys.
3: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera, assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit, mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, doncs poca broma,
4: L'idea, Ivan, que no entenc... clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie, bàsicament perquè estem a...
5: Prèvi al Mundial.
4: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra i on Anglaterra no, pot estar dins de les 100 millors seleccions d'aquest Mundial. Llavors no, me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és, bueno, entenc bueno, que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
5: Això és el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat i com que les produccions a dia d'avui duren...
4: No, però fa temps, que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra, o sigui que... Per això quan? Me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
5: 3-4 anys, pot ser?
4: No, o... home.

0: Però ara, ara enmig del Mundial no m'acaba de quadrar, no passa res. No passa, ho faran els anglesos.
1: Sí, i tant.
0: Problema seu.
2: Sí, sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
3: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
4: Oye, perdona. De puta madre, duende, de puta madre, estamos fuera.
5: Tu nuevo compañero.
6: Yo soy Mateo Calatrava.
7: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
8: O le devuelves el libro o te lo comes.
9: Tienes que aprender a defenderte.
10: A mí se me apagan los tíos, yo no tengo fuerza ya.
11: Si tú no tienes fuerza, yo te la doy.
12: Voy a sacarte de aquí, lo tengo todo pensado.
13: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
14: Calatrava no mataría ni a una mosca.
15: Los remordimientos...
2: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la policia autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que ha dit o no passa.
0: Per què et fas enterrar així?
16: No, que se li està acabant l'aire.
2: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugats a la que als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
0: Pues escolta,
16: aquí no has dit aquella de la presó.
2: Ai, per favor.
16: Això va de la tal de tal de la presó. Claro. Home.
2: Tenim una...
16: Pell molt fina.
2: Sí.
17: És el José Manuel Poga, aquest, del que estàvem parlant, o no? Sí. M'estic confonent, sí, l'actor aquest que t'estava dient.
2: Sí.
16: Lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Prieto, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
17: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. Aquell boig que sortia a la Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
16: Sí, sí, correcte, correcte.
17: Policia o militar o una cosa així, li mana l'olla.
16: Sí, sí, sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
17: No. Jo el tràiler...
16: Perquè parla de la pinta, de casa nostra.
17: I ens toca prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
2: Sí?
17: Sí.
16: Jo, de moment, a hores d'ara dia d'avui, no estic motivat per...
2: Això, no descarto que...
16: No
2: m'agradi.
16: No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, eh? O sigui, no és ni una docu-sèrie ni...
2: No, diu... Carles Porta algun toc seu hi posarà.
17: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
16: Però vull dir que hi haurà ficció, ben entesa, eh?
17: Sí,
2: sí, sí, sí.
16: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
2: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen, arriba a Cosmo. El vampiro, arriba el vampiro L...
17: El vampiro l'Estat.
2: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC Plus, a Liz i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After Amazon vale. Prime Video, Les dos cares de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, L'Inmortal a Movistar.
17: Estem parlant molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
2: Dulces Magnolias a Netflix, aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El Polígamo a Netflix i a Sky Med a Sky Showtime.
16: Normalet, eh?
17: Sí, aquest
16: ja
17: mes...
16: passa, juny, juliol i acostumen
17: ja
16: a ser...
17: Ja arriba l'estiu.
16: Juny, juliol, agost...
2: Ara és quan hem de mirar sèries llargues, que així ens ocupen.
17: Clar.
16: És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
17: Jo començo a Eufòria, que només té 25 capítols.
16: Bueno, o posar-te al dia de sèries que amb... això, que tens pendent.
17: Ai, la...

0: 1880, en un context de profundes desigualtats socials i de conflicte obrer creixent. Advocat de formació, va orientar tota la seva carrera a la defensa jurídica dels treballadors i sindicalistes perseguits, especialment vinculats a la CNT. Tot i una discapacitat física que li dificultava la mobilitat, va mantenir una intensa activitat política i pública. Va esdevenir una figura central del republicanisme catalanista i del catalanisme d'esquerres, sempre compromès amb la justícia social. Des del seu despatx i des de diferents tribunes polítiques, va denunciar la repressió de l'Estat i la violència del pistolarisme patronal que marcava la Barcelona dels anys 20. Elegit diputat pel districte de Sabadell, el seu mandat va ser breu. Poc temps després, va ser assassinat davant de casa seva per pistoler a sou de la patronal. La seva mort va convulsionar el moviment obrer i va convertir l'Airet en un referent ètic i polític, símbol de la lluita pels drets socials i de les llibertats democràtiques. Aquesta setmana, a les portes de Troia, parlem de la figura de Francesc Layret amb el Xavier Vidal, qui acaba d'escriure una novel·la sobre el personatge i les polítiques circumstàncies de la seva mort. Benvinguts a la Barcelona del pistolarisme. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de Ràdio Castellar, el programa d'història de Ràdio Castellar i de la xarxa de comunicació local. Avui, en el dia de la ràdio, precisament avui ho gravem amb el dia de la ràdio, vosaltres ho escoltareu quan sigui, però nosaltres ens felicitem per seguir fent ràdio i felicitem a tota la gent que fa servir encara la ràdio, que sí, un mitjà molt viu. I, per tant, felicitats a tots vosaltres. Francesc Layret és el protagonista d'avui, la veu del sense veu, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Com estàs?
2: Com anem? Molt bé, Sergio.
1: I avui ens acompanya, avui molt especialment, el Xavier Vidal, alemany, periodista, escriptor, guionista i autor de la novel·la de recent publicació, 7 bales en la nit, editada per Columna. Benvingut, Xavi.
3: Moltes gràcies. Em sento una mica Aquiles a les portes de Troia,
2: Gràcies. Home.
3: Però si, sento si aquí així, a punt de saltar les muralles de Troia. Fantàstic.
2: Molt bé, si et sents així, ja tenim la partida guanyada.
1: Ja, doncs,
2: ja ho tenim.
1: Molt bé, Xavi. Què és el que et va motivar a portar una novel·la a la Barcelona del pistolarisme i a un personatge com és en Francesc Layret?
3: Justament va ser el Francesc Layret el que em va tibar de la corda per escriure la novel·la. Jo, com la majoria de catalans i catalanes, per mi Francesc Layret era un carrer per el que passava, i deia, mira, carrer de Francesc Layret. Fins que un dia vaig espategar amb una exposició extraordinària de l'historiador Jordi Serrano al fil roig del catalanisme, i vaig entrar per casualitat, no la coneixia, vaig entrar i em vaig quedar fascinat per la figura del Francesc Layret, per la seva vida, per la seva biografia, per la seva significació política, per la seva capacitat de bregar en contra dels elements, per la seva integritat, per la seva capacitat ideològica i, sobretot, per la capacitat que va tenir de portar la política fins a un extrem que hagués pogut canviar la història del país. Aquesta era una història relativament coneguda, no gaire coneguda, perquè la figura del Francesc Layret no està reivindicada, però hi havia una figura darrere de la figura política, que era la figura personal del Francesc Layret. I allò em va captivar perquè era un personatge de novel·la amb tots els ets i els suts. I no només ell, sinó tot l'entorn que l'envoltava. Llavors, tot això, unit a la gran capacitat de fabulació i d'evocació que té la Barcelona dels anys 20, vaig pensar, és que és un carmel, és que com a escriptor pràcticament no hi he de fer res. I em vaig posar a buscar coses, dic, aquesta figura és tan important que segur que hi ha moltes, i no hi havia pràcticament res fet. Hi ha una novel·la publicada per Pagès Editors, de l'historiador, en bo, però ja està, no hi ha res més. I vaig pensar, una figura d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques, amb aquesta capacitat d'arrossegar gent, necessita una novel·la perquè algú la reivindiqui. I amb molt poca humilitat, ho reconec, vaig dir, doncs m'hi poso jo, perquè ja que no s'ha posat endavant ningú, doncs escolta, m'hi poso jo. I m'hi vaig posar. I així va néixer la idea del 7 bales en la nit.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: y al pedirle alegre, llévame al Moulin, tristemente dijo, ma petite chérie, ni pas d'argent.
1: Bajo los puentes del Sena, de Raquel Meller.
2: Meller. Sí, sí. És l'època. Raquel Meller estava molt, molt de moda en aquella època i començaven a haver-hi aquells tocadiscos que hi havia amb aquelles agulles, encara hi havia, com vivien els discs nous, amb els discs de pedra, en fi, hi havia, era una època que sonaven les coses en les cases. Imagineu-vos aquelles cases de l'Eixample de Barcelona, de Passeig de Gràcia, grans, amb passadissos immensos, amb servei que sortia de la cuina i arribava cansat al menjador per servir amb tasses de porcelana. Sí, sí. Imagineu-vos un diari gran al mig de la taula fent soroll i una senyora que estava allà jugant amb les altres. Doncs la banda sonora era això. Raquel Meller i cantant, sí, sí, sí. I una llum entrant per la finestra il·luminant tot el menjador i la vaixella de plata o d'or.
1: Estem ben bé allà, eh? Ara mateix,
3: ho amb aquesta descripció. Sí, sí, sí, sí. Estem escoltant l'Arker Meller.
2: I això era, i aquesta era l'ambient de la Barcelona més rica. Hi havia una altra Barcelona, que era la Barcelona que passava més gana que el gos del Mut, que anaven molt curts. Ja en parlarem, però aquesta dualitat també estava en la música. La música en parlava molt. I era una època que, a més, era una època de grans contradiccions, la Barcelona dels anys 20, per diverses raons. Sobretot, una, perquè hi havia molts diners. Els diners venien de la Primera Guerra Mundial, de tots els empresaris que havien fet negocis amb el front, jugant a dues bandes, moltes vegades. Hi havia molts calés, hi havia moltes pistoles. Es calcula que a Barcelona l'any 1919 hi havia 1 milió de persones, quan hi havia 930.000 persones a tota la ciutat. I el tercer element, que és molt important, és la droga. Hi havia molta droga. La cocaïna era legal, l'heroïna era legal, la cocaïna era una droga que es venia molt barata, que arribava al port de Barcelona des del port de Rotterdam, però com ara arriba el blat, eh? O sigui, allò a lo bèstia, i te la venien amb capsetes de mistos, a 3 pessetes la capseta de mistos. Una dotzena d'ous valia 5 pessetes, una capseta de cocaïna 3,5. Això dona una mica la mesura de com socialment hi havia molta droga, moltes pistoles i molts diners, i molta set de venjança. Aquest còctel, òbviament, rebenta qualsevol estructura social i qualsevol intent de control. Clar, perquè, fixa't, hi havia gent que tenia 3 fills i tenia el marit entrullat a la presó per haver participat en una vaga, exemple la de la canadenca, i no sabia què donar-li als fills, i anava a la botiga a comprar una penca de bacallà i 3 ous perquè una dotzena no en podien comprar, i amb això havia de passar 1 o 2 dies amb 3 canalles allà intentant jalar. Clar, la injustícia social era tan gran que les ganes de revenja i d'equitat social estaven servides. Era normal.
1: Tot aquest context que ens està ara descrivint a la perfecció en Xavier Vidal, doncs el podeu trobar al llibre que ha escrit, de 7 bales en la nit, centrat en la figura de Francesc Layret, i de fet vosaltres també podeu aconseguir un exemplar d'aquest llibre, perquè farem un sorteig, oi que sí, Albert?
3: El sortejarem, sigueu ben atents a les xarxes socials, sobretot a Instagram, que ja us explicarem com es fa, però a partir de que es publiqui aquest programa o una miqueta més enllà, doncs el sortejarem, així li donem una mica de bombo, i a més la capacitat que se li ha vist en Xavier ara mateix de projectar imatges i de descriure escenaris i tot, és exactament el que queda plasmat en aquest llibre, no? És un llibre molt fàcil de llegir, és molt, bueno, fantàstic.
1: Després, al final del programa, si tenim temps de parlar
3: una miqueta més, no?
1: Una miqueta més del llibre, però comencem. Avui a les portes de Troia ens centrarem, gràcies a en Xavi per haver escrit aquest llibre, i portar la figura d'en Francesc Layret, que mereix ben bé que li dediquem un programa en el dia d'avui. I per tant comencem parlant des dels inicis d'en Layret, dels seus orígens.
3: Sí, comencem, no?, aquesta primera part del programa més biogràfica. Quins eren els orígens de la seva família, no?, més familiars i socials?
2: En Francesc Layret pertanyia a una família que en aquell moment es considerava burgesa. La seva família tenia una concessió de maquinària de rellotgeria. En aquell moment la rellotgeria era molt important perquè a totes les cases hi havia algun rellotge de paret, i fins i tot en les més humils, encara que no fos tan luxós, i la gent portava rellotges també penjats. I ells tenien una mica com una concessió dels recanvis d'aquella maquinària. Llavors es guanyaven bé la vida. Però ell, el Francesc Layret, no combregava massa amb aquests ideals, diguéssim, burgesos, de classe mitjana i tal. Ell, clar, molt motivat per la malaltia que va patir als 2 anys, s'havia escorat molt cap a l'esquerra, cap a la justícia social, cap al federalisme, cap al progressisme, i ell, diguem que hi ha un punt clau en la seva vida, que és quan aconsegueix sortir de casa, perquè entre els 2 i els 7 anys no surt de casa, no pot sortir de casa perquè té les cames baldades i no pot sortir de casa, i quan surt de casa ha devorat tota la gran bibliografia que tenia a casa, i no només s'ha fet una persona més culta, més intel·lectual, més capaç de contextualitzar el temps en el que està vivint, sinó que s'ha fet una persona moralment més justa, més equitativa, i que pretén que aquest desgavell o aquest desnivell social que hi ha a la Barcelona dels anys 20 s'equilibri d'alguna manera. I per tant ell el que diu és: sí, els pobres tenen poc i els rics tenen massa, per alguna banda haurem d'equilibrar aquell model social, perquè si no està servit el conflicte social, no? I ell surt sent, diguem, més conscient de que ha de fer activitat social, i se'n va a la Universitat de Barcelona, que estava molt a prop de casa seva. Ell vivia al carrer Balmes 26, i si recordeu Barcelona, el carrer Balmes 26 a la cantonada està a 200 metres. Mm-hmm. I a la Universitat de Barcelona es fa un autèntic líder estudiantil, perquè, diguem, que fa oblidar la gent que el mira que és una persona amb una disminució de mobilitat a les cames. I a més, en aquest interregne entre que ell surt i va a la universitat, coneix aquest trident del Salvador Seguí i el Lluís Companys, amb els qui faria moltes lligues, i altres personatges políticament molt interessants, com el Martí Alomar, que li donen context, i ell definitivament es converteix en un activista.
3: És que, de fet, jo ho has d'anar comentant, però d'aquesta etapa de la universitat, quina és la ideologia que va conformant ell?
2: No ho tinc tan estudiat, perquè en la documentació jo em vaig fixar més en aquesta part més de quan ell tenia vora els 40 anys, però ell és un líder estudiantil d'esquerres en el sentit més nat de la paraula, i que ell intenta que tothom es conscienciï a la universitat que hi ha una classe social que mereix més protecció que les altres, perquè normalment la gent que anava a la universitat en aquella època era gent, fills de burgesos, de gent que podia i tal. Però clar, fixeu-vos en una escena que revela una mica quin tipus de líder i quin tipus d'ideologia tenia. Hi ha un moment que el Rovira i Virgili descriu en un dels seus llibres que està mirant per la finestra des del claustre de la Universitat de Barcelona i veu el Francesc Layret envoltant d'estudiants fent un discurs en favor de l'equitat social, i els estudiants que té al seu voltant el tapen completament perquè no es vegi que és una persona amb mobilitat reduïda, i que vegin només aquella capacitat que té d'exaltar. I en el discurs, una de les coses que li crida més l'atenció al Rovira i Virgili és que assenyala els fills més rics, més ostentosament rics, dient: vosaltres també esteu concernits. Aquí a la universitat ensenyem valors, i els valors són per tothom, i la gent que té menys capacitat d'entrar a la universitat els hem d'ajudar, i vosaltres teniu la responsabilitat. I clar, i aquells que eren els més recalcitrants veien a un senyor, feia 50 i poc, perquè clar, estava, no, les cames les tenia privades, però amb aquella potència de veu que tenia una veu molt metàl·lica. I això és una de les coses que més em va atormentar en la escriptura de la novel·la de Set bales en la nit, perquè pensava: descric en algun moment la veu que té, però clar, no hi ha gravacions d'aquella època, no puc sentir el Francesc Layret xerrant. I llavors vaig recórrer a diversos testimonis de diversos amics que es va recollir en un llibre l'any 34, quan li van fer el 35, quan li van fer l'aniversari del 15è aniversari de la seva mort, que parlaven d'una veu metàl·lica, però una veu metàl·lica molt potent, una veu metàl·lica que quan la deixava anar la gent l'escoltava. I això em va donar la figura global d'un personatge que la gent l'admirava només pel que era, perquè no podia admirar-lo per cap altra cosa física o diguem, d'índole més de, això, fisiològica, no?
1: Sí, ja has dit que ell surt de casa, va a la universitat i a més de tot el que ens acabes d'explicar, que li passa a la universitat, on atreu l'atenció amb la seva capacitat d'oratòria,
2: sí, sí,
1: de, diguéssim, poder aplegar molta gent al seu voltant i que l'escolti, que el seu missatge arribi. Allà també neix una relació entre moltes persones, però destacar una relació amb Lluís Companys.
2: Sí, sí,
1: Lluís Companys. Com va ser aquesta relació inicial?
2: Es van fer molt amics. Ell, jo, si no vaig errat, perquè aquesta part de, prèvia, diguem, tampoc la vaig documentar gaire, però ells creen un Ateneu Popular a Barcelona per donar classes a la gent més pobra, la gent més desfavorida, ensenyar a llegir als fills dels que no podien pagar-se una escola. Llavors allà coincideixen amb el Lluís Companys, que venia del poble i que també tenia aquesta sensació, aquesta idea de que efectivament les persones amb menys poder adquisitiu també tenien dret a una instrucció. Llavors allà creen una aliança molt, molt, molt forta, tant d'ideals com personal, que els fa anar endavant i crear diversos tipus. Després tindrien aliances polítiques, tindrien els famosos sopars que es feien a casa del Lluís Companys i que preparava la Mercè Micó i que anaven ell, l'Omar, el Salvador Seguí.
1: I que també has relatat el llibre Set Males, sí, a la nit, que ens gairebé ens fan olorar la que s'està cuinant.
2: Sí, sí, perquè no, és un personatge, i clar, aquí fem un off-topic històric, però crec que és interessant, perquè és un personatge molt complicat d'alimentar. Perquè tothom li feia grans menges i l'única cosa que li agradava...
1: Patata bullida
2: i una truita a la francesa.
3: Sí, no fotem.
2: Jo pensava, aviam si això m'hauré trolat, i quan s'ho llegeixi algú que conegués la família del Lairet dirà, però paio, què t'empatolles aquí? Doncs el nebot net del Francesc Lairet, l'Ignasi Rodríguez Roda Lairet, que és vicerrector de la Universitat de Girona i catedràtic de l'Institut de l'Aigua a Girona, em va dir, era així, i ara entenc coses que a mi em passaven i que no les havia entès mai, i quan ho he vist escrit he dit, tate, era això. I llavors, clar, és veritat, el tio anava a casa i li treien faisans, li treien coses fantàstiques, i el tio només feia que suforejar per al plat i apartar les coses perquè no volia. I l'única cosa que li agradava era la patata bullida amb una mica d'oli i una truita a la francesa. Clar, era un personatge que, mentre els altres jalaven a bossi ple, ell anava xerrant de política. Anava donant-li el pico perquè era el que sabia fer realment i anava convencent els altres, diguem, per aquesta part més intel·lectual, no?
4: És fàcil ser valent quan tens poder, quan ets fort, quan estàs segur que guanyaràs. El mèrit de veritat està en la valentia del qui sap que està en inferioritat. El Lairet no reculava mai, tot i la seva imatge de fragilitat. El coratge no està en els músculs, està en la voluntat. I la seva no en tenia límits. Sí, és cert, també li havia vist amor als ulls alguna vegada, però no era per ell, sinó pels qui l'envoltaven. Superava els moments d'incertesa amb determinació i en sortia més fort. Si et quedes privat de les cames als 2 anys, si l'única companyia amb qui pots comptar i l'únic amb qui pots jugar és el teu germà Eduard, si no has sortit de casa fins als 16, si saps que tota la vida hauràs de dependre d'aquells 2 puntals de fusta, si malgrat tot això te n'has acabat sortint, què et pot aturar?
2: Què et pot aturar? Què et pot fer por? Això em recorda un dels moments més culminants de la seva trajectòria política al Parlament espanyol, en el que un diputat, em sembla que es deia Diego Veloz, ara no vull trolar-me, però Diego Veloz, volia fotre-li un cate perquè el veia allà xerrant amb aquella displicència, llançant idees, i era com que tenia unes ganes de fotre-li una hòstia, i ell li era igual, li era exactament igual, no tenia por. És a dir, la nit abans que el matin va a Sabadell, al Cercle Republicà de Sabadell, a fer una conferència sobre el Pi Margall, que a Sabadell se l'estimaven molt perquè ell havia treballat molt a Sabadell, era diputat per al districte de Sabadell, com heu dit al principi. Però ell no tenia por. Allà el podien matar 100 vegades, si volien. De fet, unes setmanes abans, a Granollers, hi va haver com 2 o 3 morts perquè algú va treure una pistola i es va posar a disparar en un míting. O sigui, ell no tenia la sensació de córrer perill, perquè no veia el perill i perquè no tenia por. Molts, per exemple, n'hi havia molts homes poderosos de Barcelona que portaven una cota de malla sota del traje.
3: En aquest temps, cota de malla, eh?
2: Sí. No era la cota de malla medieval
3: sí
2: que era una cota de malla, era una fibra
3: d'anelles, no?
2: D'anelles que amb una pistola, si era una pistola de calibre petit, doncs parava la bala i no et matava. Ell no en va voler portar mai, ni va voler que el seu assistent portés pistola, no volia. Hòstia. Perquè no tenia aquesta sensació de perill, de mort, i en corria.
3: Això, hi ha un vídeo d'en Fidel Castro, no sé si el coneixes, que li pregunten, tu no vas amb xaleco antibales? I ell fa així, s'arrenca la camisa i diu, porto el xaleco de la moral. Òbviament no té res a sota, no?
1: Clar, justament el que estaves explicant, i el tall que hem escoltat és narrat del teu llibre.
2: Sí.
1: He fet una selecció, m'ho he passat molt bé, jo recomano als nostres oients el llibre, perquè bàsicament perquè a mi m'ha agradat molt, i doncs quan et llegeixes un llibre i t'agrada molt, l'has de recomanar, i aquest llibre és molt recomanable, i aquest és un tall del llibre, perquè també sapigueu com escriu en Xavier si no l'heu llegit abans, i justament ve a parlar-nos d'aquesta personalitat forjada després d'aquesta malaltia, i voldria que ens expliquessis doncs una mica més en detall com li condiciona aquesta malaltia que pateix als 2 anys a la seva personalitat, que ja una mica ens estaves dient.
2: Imagina't, algú que de sobte veu que tota la seva generació, tota la generació de gent com ell que està fent vida fora del carrer, ell no pot accedir a això, que ell no pot, o sigui, tot el seu món es redueix a la casa d'on no surt, tot el seu món es redueix al seu germà amb el qui juga, i tot el seu món es redueix als llibres que pugui llegir de la biblioteca de casa. Clar, la seva personalitat va haver de sobreposar-se a tot això, perquè és fàcil entrar en una depressió i que se te'n vagi la pinça fàcilment. Però no, ell el que fa és ampliar els seus horitzons i el seu món més enllà de les parets de casa seva a través dels llibres, i a través de la ideologia, i a través dels llibres de política, i a través de ficció, i a través de tot el que pillava, perquè la seva sensació, la seva esperança, el seu capteniment és que un dia aconseguiria sortir de casa, i que quan sortís de casa volia fer millor el món que ell havia llegit en els llibres que havia... I aquesta va ser bàsicament la seva personalitat. Ell sempre va intentar fer el món millor per tothom que l'envoltava, no per ell. Ell va morir, tenia tot el que va deixar eren 4.000 pessetes al banc. Em sembla que eren el crèdit lioner, si no recordo malament. No tenia res més, 4.000 pessetes, i no les feia servir per ell. Les feia servir per als projectes que tenia de diaris, per constituir una llista de no sé què. Per tant, ell no volia res per ell, ho volia tot per als altres. Un dels exemples més clars és el famós judici de Saragossa contra 1.500 ferroviaris que els havien fet fora l'empresa del ferrocarril perquè havien fet vaga. I ell allà, quan entra... Diguem, hi ha molts advocats, perquè hi ha 1.500 acusats, evidentment se centralitza allà, però hi ha molts advocats defensors i tal. I ell quan entra allà se'l queda mirant una mica decebuig, com volien dir, hòstia, aquest és el que ens ha de defensar? Anem malament, no? Quan acaba la seva intervenció, hi ha una ovació en un acord de justícia, com si fos un concert del Bad Bunny. És a dir, perquè havia aconseguit convèncer, i allà se'n diu la famosa frase de quan un treballador fa vaga, no és que no vulgui treballar, és que vol treballar en unes condicions justes. Això forma part del seu al·legat d'aquella defensa que fa Saragossa dels ferroviaris. Vull dir, per ell no volia res, ho volia tot per la gent que l'envoltava, per la gent que tenia menys que ell, fins i tot moltes vegades de franc. És a dir, ell havia defensat a molta gent de franc que venia allà, no tenia calés, i ell, si tenia la possibilitat física de fer-ho, ho feia, perquè volia millorar la vida dels altres. I això ve d'haver estat doncs 14 anys tancat a casa fins que pot sortir, amb aquesta obsessió de dir, aquest món que estic llegint els llibres no m'agrada, vull canviar-lo, i quan surti intentaré canviar-lo. I així és com canvia la personalitat, la seva malaltia.
5: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Barcelona i Chicago, una relació particular.
1: És una relació particular i és una relació injusta pel que fa a Barcelona, perquè Hollywood ha tractat molt tot l'ambient de Chicago dels anys 20, tot l'ambient de la màfia, totes les guerres que hi va haver, tota la prohibició de l'alcohol i com això va repercutir en la societat i va repercutir políticament amb molta gent, com això va sembrar els carrers de cadàvers. Ho hem vist mil vegades, des dels Intocables de Leon Ness fins a... Però, en canvi, a Barcelona passava una cosa semblant i ningú s'hi ha fixat com es va fixar a Chicago. La Barcelona, aquesta música que escoltàvem era del Cotton Club, que era la música que sonava en els carrers de Chicago, i també en el Paral·lel sonava música d'aquesta mena. Potser no aquesta concretament, perquè no estem allà, però segur que d'aquesta mena sí. I això indicava que Barcelona estava en un punt de la seva vida absolutament caòtic, on cada setmana hi havia morts, quasi bé cada dia hi havia morts, les voreres semblaven de cadàvers, les pistoles circulaven, ja dèiem abans que n'hi havia un milió. Això ho ha documentat el David Ribelles i el Jesús Martínez en el seu llibre sobre el pistolerisme, amb dades, amb un cens d'armes, o sigui, un milió de pistoles. Clar, potser hi havia més pistoles a Barcelona que a Chicago. Fixa't el que et dic, eh? I al final, Barcelona, el motiu per al qual la gent es matava era la ideologia. Per tant, tot el que a Chicago era per la prohibició de l'alcohol i per el negoci de la droga incipient que començava allà a distribuir-se, aquí era per una qüestió d'ideologia, perquè la gent volia viure millor. I quan hi havia una vaga, els amos enviaven els sometents o enviaven els sindicats lliures i pelaven el que havia convocat la vaga, i llavors els companys del que havia convocat la vaga agafaven les pistoles que tenien amagades a sota de la tassa del lavabo i se n'anaven i pelaven a l'amo o pelaven els dels sindicats lliures, i això generava una altra revenja. I llavors podríem dir que Barcelona era la Chicago però amb ideologia, perquè la gent es matava justament perquè volia tenir una vida millor i perquè d'alguna manera no li quedava altre motiu per defensar-se. Després hi ha tota la part del cenetisme, tota la part bolxevic, tota la part de gent que diguem que com en totes les organitzacions socials n'hi ha gent que li agrada matar, diguem, i s'hi apunta allà on pot fer-ho. Però en el fons de tot això hi havia la gran ideologia, clar. Pensem que a Barcelona l'any 1917, en el congrés de la CNT, hi ha censades, si no recordo malament, vora 400.000 persones.
2: No, és una bestiesa.
1: 400.000 persones en una ciutat de 9 milions, de 930.000 persones.
2: Sí, sí, sí.
1: Clar, era la força més important social que hi havia a tota Catalunya.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I clar, i això fa que hi hagués molta pressió, que hi hagués molta sensació d'injustícia, que hi hagués molta gana i que hi hagués molta ostentació en certs sectors socials. Què passa? Que la gent deia, per què tu sí i jo no? Doncs jo vull el que tens tu, que és la naturalesa humana.
3: I un d'aquests era en Layret. La seva evolució política ideològica no és fàcil de resseguir. És un moment on el catalanisme polític encara és força immadur, es comença a diferenciar dues grans corrents, la corrent conservadora amb la Lliga Regionalista al capdavant i una corrent hereva del federalisme de Pi i Margall, de Valentí Almirall, un catalanisme d'esquerres, en el qual podem trobar un Layret participant en diferents grups i veient com va evolucionant cap a posicions cada cop més obreristes, cada cop també més allunyades del republicanisme més populista, més anticatalanista, que serà sobretot després, que representaven Alejandro Lerroux. I pel mig també ell va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona, destacant en la promoció de la cultura catalana, el foment del català a les escoles.
1: Oh, el català és brutal. És que llegeixes els seus discursos avui i dius, no sé si estic llegint un discurs que ha escrit un cap de comunicació l'any 2025 o l'any 1915, perquè era un defensor de la llengua acèrrim. És a dir, en el congrés que es fa en 1915 i en el que ell participa, el congrés de la llengua que es fa en 1915, hi ha algunes reivindicacions que ell demana que són, que avui les voldríem. És a dir, per exemple, una era que tots els funcionaris sapiguessin parlar català. Us sona això?
2: Oh, i tant, que en sona.
1: Que totes les escoles de Catalunya el català fos la llengua vehicular. Us sona això?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Clar, si estem parlant de coses que ell defensava, hi ha un moment que hi ha un escrit en el que ell diu Vostès diuen que les matemàtiques i les ciències s'han d'ensenyar en castellà. Doncs jo dic, les matemàtiques i les ciències es poden ensenyar en català exactament igual que en castellà. I el català és una llengua tan digna com qualsevol altra llengua per estudiar ciències, matemàtiques, històries o el que sigui. I això ho diu l'any 1915. És a dir, estem parlant de fa 110 anys i encara estem, estem exactament igual. És a dir, encara tenim un tribunal que està negant que les escoles catalanes l'idioma vehicular ha de ser el català, per l'amor de Déu, però és que en quin punt estem? Ja han passat 110 anys. Doncs ell això ho deia. I a l'Ajuntament de Barcelona, que citaves tu, és molt interessant perquè ell fa una cosa molt meritòria, que és la urbanització de Via Laietana. És a dir, jo treballo Via Laietana ara, i quan cada dia quan passo per Via Laietana penso la primera urbanització d'això tan fantàstic la va fer en Francesc Layret, i amb els calés que va treure, que van ser diversos milions de pessetes, va elaborar el primer pla d'educació integral per Catalunya, per Barcelona, concretament, perquè ell arriba a ser alcalde accidental de Barcelona, i fa un pla educatiu que avui te'l mires i dius, és molt progressista, separació de nens i nenes, no, tota l'educació de barrejada, l'església ha d'intervenir en els continguts, no, l'educació ha de ser laica. Intenta portar endavant aquest pla i les forces, diguem, contra
0: la reacció
1: li evita que porti endavant aquell pla. Però ell no només havia aconseguit urbanitzar, sinó que havia tret els recursos necessaris per aplicar aquell pla en totes les escoles de Barcelona. I va acabar en una cosa que en aquell moment era una sagnia, que era diguem, les estafes en els pesos i les mesures. O sigui, la gent anava a comprar un quilo de mongetes i no sabia mai si li imposaven 800 grams, 850 o 700. I llavors ell, com a regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, va botiga per botiga i diu, si vostè enganya algú que ve a comprar-li, jo el multaré. I en el llibre s'explica una anècdota que és certa, que la vaig llegir en un diari, que és que hi ha un moment determinat en què ell, amb el seu assistent, se'n va a una botiga i li diu, escolti, vostè està fent frau en el pes a la gent que ve aquí. I aquí a Hostafrancs la gent és treballadora. Per tant, vostè està enganyant els pobres treballadors que venen a omplir el plat dels seus fills. I l'altre li diu, però escolta'm, si jo militava en el teu partit, si jo no em podries perdonar aquesta multa que em vols posar d'inflexible, li dobla la multa. Diu, què es pensa, que jo sóc corrupte? Doncs miri, el multaré per això i per intentar sobornar un funcionari públic. I li dobla la multa a un dels seus, diguem. Imagineu la integritat que tenia.
2: Bueno, parlant de multes, no?, i de tota aquesta justícia social que aplica sempre, una de les grans facetes de Layret és l'advocat. Uh-huh. No? Quin tipus d'advocat era ell?
1: Ell era un advocat molt complet, és a dir, tenia una gran preparació intel·lectual i jurídica, perquè havia estudiat molt. Ell es llicencia diguem amb honors a la Universitat de Barcelona i dirigeix tota la seva activitat a defensar els més desfavorits. Que no significa que no, perquè segur que hi haurà gent que dirà, però també defensava empreses, també ho feia, sí. Clar, havia d'omplir la minuta i havia de treure calés, sí, per després treballar de franc per als pobres obrers. Però ell era un advocat molt íntegre, era un advocat que sempre defensava el que creia just, que no acceptava càrrecs, diguem, que fossin dubtosos en quant a la culpabilitat o algú que venia a dir-li, pots encausar aquell paio perquè m'ha fet una vaga, no sé què. No, de fet, era justament el contrari. Ell, hi havia alguna vegada que hi ha un cas molt famós d'un senyor que l'havien acusat de matar a un dels capatassos d'una fàbrica de Mataró, i ell estava a València quan va passar això, i l'havien condemnat a mort. I llavors, clar, ell demostra amb bitllets i tal que no estava en el lloc on l'havien matat. I no li arriba ni a cobrar, perquè clar, creia tant en les coses en les que creia que ho feia per esperit. És a dir, sí que és veritat que era un advocat que d'alguna manera havia d'omplir la minuta, però hi ha un passatge en el llibre que el Salvador Seguí va demanar-li que vagi a defensar justament els ferroviaris que han fet fora per la vaga de l'empresa ferroviària, i ell li menteix dient sí, puc fer-ho, no hi ha problema. Clar, ell estava col·legiat a Barcelona, no estava col·legiat a Saragossa, i en aquell moment col·legiar-se a Saragossa era molt car, valia 1.000 pessetes. I llavors hi ha un moment determinat en el qual el Salvador Seguí diu, escolta'm, tenim calés de la caixa d'assistència, t'ho pagarem, perquè és que més faltaria. I ell diu, no, perquè tinc diversos assumptes aquí a Saragossa, ja aprofitarem, col·legiaré i es portaré tots. No tenia cap més, era només
2: anava allà, això.
1: Era això, ja està.
3: Fem una mica, avancem en el temps, fem cap amb el context aquest de major conflictivitat obrera que ja estem començant a descriure. L'any 1917 l'estat espanyol ja entra en una crisi profunda del sistema de la restauració, marcada per la coincidència d'una crisi militar, una crisi política, la vaga general convocada pels treballadors, que evidencia la conflictivitat social i la incapacitat del règim per donar resposta a les tensions, i això obre un període d'inestabilitat. És aquest el moment central i més intens de la trajectòria de Francesc Layret. És quan passa de ser un advocat i polític d'esquerres reconegut a convertir-se a una figura clau del conflicte social i polític català, i finalment també en un objectiu a eliminar. Hem parlat de que en aquests moments el sindicat de la CNT aplegava centenars de milers de persones. Quina va ser la relació que va mantenir Layret amb persones com Salvador Seguí i els dirigents de la CNT? Per què va ser tan significativa aquesta relació?
1: Jo crec que com tot en política i en història, hi ha un tema de química personal. De vegades les persones no sempre es regeixen per les seves idees, sinó que hi ha un tema de pell que influeix molt. Ho hem vist mil vegades, en aquest país, en Espanya, en l'època de Julio Anguita i Felipe González, no se suportaven i mai va haver-hi un acord, perquè és que no s'aguantaven.
3: Exacte.
1: O sigui, estaven un al costat de l'altre i els entrava a urticària de veure's només. És a dir, és molt important aquesta part de la història, que se'n diu psicohistòria, no? que tracta una mica com els afers personals de les persones tenen influència directa amb la seva actuació política o històrica. El cas més clar és el de Mao, que com que no dormia, convocava el comitè central a les 4 de la matinada, reunions a les 4 de la matinada. Com ell tenia el cervell fregit per la sífilis, ell no dormia i convocava tothom. Bé, tornem. El que vull dir és que efectivament era una època convulsa, era una època difícil. Ell entra en contacte amb el Salvador Seguí i de seguida es cauen molt bé. El Salvador Seguí li planteja tota una sèrie de reivindicacions que venen de la CNT, i que, clar, essencialment el que pensaven els treballadors dels cenetistes, els sindicalistes en general i els cenetistes en concret, és que la política no era per ells, que ells no havien d'intervenir en política, perquè la política era una cosa de polítics que legislaven per ells mateixos i per les classes més poderoses. I aquí, en aquest punt, és on el Seguí li diu al Layret, mira, nosaltres no podem entrar en política perquè els nostres militants no volen. I el Layret li diu justament al contrari. Si el que heu de fer per aconseguir poder és entrar en política i votar, perquè amb el vostre vot això canviarà la història. I efectivament, el projecte polític del Layret, per al qual el maten, diguem, és la unificació amb una sola llista d'una sèrie de candidatures que tenia una certa capacitat de guanyar les eleccions. És a dir, ell unificava a tot el catalanisme progressista de l'Alomar, del Companys, unificava el socialisme que acabava de crear-se, el Partit Socialista, amb el Pablo Iglesias al capdavant, amb el seu sindicat, i el Julián Besteiro, per descomptat, amb aquesta altra part ideològica, el seu sindicat, la UGT, i tenia, per altra banda, la CNT. És a dir, ell volia unir el republicanisme socialista i federalista espanyol amb tot el catalanisme diem ara en sentit ampli, que en aquella època tenia molts noms i molts pares i moltes mares, però vaja, per entendre'ns, no?, amb l'obrerisme representat essencialment per la CNT i per el sindicat satèl·lit del PSOE, la UGT. Clar, la seva idea era, si tota aquesta gent ens presentem amb una única llista, guanyarem les eleccions i canviarem les regles del joc, com va passar l'any 36, el front va ser això. L'any 36 passa això i, les forces reaccionàries diuen sí. Perdó,
3: Gabriel Rufián a dia d'avui.
1: I és el que anava a dir. Que... avui torna a haver-hi la mateixa sensació de que o hi ha un front d'esquerres o vindran les dretes i ens trepitjaran. Llavors, clar, quina és la qüestió essencial aquí? Que en un moment determinat el Deep State de Madrid diu: hòstia, que aquests tios, els catalans, es maten entre ells pels carrers, passa res, al final són catalans tots i parlen aquella llengua rara que parlen, i com que només els interessen els diners, aquests ja tornaran. Però que canviïn les regles del joc, que puguin guanyar les eleccions, no, paio, no, d'això res. O sigui, aquí això s'ha de tallar per l'ossar. I a Madrid i a tota la colla aquesta dels Datos, Romanones, Alfons XIII i tal, diuen: per aquí no passarem. És a dir, pistolerisme, vale, però que guanyin les eleccions, no. I efectivament avorten aquesta possibilitat amb l'assassinat del Francesc Layret, com està recreat en el llibre. I després hi ha una qüestió, diguem, estrictament històrica, que no sabrem mai si això s'hagués produït, en quin punt estava, perquè estava a punt de generar-se, però no tenim proves històriques, físiques i documentals de que això estigués en un procés ja final. Però sí que sembla que efectivament estava a punt d'escriure-li una carta al Pablo Iglesias. El Basteiro no havia pogut venir a l'última reunió, en la qual deia: està tot més o menys pactat, tenim caps de llista a València, a Saragossa i a Madrid, anem per bon camí. Si s'hagués fet o no, no ho sabrem, això és història ficció i no podem entrar aquí, però sí que és veritat que la possibilitat que això passés, i això sí que existeix, fa entrar en pànic el Deep State a Madrid, i és per això per lo que el maten.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local. S'ha de generar el caos. Necessitem el clima adequat. Cal sang a les voreres. Que els dispensaris s'omplin de cossos. Que les brigades de neteja no donin l'abast. Que els funcionaris de Montjuïc no donin coll. Que els carretons als cementiris vagin plens de caixes. Que els metges dels dispensaris surtin a dir als familiars que no han pogut fer-hi res. Que les famílies dels anarquistes se'ls acabin les llàgrimes de tant plorar. Que els tremolin les mans als afiliats de la CNT i a la UGT. Que es pixin els pantalons quan es creuin al carrer amb un home amb barret i sabates bones. Que es caguin a les calces, que vagin a la fàbrica amb por, que quan surtin vagin directes cap a casa per si de cas.
2: Qui va ser Severiano Martínez Anido?
1: Severiano Martínez Anido és una bèstia a part d'una persona d'un... en fi, d'unes característiques, un sanguinari. Em feia gràcia, he rigut perquè aquest tall està inspirat, és una mena de metaliteratura. No sé si abans he citat la pel·lícula, no sé si recordeu la pel·lícula Els Intocables de Lionel.
3: Sí, i tant.
1: Que hi ha un moment en el que Al Capone, interpretat per el Robert De Niro, està assetjat per l'Elliot Ness i per el Sean Connery, que fa i tal, i s'enfada i es comença a dir: los quiero muertos, quiero sus padres muertos, sus hijos muertos, sus casas quemadas, y quiero mearme en sus cenizas. Doncs aquest diàleg és el que em va inspirar una mica aquesta perorata del Severiano Martínez Anido. Severiano Martínez Anido és una figura molt especial. Era el dolent perfecte, acompanyat del seu gos de tura, sí, que era l'Arlegui, que era un general de la Guàrdia Civil, que era no tan sanguinari com ell, però quasi, i sobretot era un personatge instrumental molt bo, perquè el feia anar com volia. Però Severiano Martínez Anido forja tota la seva història en un viatge entre Sevilla i Madrid, on el rei Alfons XIII li diuen: hi ha un militar aclamat que està en el aquest mateix tren i que va cap a Madrid també, i el fan allà, i allà forgen una amistat que dura fins pràcticament la Guerra Civil, perquè el Severiano Martínez Anido arriba a ser ministre del govern, ministre de governació del govern, i era un personatge que era tan sanguinari i era una mena de psicòpata, que hi ha un llibre molt bo del Pío Baroja, que es diu El cabo de les tormentes, en el que descriu el Severiano Martínez Anido, perquè ell tenia un especial enquina al Pío Baroja, i el descriu com una mena de simio orangutanesco, bulldog de la monarquia. I diu d'ell que beu tant que en els banquets s'adorm, es queda adormit. Hi ha un moment que diu: i més val que es quedi adormit, perquè quan es desperta diu unes bestieses de l'alçada d'un campanar, per tant el preferim adormit. I diu que és un personatge, o sigui, ell explica en el Cabo de les Tormentes que una de les coses que feia el Severiano Martínez Zanidio és que quan les dones dels encausats i encarcelats, o sigui, empresonats a la presó model, anaven a demanar-li clemència, ell primer va ser governador militar i després governador civil, el primer que feia era portar-les a una habitació del costat del despatx i violar-les. I un cop les havia violat, decidia si deixava anar el sindicalista o el feia matar. Aquest era Severiano Martínez Zanido. No, és a dir, no m'havia d'inventar res. El dolent que està en la novel·la és encara més dolent, perquè és que li vaig haver de rebaixar un punt de crueltat, perquè hagués sigut poc creïble com a personatge. La gent hagués dit: t'has passat de frenada, com pot ser que sigui tan dolent? Però efectivament era un personatge que combinava una certa intel·ligència, una certa capacitat de contextualitzar històricament el seu moment amb una crueltat i una psicopatia que el feia ser un personatge absolutament, i és el responsable de la mort de l'Airet.
3: Aquí anava justament, perquè ja quan queden pocs minuts per acabar el programa, sense fer massa spoiler, perquè per això teniu el magnífic llibre que avui, del qual avui estem parlant, quines serien les circumstàncies que envolten aquest assassinat el 30 de novembre de 1920,
1: efectivament. Doncs imagineu un 30 de novembre, imagineu una temperatura baixa, imagineu el carrer Balmes desert, imagineu els llums tancats, era de nit, bastant de nit aquella època de l'any. No era estrany que es tanquessin els llums en aquella època, però aquells llums aquell dia es van tancar. Imagineu-vos un taxi que baixa per Balmes i para a Balmes 26. A dintre hi va la Mercè Micó, la dona de Lluís Companys, que va demanar clemència al Severiano Martínez Zanido perquè els han tancat amb ella tots els personatges que manen a Barcelona en el món sindical sense cap tipus de causa. Recordem que s'havien suspès les garanties constitucionals i per tant es podien tancar sense cap tipus de causa ni acusació. La Mercè Micó obre la porta per la porta de Balmes 26, surten en Lairet i el seu assistent, l'Àngel Rodríguez, obren la porta i de sobte se senten dos trets. Un d'ells ja toca en Lairet. La següent andanada el toca també, i en Lairet encara, amb aquelles capacitats que tenia, aquella valentia de la qual parlàvem fa una estona, s'encara amb els dos pistolers que van a matar-lo i els hi diu: què hem de fer? Què hem de fer? Els següents 18 trets el tomben a terra, cau a terra, trenca una crossa, queda sobre la crossa, disparen sobre l'Andrés Rodríguez, que era el seu assistent, perquè no surti. La Mercè Micó crida, histèrica, lògicament, pel que està veient, però no només pel que està veient i pels forats que li han fet a l'Airet, que reposa amb sang a la boca, amb sang que li surt del parietal, perquè el van agafar tant el pòmul com el parietal, dos trets, i ella plora no només per la mort d'un amic, no només per la mort d'una persona íntegra, plora pel futur del país, plora pel futur del seu home, perquè pensa: si l'Airet no em treu de la presó a Lluís Companys, qui ho farà? I efectivament és el que va passar.
5: El dolor va omplir els carrers i les tavernes, les places i els mercats. Tots els treballadors de Barcelona el coneixien i tots l'estimaven. El seu assassinat era un tret al pit dels obrers. El dia es va llevar gris i fred. El dia de la seva vetlla vaig veure homes granats plorats com nens i dones fetes i dretes contenint el plor amb la valentia dels vikings. Vaig veure amics, coneguts i saludats sospirar amb pesar i brandar el cap amb pesar. Vaig veure treballadors indignats que volien cremar fàbriques, que volien tallar el coll als amos i apunyalar els dels lliures. Vaig veure tants ulls plens d'odi com de pena.
2: Molt bé, després d'aquest moment tan intens anem acabant ja el programa perquè ens queden un parell de minutets, però quin impacte immediat va tenir la mort de l'Airet en el moviment obrer, el catalanisme polític i a l'opinió pública?
1: Moltíssim, moltíssim, perquè l'Airet era molt respectat, era molt estimat. Els primers que van cap a Barcelona amb manada són els de Sabadell, els obrers de Sabadell, i van allà, hi ha una absoluta indignació, corre per totes les cantonades la frase "han matat en l'Airet, han matat en l'aire", tothom el coneix, tothom l'estima, i llavors el que comença sent una petita vaga acaba sent una autèntica vaga general. Es paren les fàbriques, les xumeneies deixen de fer fum, i tothom té moltes ganes de cremar coses. La societat té la sensació de que ha perdut un líder que podia haver canviat les coses, i en aquell moment la Barcelona esclata. El seu enterrament és de les coses més emotives que s'han viscut a Barcelona, reprimit per la Guàrdia Civil amb sabres i escopetes, i amb el Martínez Anido i el Arlegui a la punta de la Rambla, en el govern civil de Barcelona, donant ordres de que no deixin passar a la comitiva sota cap concepte Rambles avall. I a base de cops de sabre i d'escopetes els fan girar cua i anar-se'n per Gran Via fins al cementiri de Montjuïc. I allà s'acaba la història de l'home que hagués pogut canviar el curs del país.
2: Pell de gallina.
3: Pell de gallina, això és una petita mostra del que trobareu al llibre Set balars en la nit, del Xavi Vidal Alemany. Moltíssimes gràcies per venir al Portes de Troia a parlar del teu llibre, a parlar del Francesc Layret, a qui penso que després d'avui molta gent ja no recordarà, no només per ser
1: un carrer, sí, sí,
3: del nomenclàtor de sí, les ciutats, sí, sí, de Catalunya, un dels més presents, sinó per tota aquesta història que realment ens hauríem de preguntar com és que la política catalana no el recupera i no el té molt més present.
1: Donaria per un Portes de Troia sencer, això.
3: Donaria per un altre programa, perquè tenim moltes altres preguntes per fer-te, però fins ara jo penso que s'ha entès perfectament, i el nostre granet de sorra, no?, contribuir al fet de restituir o redimensionar molt millor la figura d'en Francesc Layret.
1: Això és el que volia, entre altres coses, fer-ho passar bé la gent amb el llibre, Set balars en la nit, i reivindicar la figura política i històrica del Francesc Layret, injustament oblidada.
3: Moltes gràcies, Xavier Vidal, per venir aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
3: L'Adrià Tirado al control tècnic, a Carlos Lecegui a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
5: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.